0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Man has no control, even over his own will. Yo castigo.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Me hubiera valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de Llengua Catalana i Literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
6: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
7: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
8: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
9: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: A esports, el San Antonio Spurs estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de Sant Antoni igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
6: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada, i participaran 48 seleccions.
1: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Moltes gràcies.
1: Molts anys,
0: Xavi. Molt moltes gràcies, molt Mariol, Roger, gràcies. També, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
2: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
2: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
2: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:15 del vespre, oficialment.
2: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parleu amb la Tere, que us acabi d'arreglar això.
2: Tere, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica, va patir. Va arribar al terratrèmol a Can Canalies.
2: No, home.
0: Encara ho recorden, a casa.
2: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
2: Va fer de com que el primer ha sortit tranquil·let, no hi va sortir tu.
0: Anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny, és el Dia Mundial del Joc.

0: la conegudíssima cançó Dinner Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Sí, ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, no se n'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer ITV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que li han fet aquí, crec que amic Robert...
0: Perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, eh? Que és que va ser tot...
2: Bueno, tenim uns símbols per exhibir. I està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa 8:45.
0: El vaig veure molt cansat, eh?
2: Home,
0: Déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella amb tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill, eh?
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona.

0: Barcelona. Però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig o aquesta persona que va, a qui van matar amb un tret al cap a mig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia, ahir, i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, I si la torre del Parro s'ha sigut massa, no sabreu la torre del Mundial.
1: El que estaves esperant, Canalies,
2: eh? La, vaja, el que em dóna vida.
0: Amb qui vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
2: Totes, totes.
0: Avui hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant. Que,
2: Sud-Àfrica no guanyarà.
0: Espero que demà, espero que els partits que toquin a l'hora de matinesa els narris en directe, perquè això és el
2: que
0: estaré.
2: I tant. A mi que em posin aquí a la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
1: Ai, seria divertidíssim.
0: Tens una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
2: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa, perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
0: Ah, sí.
2: Va explicar coses interessants. Ah, sí. No us perdeu el programa matiners, perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
2: Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex
3: Maiol, i també et parlaré de coses del Mundial avui.
2: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja ha passat mentre dormia.
3: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha quedat bé això, eh?
2: Que, doncs, que poètic estàs aquestes hores.
3: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
2: Puc creure. Cobraran impostos?
3: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne".
2: Sí, home, Tim Payne, forever and ever.
3: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
1: Mare meva.
3: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame, líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
2: Home, com estan les coses, de veritat, per favor. És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
3: No, el que no pots fer és fer diners dins dels Estats Units.
2: Però si és la terra de la llibertat i de...
3: Home, de la terra dels diners. Pensa que és més la terra
2: americà,
3: dels diners.
2: El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
2: Fregant ja un quart de sis del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
1: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a La Vanguardia.
2: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
1: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira. Una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons, dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Sílvia López, ho fa a la revista Lectures, en un article en què explica que l'amor de què parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
2: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
1: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
2: A veure.
1: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes, tot i així el consistori. Diu que és insuficient, que realment falten places i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'escola de música.
2: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. A aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
2: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
1: I
2: això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor, toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
1: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el Chino Darín.
5: Yo estuve cuando él nació aquí,
6: claro,
5: en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
6: Oye, está ya...
5: Está robusto, muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
6: Sí.
5: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
6: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
2: Ai, quina meravella, Ricardo Darín, tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
1: Sí, i amb la nova música que ha fet.
2: A veure.

0: Ai, ai, ai.
1: Vale. Ja l'hem sentit, a Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat. Té bona veu.
2: Com a músic. Dius?
1: Només cride. Té bona veu. S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum, que en té 30. En total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no cante en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera,
0: vinga,
1: Juan Magán, Pitbull.
3: És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
3: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Si ho hem explicat al principi. Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia, que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona, aquí, almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
3: Quina mandra. Però,
0: després hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
4: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí.
4: Jo anava als maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als maristes i ahir se'm passava tot això pel cap de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.
0: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:15 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
0: Ah, ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, i m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
1: Bueno, pues paciència, agafa-t'ho...
0: Hauré de prendre les decisions poc a poc.
1: Sí, amb amor i després la tècnica.
0: Jo que sé, ara. És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
1: Amor ni amor.
0: Exactament. En tot cas, Lara, qui bufarà espelmes aquest dijous 11 de juny?
1: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalías. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu a actriu, la meravellosa Núria Espert també bufarà espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba als 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini el dia.
0: Ara!
1: Molt bé!
6: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
0: Aquest matí, als matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Fem amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:15 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió Golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire de 3cat.info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira,
3: han arribat a perdre de 29 punts i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a San Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara. Fins ara.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donar un cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó XIV en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó XIV, beneeix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó XIV, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó XIV i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a dos quarts de 6 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies. Un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circunvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Gran Depart del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Gran Depart, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu plou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que van fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor Jordi Novell ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals. Vinga. La primera amb Pablo López. I si

0: veu que té Pablo López, sí. Per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 8:45 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, ui, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.
2: Han mordido el anzuelo.
0: Que ha mordido el anzuelo.
1: El anzuelo. Avui, concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una soleta abans, perquè no és fins 8:45 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui a l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
3: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
4: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda en peus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el dia dels enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el dia dos namorados. Soy un José de provocante. De un beso doce me abrazó. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs mira, avui marxa el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir, amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria, matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
6: I a les 11, Àgora Esportiva Especial. Bueno. Inici l'inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
6: Amb qui vas aquesta nit?
0: Amb Sud-Àfrica.
6: Amb Sud-Àfrica, molt bé.
0: Vols... que guanyarà?
6: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això, això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Agora Esportiva, ves a planxar Barcelona, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
7: Déu-n'hi-do.
6: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Mayol. Marxis.
6: Anava a dir-te, no vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara Garcia, Marta Viana.
1: Vinga.
0: També els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Mayol.
6: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: Molt bé, Mayol. No m'hi sento representat.
6: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
6: Aviam, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho explico.
0: Que sé, Mayol, són molts números.
6: Bueno, aviam, si la dada Mayol es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
0: Has dit segons, eh?
6: Has dit segons.
0: Clar, milions, milions.
6: Va, voleu fer dies? Va, dies, va, dies, va. Us ho deixo a dies. Quants dies? Va, quants dies?
1: Molts dies.
0: Molts.
1: És que s'acabarà la cançó.
0: Jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar.
6: 2.000.
1: Va, 2.000. Tota la vida.
6: 2.000 dies són 6 anys, que no dies. Ah, més o menys. Imaginat. Bueno, 7 i mig.
0: Uf. Doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molt més.
6: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
6: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
0: Mare de Déu.
6: Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada Mayol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic que moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
6: I gaudeix de tots els segons.
0: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
8: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: ¿Qué quiere esta gallo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
8: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
12: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
8: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
12: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
8: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
13: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
8: Lorena Ros, cineasta.
14: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme. Solidaris.
9: Amb Mercè Folch.
8: Vides als marges.
9: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
15: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
16: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
15: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
15: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
15: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
7: Cada matí, Catalunya Ràdio.
18: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva Llòscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
18: Exactament.
0: Molt bé.
18: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
18: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
19: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
20: Fixa't.
19: Amb això t'ho dic tot.
20: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
19: Parella no. Lío a final. Però parella no, yeah. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí. Sí.
0: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No dirà res, la Maica.
0: No dirà res, no dirà res.
1: Ja ho ha dit.
0: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapsa. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com el Patufet o el Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el tiktoker d'Avinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
21: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
22: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
21: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això o tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
22: El desarmes, el desactives.
21: Sí. I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes, que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
22: Hola, buenos días!
21: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
22: En castellà?
21: Sí, però que jo sé parlar català i tal, soc nascut, clar, aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure. De fet, és que penso en català i a casa és que parlem, barregem el català, el castellà, el marroquí, o sigui...
22: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
21: Moltíssima gent, també.
22: Qui, per exemple?
21: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bueno, és reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou, de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3Cat. Escolteu què deia la còmica i actriu.
23: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè, clar, no el vas conèixer.
24: No, per fotos, evidentment. Un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l. Clar, és que de cop i volta li poses una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com... Com va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties. Fortíssima. Anava amb la saca de cartes amunt i avall i... En aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Quin terror.
23: Gràcies a ell, milers d'històries...
24: Van arribar.
23: Van arribar.
0: Ai, quin programa és que fa l'Eloi Vila a TV3, sí, el Quanta Guerra. Per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 9320747474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
0: Ui, Manel, ja fas veu optimista, tu.
2: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
2: Pues sí, però a vegades cansat quan arriba divendres, dissabte per la meva feina ja veig més cansadet, amb no tants ànims i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinar cansa, i bueno, però bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
2: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte matino alguna més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
0: Sí?
2: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
0: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
2: Com?
0: Quan fa que t'hi dediques?
2: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys, sí.
0: No.
2: Des que vaig vindre, abans d'anar a l'Emili era camàlic i quan vaig vindre a l'Emili ja m'estirava
0: el meu compte. Déu-n'hi-do.
1: Hi ha bon ambient al mercat?
2: Hi ha molt bon ambient. I tot el mercat hi ha bon ambient, sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, tant, amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xocoters...
1: Tu t'ho passes bé.
2: Sí, tu passes bé, i passa ràpid el dia.
0: Això és el més important.
1: Sí.
2: Sí, tant.
0: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
2: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he pensat, mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
0: Sí.
2: I ara estic animat per a seguir per 65, 67 anys, encara... toqui, o el que duri el mercat. Perquè al mercat estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la Salut de Badalona, a tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
0: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, hi has d'anar, evidentment.
2: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses... som una mica psicòlegs, demanadors... Fem de tot una mica,
0: Doncs escolta'm...
2: vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys... però tot és escoltar la gent, ja que tingui una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
0: I això és el més important i nosaltres sí, que ho celebrem. Manel, sí. Molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
2: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
0: Ens quedarem amb aquesta...
2: Que vingui al mercat.
0: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
2: Igualment, vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu, perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, amb una de les seves històries.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Cordomín, bon dia. Què m'expliques?
4: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
0: Sorprèn-me.
4: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
0: Sí. Home,
4: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era... Ahir quin dia era... 10 de juny.
0: 10 de juny, que
4: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba,
0: doncs vinga, a despullar-nos. Marta Viana, Lara García, fins demà, noies. Adeu, moltes gràcies. Adeu. Eloi, vinga,
4: per molts
0: avui...
4: anys, Xavi.
0: Moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho ràpidet, això, que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
4: No, avui encara començarà a sortir el sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I a la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
0: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
4: Adéu.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canalies.
0: Preparat per arrencar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dia, matiners, bon dijous.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Parlem de genis que en els últims temps han anat guanyant mala fama, o potser, per dir-ho millor, s'ha investigat del tot a la seva figura i s'han descobert també molts genis, però també s'han descobert com a persones despòtiques que anaven d'incompresos per la vida, anaven d'avançats al seu temps. No obstant, Laia, tu per posar una mica de llum, podríem dir-hi, o per trobar genis que sí que ens podem emmirallar, avui has volgut trobar genis guais.
1: Sí.
0: O almenys que no els han caigut banderetes vermelles a sobre encara.
1: Clar, és que una mica si no sembla que per aconseguir grans coses de ser mala persona, no? Doncs mira, si algú va morir sense cap tac a l'expedient moral va ser Antoni Gaudí. Va viure, va morir en l'austeritat, va defensar el català contra tot allò que se li va posar al davant, no va perdre mai els seus valors de pau, de bé a la comunitat, volia que tots els seus treballadors poguessin dur els fills a l'escola doncs al mateix lloc de treball, no? Però no va ser l'únic, eh? En tenim algun més. Us hem

0: catalana, ja sabeu, violoncel·lista, compositor, director, doncs la seva coherència i la seva fidelitat als seus valors el van fer tan respectat com la seva faceta de músic. Per tant, els nostres respectes. Keanu Reeves. Ostres, és una mica eclèctica aquesta llista, ja ho veureu.
1: Sí, era el que anava a dir, de Pau Casals anem a Keanu Reeves.
0: És que he escollit personalitats que no van ser famosos per ser bona persona, sinó perquè van fer una altra tasca molt important. Però
1: va fer Matrix,
0: alhora,
1: va fer Matrix.
0: Per exemple, però aquest actor porta una vida bastant diferent a la de molts altres col·legues seus de Hollywood. És conegut per la seva fundació privada per hospitals infantils, que donen suport a la lluita contra el càncer, però més enllà d'això sembla que porta una vida bastant senzilla. Sembla que dona bona part dels seus guanys a causes que són una mica per millorar el món. A més, tampoc no mira de treure rèdit a la seva popularitat per enriquir, doncs, grans fortunes. I fins i tot a l'hora de moure's sembla que escull sovint el transport públic i, en canvi, defuig els viatges luxosos. Poc habitual en el seu gremi, podríem dir.
1: Sí, molt millor que Pep Guardiola.
0: Ah, bueno, és que no tothom pot ser que no rips, a veure. Sí, com sigui, hem posat una dona també aquí perquè n'hi ha moltes de dones que fan molt bones obres, però és veritat que hi ha moltíssims més homes famosos per altres coses i llavors costa, doncs, trobar també la doble figura. Però sí que hem posat aquí Rafaela Carrà, perquè
1: mítica.
0: Oi que sí, coneguda per la seva faceta d'artista sobretot, però que alhora el seu feminisme en l'època que va viure doncs és també molt meritori. En un ambient de l'espectacle, televisió, on naturalment el patriarcat era la norma i la dona era un objecte més que un subjecte, ella es va convertir en una icona del feminisme i del col·lectiu LGTBI, va ser una de les primeres dones a parlar obertament de sexe, empoderar-se d'aquest discurs, alhora que va ser sempre defensora de la classe treballadora i es va reconèixer pública i obertament com a comunista. Res a dir a la fantastiquíssima Rafaela Carrà. Tornem als homes, perquè Nelson Mandela és en el número 2 d'aquest top 5, perquè més enllà dels entorns artístics, doncs hi ha també a vegades en la política persones que transcendeixen la pròpia ideologia. Ell va ser conegut per ser polític, però ell va ser també un dels líders emblemàtics de lluita contra el sistema de l'apartheid, que va arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica, però sobretot va fer ostentació d'una gran generositat.
2: El primer president negre.
0: De la República de Sud-àfrica, crec que va ser el primer.
2: Ah, perquè abans que eren...
0: No sé si li deia república o quin tipus de règim hi havia. Sí que sí, va fer, com us dic, una gran generositat, perquè ell portava 27 anys a la presó, però va apostar pel perdó, pel diàleg, en lloc de la venjança, i això li va valer el Premi Nobel de la Pau l'any 93, quan encara es donaven Premis Nobel de la Pau doncs, a gent que s'ho mereixia. I ara top 1 us he posat una persona que no és coneguda per bona persona,
1: Guardiola,
0: però...
1: Guardiola no, per favor,
0: No, tranquil. Kilian Jornet.
1: Home.
0: Perquè costa trobar esportistes que, més enllà de la seva habilitat o la seva disciplina, destaquin pels seus valors assenyats o per la seva aposta per la millora del món que els envolta. Una excepció, trobo, és Kilian Jornet, que, malgrat haver-se carregat tots els rècords imaginables en la seva matèria en l'esport, segueix mirant que la seva tasca reverteixi en la millora social. Ell inverteix en les seves pròpies investigacions mèdiques al voltant de l'esport d'elit, de l'esport físic, però també aposta amb la seva fundació per elaborar una alternativa real a la roba esportiva de consum responsable, perquè tothom pugui comprar doncs, roba sense mala consciència, i també aposta per la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient de manera molt i molt important.

0: Els experts i CAT. Mireu, avui vull recomanar un compte d'Instagram que es diu Entre Fones i Neurones, que és un compte de divulgació científica que, de fet, va rebre el Premi Crit d'aquest últim que es va donar, doncs justament això, la divulgació científica. És un compte que ens arriba des de Mallorca. Sincerament, molt bé. O sigui, molt bé la divulgació sobre molts temes diferents, perquè tu podries pensar que és només científica pel que fa a les ciències, així com més de la natura. Doncs no, també ja parlen d'història. A mi he de reconèixer que aquests comptes que ens donen contingut sobre curiositats em donen la vida. Però és que, a més, està molt ben explicat. Va, si voleu, us deixo sentir un fragment perquè veieu una mica de què va la cosa.
1: Formentera va ser repoblada perquè un ibisenc va acabar a sa presó per intentar dur blat de moro a Eivissa. Ja, molt loco. Benvinguts, benvingudes a Història Balear. Vos presenten en Marc Ferrer de Lluan, un patró ibisenc vinculat en es blat, que tenia un acord amb sa Universitat de Formentera a Eivissa. Resulta que quan estava a València amb es vaixell carregat de blat per tornar cap a ses Pitiuses, va quedar atrapat allà. I va ser així perquè el pagament no se va poder donar. I pum, directe a ses Torres dels Serrans. Però com no va ser una condemna justa, en sortir, en Marc li demanà una compensació en el rei. En concret, mitja legua de bosc de Formentera, entre altres. Una illa que no tenia...
0: Veieu, aquí ens ha explicat una història que naturalment no coneixem, però probablement a les Illes Balears també hi ha molta gent que no coneix.
2: Oh,
0: i tu podràs dir, home, és bastant local això. Bé, però primer que Països Catalans és tot i per tant ho hem de saber tot i volem saber-ho tot i ens encanta que ens ho expliquin tot. Però no només això, sinó que hi ha temes que són de divulgació científica o d'històrica o el que sigui que són perfectament extrapolables a qualsevol altre lloc. I si voleu en posa un altre perquè ens parla justament de la gespa i del turisme, que això ens afecta a tots per igual.
3: Pousa aquesta gespa i de mantenir-la pot gastar molta més aigua que una família sencera. Si vius a Balears i tens gespa, això t'interessa. I com estem xerrant de ciència i Balears, qui millor que Entre Fones i Neurones? Ei, què ens pots dir de tot això?
4: Hello. I d'allò veig consums d'aigua altíssims per mantenir-los tot l'any verds. I això, en èpoques d'estrès hídric, no té molt de sentit.
3: Exacte. I aquí coincideix amb el pic turístic.
0: Bueno, ja ho veieu, aquí en aquest cas és un post que, a més, ha fet en col·laboració amb altres comptes de divulgació, doncs també Balears. És que serà mentida perquè realment a les Illes Balears hi ha molta menys població que al Principat i, en canvi, també hi ha moltíssims comptes superinteressants, molt seguits, i que aquest té gairebé 15.000 seguidors, Com us dic, hi fa que sigui molt variat, que us he posat aquest de la gespa com un d'història perquè veiéssiu que era bastant divers, però hi ha moltíssimes coses d'art balear també, perquè molts hi anem a vegades de vacances i també vol saber doncs, per què les cases aquestes doncs, són blanques, l'època del passat islàmic de l'illa, també molt interessant, coses de molt de història de l'art també. De veritat, molt xulo i no, o sigui, encara que sigui només algunes coses de les Illes Balears, altres no només són de les illes, però és que a més trobo totes interessantíssimes. Són les...

0: tenim aquí aquest rànquing molt més especial, rànquing estacional, amb les 20 ciutats més infidels d'Espanya i Catalunya, que es consolida com un dels grans epicentres de la infidelitat amorosa. A Catalunya anem al capdavant, Anna, amb això sí.
1: Sí, ja ho veureu, ja ho veureu. A veure, aquest rànquing el publica cada any l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. És una plataforma de cites exclusiva per mantenir connexions discretes i casuals dirigida a persones casades que busquen una aventura, una relació oberta, o bé que doncs, estan de viatge i busquen sexe casual a l'estranger. L'aplicació va néixer el 2002 i compta amb més de 90 milions d'usuaris.
2: No són pocs, eh?
1: Déu-n'hi-do. Doncs bé, la plataforma Ashley Madison ha reafirmat per quarta temporada que Catalunya ja és tot un referent pel que fa a l'exploració de noves modalitats de relació de parella.
3: Que n'aprenguin.
1: És tot un referent en temes d'infidelitats. Si ens fixem en el rànquing de les 20 ciutats més infidels d'Espanya, en l'última posició doncs, trobem Alcobendas, a la Comunitat de Madrid, que està precedida de Valladolid, Marbella i Alacant. En setzena posició, ara sí, hi trobem la primera ciutat catalana.
0: Home!
1: És la primera ciutat catalana que apareix en aquesta llista. Ha baixat el nombre d'infidels perquè l'any passat Reus apareixia en 15a posició i ara ha baixat un esglaó. És la 16a ciutat amb més persones deslleials.
3: Per al·lusions, com a reusenca, has de dir alguna cosa?
1: No, jo no. Després de la capital del Baix Camp apareix Saragossa, Sant Sebastià i la segona ciutat catalana, una vella coneguda dels reusencs. I déu-n'hi-do la de posicions que ha perdut Tarragona, perquè l'any passat era 8a i ara ens la trobem en 13a posició.
4: Ui, la gent ha perdut promiscuïtat.
3: Sí, que sí, sí, sí, sí, està claríssim.
1: Després dels tarragonins, la llista continua amb Burgos, Bilbao i...
5: Lleida, toma un xic que maco és que...
1: Lleida, l'any passat era 7a per sobre de Tarragona i enguany la plataforma la situa en 10a posició. Així que molt bé per Lleida. Sí. Després hi trobem Lugo, a Corunya, i en 7a posició València. Wow. Tot seguit, Madrid, León, Granada i atenció perquè ara ja sí, arribem al top 3 de ciutats més infidels i aquí sí, hi figuren 3 ciutats catalanes.
3: Ostres, el podi tot és català,
1: el podi tot és català. Va. En tercera posició, la capital. Barcelona, la trobem en tercera posició quan l'any passat era 5a.
4: Cara,
1: ha escalat aquí dues.
3: Sí, sí, el papa marxarà per cames, quan ho sàpiga.
4: Però per mi la lògica fins ara era que a més poblat, més alta posició, i si em poses Barcelona a tercera vol dir que la primera i la segona són menys poblades.
1: No té per què, ja veuràs, ja veuràs. Per tant, ha augmentat el nombre de persones infidels de la ciutat comtal i voleu saber qui en segona posició? Sí. Doncs mireu aquesta.
6: Manresa, Manresa,
4: què dius?
3: A veure, hi ha una cosa que ha superat la posició, és aquesta música que has posat.
1: De Julio Madrid.
3: Manresa en mi ciudad.
1: Me la va dir en David Talleda, clar que és d'allà.
4: I per què Manresa la gent és infidel? L'estic molt preocupada.
1: Doncs mira, ho és bastant, perquè la capital del Baix ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i ara sí, en primera posició, potser ja ho sabreu, perquè per tercera vegada consecutiva és la ciutat més infidel de Catalunya. Girona és la ciutat...
3: Sí, sí, no m'ho esperava.
1: Doncs Girona és la ciutat més deslleial, amorosament parlant, de Catalunya.
3: Qui no us esperàveu més?
2: No, no sé, m'ha sorprès Girona.
4: Jo a Barcelona m'hagués... Sí, m'hagués semblat molt més habitual, o fins i tot et diria una ciutat molt turística, tipus, no sé, Salou o Lloret, no? Sembla com que és un lloc on la gent no està més de vacances.
3: Més de pas, més de pas.
4: Exacte, més de pas, sí.
0: Però tenint en compte que Alcobendas és de les primeres que has dit, jo trobo que és típica ciutat on la gent va allí com d'amagatotis, no? No m'estranya que estigui al capdamunt.
3: Una ciutat on comencen a fer petons al cul de lleones, clar, a veure, és veritat que aquí hi ha bici.
1: Doncs també per sorpresa ha estat que es col·loca en primera posició a Espanya, cosa que l'any passat era Pamplona, la més infidel.
4: Ah, veus, clar, de pas, és que la meva teoria és bona, el que passa que Girona, mira, està allà.
3: A Pamplona i els Sant Fermins, a Girona,
4: clar,
3: bueno.
4: No.
1: I segons aquesta aplicació de cites extramatrimonials d'Ashley Madison, es pregunten per què s'és infidel. Doncs Ashley Madison ha volgut estudiar els motius pels quals les dones i els homes, doncs, decideixen ser infidels. Segons l'aplicació, la raó principal és la insatisfacció sexual, que és un 30%, seguida per la necessitat de més atenció i afecte, un 29%, i les ganes de viure experiències noves, que és un 28%.
7: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Laura, qui s'ha embolicat amb qui?
1: A veure, estan tenint uns dies una mica intensos. No al món dels famosos, que és el que jo vinc a abordar, però jo no sé si en general esteu percebent que la gent del vostre voltant està tenint mogudetes. Com de, o gent deixant-ho, o gent tenint converses super profundes i reveladores amb la persona amb qui s'estaven veient, o gent de cop enamorant-se del no-res.
2: A veure, de moment venim d'un rànquing d'infidelitats que l'Anna ens ha comentat, que Girona l'encapçala, seguida de Manresa, i acabem per Barcelona.
3: Les tres ciutats més infidels d'estat espanyol són aquestes tres.
2: Són catalanes, les tres.
1: Cada any surt aquesta notícia, oi? Sí, jo sempre ho he sentit, i sempre hi ha Manresa per allà al mig, que
2: Manresa dius,
1: perquè
2: no visc
1: aquí Manresa.
2: Girona número 1, què està passant?
1: Jo crec que s'ho inventen pel màrqueting de les empreses aquestes de dating, però bueno, a mi em sembla bé. Vull dir, és una notícia curiosa de comentar. Millor això que el papa, ja t'ho dic ara.
2: I tant.
1: Llavors, no, jo tinc la percepció de moviments. Em semblen uns dies intensos. Llavors, hi ha una cosa a TikTok que es diu la June Theory. Ho podeu buscar. A veure, això és una cosa d'adolescents boges. Que...
2: Com has dit?
0: És de Jung Beef o és de l'amic de Freud?
1: No, no, de juny, del mes de juny.
2: Ah, vaja.
1: June.
0: No, que no conec.
1: Que diuen que el juny hi ha com una energia de moviment. Que, bueno, aquestes merdes no les crec gaire, però entén-me. Que la gent diu que
2: ve
1: sempre és un mes...
2: Twist. Juny ve amb plot twist.
1: És un mes en què canvien moltes coses, sobretot en aquest pla. A qui li ha canviat la vida, com ja sabeu, aquestes setmanes és a Dua Lipa. La meva diva del pop internacional preferida, probablement, s'ha casat aquesta setmana, i ja es va casar la setmana passada, com sabeu, a Londres, així com pel civil i tal, i ara ha fet la gran celebració a Palerm amb tots els convidats i amb tots els luxes. Estan sortint arrel d'aquest enllaç com moltes històries de com es van conèixer ella i Callum Turner, que com recordareu, crec que ja us ho vaig explicar un dia, es van conèixer en un tren, llegint el mateix llibre per la mateixa pàgina.
2: Que bonic, que romàntic, que peliculero, i no m'ho crec.
1: No, exacte, no sé que ningú, però és igual. A mi m'importa més una bona història que la veritat. També et dic, forma part de la bona història, que quan aquesta cançó va sortir, és una cançó que es diu Training Season, del seu últim àlbum, que era un àlbum no de despit, però que sí que deia com, mira, estic fins als collons ja d'homes que no saben gestionar les seves emocions, no saben relacionar-se, i s'ha acabat l'època de l'entrenament i d'ensenyar-los com s'ha d'estimar, que és una mica el que deia en aquesta cançó que es diu Training Season, i es veu que el mateix dia que la va treure, però al cap de 2 anys, va ser el dia com que es van anunciar que es prometien o alguna cosa així. Bueno, aquestes merdes de coincidències
2: quadra,
1: de dates,
2: sí.
1: Que a mi em fan bastanta gràcia, la veritat. Més detalls del seu casament, doncs que va tenir convidades com, per exemple, Shakira o Rosalía, i no sé, que s'han fet unes fotos perfectes que les podeu anar a veure al seu Instagram, que si menjant pasta, que si en una villa allà com d'aquestes italianes, increïble. No ho sé, jo enveja insana totalment de Dua Lipa. Va tenir Elton John també cantant en directe el seu casament, perquè ells tenen una cançó junts. De fet, Elton John jo crec que va ser dels artistes que la va ajudar
2: a saltar
1: la fama.
2: Sí. Val. Cold Heart, no?
1: Cold Heart, sí. No ho sé, jo ja et dic, és que penso, si li ha passat a Dua Lipa, a mi també em pot passar, no? I qui també està aquests dies d'enhorabona és Rigoberta Bandini. No sé por qué. Paula Ribó serà mare per segona vegada, ho va anunciar al mig d'un concert, que
2: vaig
1: ja
2: veure les
1: la
2: imatges.
1: Sí.
2: Les has vist?
1: Sí, però va ser molta gràcia.
2: És molt divertit, perquè, clar, diu... Podeu explicar-ho? Perquè m'estoy ahogando. O sigui, està explicant que s'ofegava amb les cançons. Diu, és que ho haig d'explicar, sisplau. Encara que està de poc, no?
1: Sí, però bueno, és allò que ja es nota, perquè a més la tia, clar, com que balla, canta, porta vestits així rapats
2: i
1: tal.
2: Ja no pot, no pot.
1: Doncs ho havia de dir perquè és que era molt, molt evident. Fa molta il·lusió perquè tindrà un germanet, el Nico, que és el primer fill de la Paula i de l'Esteban, que a més el Nico va arribar molt aviat. No sé si sabeu aquesta història també,
3: no.
1: Però sí, ells dos portaven sortint menys d'un any, jo penso. I va ser una mica de penalti, però mira, els va sortir molt bé perquè segueixen junts i ara en tindran un altre, per tant.
3: Molt bé.
1: Meravella.
2: Moltes felicitats.
1: Aquí ha fet un match una mica estrany aquests dies, Leire Martínez i Buhos.

0: Na-na-na. És bord, se n'ha verd total, eh, aquesta cançó.
1: Hi ha oients que ja l'han pronosticat com la cançó de l'estiu, eh? Recordeu que tenim el calendari d'Advent Expert, que podeu fer el vostre pronòstic de quina serà la cançó de l'estiu, i hi ha oients que ja s'han decantat per aquesta.
0: Els bords ens la van presentar, el Guillem ens la va presentar aquí als Experts el divendres passat, i realment és una cançó que pot ser, sí, cançó de l'estiu.
2: No faré cap comentari. Jo només penso que la Leire Martínez no és catalana i per tant no sap tot el context, i ella va dir, ah, bueno, vale, i ja està, i ara no sap on s'ha ficat.
0: Entona molt bé el català la Leire en aquesta cançó.
2: Sí, mira, molt bé, molt bé.
1: Es pot dir moltes coses, però que els Bols han aconseguit que la Leire canti en català també és una realitat.
0: Sí, sí, sí.
2: I altres artistes, també, amb els Bols han anat fent coses.
1: Sí, sí, sí.
2: Mira si és greu la situació que hem de parlar de Primavera Sound. Perquè hi va aparèixer per sorpresa Olivia Rodrigo. Tu, Roger, la vas veure o no?
3: Jo estava en un altre escenari més petit, però em va arribar el rumor després, perquè després que aparegués sobre l'escenari tothom ja ho sabia i tothom li havien dit i m'ho van confirmar.
2: Ella està a punt d'empadronar-se a Barcelona, perquè, macho, entre que va fer allò de la samarreta del clàssic, que de cop i volta era una estrella del rock allà al mig del Camp Nou, i després amb qui es va enrotllar, això ho sabia l'Anna, ara no me'n recordo, es va liar amb un jugador.
1: Qui?
0: Ah, no, a veure, crec que va amb Gerard Martín, pot ser que fos, que se la va veure al costat de Gerard Martín, ara no me'n recordo.
2: Se'n van anar a casa junts o alguna cosa així, després de la festa de la Lliga.
1: Sí.
3: Vaig veure a l'Astrid Millán, la coneixes?
0: No té nòvia, eh, Gerard Martín, a veure, ara, no embolicava aquí la troca, eh?
2: Bueno, però se'n van anar junts o no se'n van anar junts?
0: Bueno, se'ls va veure, sí.
2: No sabem quin pacte té amb la nòvia, el Gerard Martín.
1: També és veritat.
0: Però aquí, bueno, sí, som infinitats, és veritat, Girona, Manresa, tot. Sí,
3: l'Astrid Millán, la coneixes, la TikToker? Té un milió i mig de seguidors.
2: Ara no em sona.
3: Una que estava allí fent-se selfies, també. Sí, és com de lo més famós que vaig veure.
2: Bueno, es veu que també hi havia el Pol Mescal.
3: Això sí que ho vaig veure després a xarxes i ningú sabia, tota aquesta gent llesta que sabia que el concert sorpresa seria Olivia Rodrigo, ningú sabia que Pol Mescal estaria allí barrejat entre la gent.
2: Home, el tinc incògnit.
0: I el Guardiola i el Pedro Sánchez.
1: Pep Guardiola, encara no heu parlat.
2: Bueno, aviam.
0: La pregunta és qui no hi era.
2: A mi Pep Guardiola no em sembla tan sorprenent que hi fos.
0: No, clar, amb el seu jet privat pot anar on vulgui, no, Laia?
1: Que no.
2: A mi que Pol Mescal estigués a Primera Sound incògnit i que es veu que la setmana abans se'l va veure a l'Almodóvar de Gràcia.
1: Ostres, això ja és més raro, eh?
2: És un antro on acabem el populatxo.
1: I ha estat jo i tot aquí.
2: Que fort. Bueno, és que aquesta persona no pot parar de caure bé. Jo ja, des del principi que va començar a ser famós com a actor, vaig dir, crec que ens entendríem, però és que clar, bueno, va fer Hamlet, que va ser espectacular.
1: El portarem a l'altar dels genis bons, aquest, el Pol Mescal, eh?
2: Exacte, l'altar dels genis bons, a favor. I després també et dic que segueix el rebombori per la casita de Bad Bunny, perquè ara està a Madrid i també allà hi ha com tota la polèmica d'aviam qui va a la casita, qui no va a la casita. En parlarem d'això de la casita dilluns sí. De fúria, perquè crec que aquí tothom està molt alterat per la casita de Bad Bunny i no veiem que és exactament el mateix que els VIPs de qualsevol puto festival i fins i tot els catalans. Per tant, bueno, parlem-ne.
1: Molt bé, molt bé.
2: Qui té molt clar que no vol anar a la casita de Bad Bunny? Pues la persona que fa las mejores declaraciones de España, siempre os lo digo, la Maya.
4: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
5: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
4: A su casita.
5: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... Sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil.
4: Bonito y...
5: Claro, claro, y como queriendo interactuar, ¿sabes? Pero es como, o sea, ¿no? En plan, yo creo que es muy incómodo estar ahí.
2: Bueno, ella siempre tiene la gran verdad. Ella és sàvia. Qui sí que va anar a la casita de Bad Bunny de Madrid? Laura Escanes.
0: Laura Escanes, sí.
2: Gent a qui li és absolutament igual tot.
0: Feia pinta que l'Escanes la trobaríem allà dins de la casita, no?
1: Que torna a estar molt per Madrid, perquè quan ve fer la travessa la tenim més per aquí, no?
2: Ella fa el que Andorra, li sembla tota l'estona.
1: Encara està amb l'Andorra aquest?
2: Sí,
1: encara estan junts. Llarga vida.

0: experts, ICAT.
1: Sort de parlar de teatre amb la Rita Oller. Què tal, Rita? Com estàs?
2: Molt bé, cansadeta, però bé. Moltes ganes de venir.
1: Tindrem l'oportunitat de parlar de quàntica?
2: Una mica.
1: Podeu anar, oients, aquests dies al Teatre Goya a veure l'últim àtom. És l'últim de la història de l'univers? O l'últim en ser descobert?
2: No ben bé. Hi ha moltes reflexions teòriques, però no s'apunta ben bé a què passa amb l'univers en si, sinó que es fan reflexions sobre la nostra percepció de la realitat, no? I com aquesta teoria de la relativitat, del gat de Schrödinger. Llavors planteja una situació que és en un clima cada vegada més incert, passen diferents coses que generen una estranyesa. Per exemple, un govern que no sap si decretar un estat d'emergència, una àvia que perd la capacitat de saber parlar i una filla desapareguda i un pare disposat a tot per fer veure que això no ha passat. No? I que aquestes coses que semblen però que no són. Llavors, què és allò que anomenem realitat? Allò que desitgem acaba passant? L'obra planteja uns dubtes teòrics que a mi em van interessar molt.
1: Les coses si les mirem canvien, són com les mirem.
2: Exacte. Ja veureu, en aquesta obra es plantegen moltíssims
1: pot
2: temes
1: d'aquest. Poesia com a electrons, que acabo de dir, suposo.
2: Exacte. I llavors hi ha com aquestes dues visions, no? D'aquesta més teòrica i de l'altra més reflexiva, filosòfica, de plantejar-te, ostres, què és allò que existeix? Llavors, si us interessen tots aquests temes, hi són al Teatre Goya fins al 5 de juliol. Llavors,
3: com es diu l'obra?
2: Es diu L'últim àtom.
3: Perfecte.
2: Que, clar, és el Jordi Oriol, jugar amb els jocs de paraules, i que d'això també n'hi haurà. I els intèrprets són en Joan Carreras, la Mia Esteve, la Carme Milán, en Carme, el Carles Pedregosa Torres i la Lara Segú. Que la Lara Segú, si aneu, parlem-ne, perquè és un personatge, és Clara Segura, que és ben bé. Hi ha un joc de paraules, hi ha un joc de rols amb aquest personatge.
1: No és el mateix autor que l'home Natja?
2: Sí, és el mateix autor, el Jordi Oriol.
1: O sigui, ara arriba L'últim àtom. N'he vist alguna de pel mitjà? Títols boníssims.
2: Sí, Maledicció.
1: Aquest Maledicció. Que tot el text de dalt a baix eren encavalcaments durant una hora i mitja, dues hores. Sí,
2: i
1: sí,
2: era
1: flipant.
2: Shakespeare, absolutament brillant. Llavors, si voleu seguir la feina d'en Jordi Oriol, podreu anar-lo a veure al Teatre Goya.
1: I del Teatre Goya anem a la Sala Beckett, que han presentat ja programació, i això vol dir que podem ja saber què anirem a veure en un futur, o proper o a mig termini.
2: Exacte, i és que aquest divendres passat van fer una festa per celebrar que fa 10 anys que són al Poble Nou, felicitats Beckett, i per tal de celebrar-ho, doncs, han preparat una programació que vol per esment aquests 10 anys de trajectòria al Poble Nou. Llavors, hi ha un total de 15 espectacles, intentaré fer-vos un croquis molt breu per tal que us pugueu ubicar i com pugueu començar a comprar les entrades a través de Cultura Jove. Llavors, aquesta temporada es fa un cicle especial dedicat a l'actor Oriol Genís. Llavors, hi haurà un total de 3 espectacles que compten amb la seva presència. El primer de tots és Que fue de Andrés Villarrosa, que és una mena d'alter ego de l'Oriol i que el podrem veure fent El cantante melódico del trémolo metódico. És una aposta ben curiosa. I després passem a la següent, on podrem comptar amb l'Oriol Genís, que és Com tocar de passa meva sobre la terra, que són les confessions d'un quiosquer, el seu company accidental de cambra, que desvetllaran que les persones tenim grisos. Llavors, el tercer és Barbàclia, que és un recull d'obres de la Víctor Català que inclouen La tieta i Barbàclia mateix. Llavors, són dues obres poc conegudes, però alhora molt representatives de la mirada de Caterina Albert. Llavors, aquests tres espectacles potser els heu pogut veure perquè ja han estat en cartellera, doncs aquí tindreu l'oportunitat de tornar-los a veure. Uh-huh. Però és que, a més, ara anirem a mordre cronològic. Molt ràpidament us intentaré descriure què hi haurà a la Sala Beckett. Així podeu començar a decidir a quines hi voleu anar.
3: Perfecte.
2: Llavors, Scoop, que és una obra que vol retre homenatge al Teatre Amateur del barri a partir de la història d'una redacció d'un diari que els hi apareix una notícia inversemblant i es debaten sobre si publicar-la o no. Després tenim El pessimismo alegre, mi suicidio, que és un monòleg basat en el llibre de Henry Rode, que és un pedagog anarquista que desgrana les qüestions essencials de la vida abans de suïcidar-se. Llavors, després, també tindreu Torcides, que en vam parlar la setmana passada, perquè ara són a l'Antic Teatre, que és aquesta obra que parla sobre la pressió estètica. Doncs estaran en temporada a la Sala Beckett, així que podreu aprofitar-les per veure-les. També hi ha Fama, Fomo, Fumo, que és una comèdia sobre l'ego i el que estem disposades a fer per assolir l'èxit. També tindrem l'aclamat espectacle Gola, que parla, no, d'aquest impuls desenfrenat per evitar viure en la buidor i la frustració. Després tenim també per primera vegada el musical de creació de la Beckett, és a dir, la primera producció de teatre musical, que es diu El forat blanc, on assistirem als últims dies de vida d'una artista molt reputada. Després tenim una proposta que a mi em crida l'atenció, que es diu A cada pas o Els dies perfectes, que és un espectacle que s'intenta acostar a Samuel Beckett des del clown i planteja com un personatge de les obres principals de Beckett, que és la Winnie, que és el personatge principal dels Bons dies, està enterrada a la sorra gairebé durant tota l'obra, però en aquest cas aconseguirà escapar-ne i veurem a veure què passa. Després també tindrem Les distàncies, que és què passa quan la bellesa o la malaltia afecten a qui viu lluny de nosaltres. També tindrem El castell, que és una obra de Kafka.
0: Déu-n'hi-do, no, estàs dient moltes
2: 15
0: coses.
2: 15 propostes, estic intentant dir-les totes, ara dic. Vinga, va. Doncs El castell, que és aquesta obra inacabada de Kafka, que acompanyarem el protagonista de l'obra, que es diu K, a través d'un món de burocràcia infinita que l'impediran poder establir-se en una ciutat ben curiosa. Després tenim una cosa que pels fans d'ICAT potser us sorprendrà alguns, no sé si a vosaltres, experts, i és que es presenta una obra de teatre que es diu Ordinaris Àngels, que és una comèdia musical en 3 actes i un final, i que el repartiment és la Ludwig van. No sé si esteu al cas de que la Ludwig van fan teatre.
0: Sí,
1: sí, jo he vist la seva obra per mi magna, que és Pere el Farsant, i la següent, que era Artemi, el cambrer Abstemi, també em va encantar, i a l'expectativa de que facin una nova obra. Aquesta es diu...
2: Doncs aquesta es diu Ordinaris Àngels, i passa a parlar de tot allò que desapareixerà amb el nou pla urbanístic de la plaça dels Àngels, que és la plaça del Magba, i podrem veure la Ludwig van en el repartiment.
1: Si no heu descobrit aquesta faceta de la Ludwig, feu ja.
2: Endavant, a veure si podrem repetir, jo crec que sí. Després també tenim Un home bo, que és la història d'un home que està en plena crisi després de deixar-ho amb la seva parella, i la seva filla, que el ve a ajudar-lo i a donar-li un cop de mà, i és una universitària, militant, ell de sobte es veu com en la seva filla i diu, escolta'm, que això potser em pot canviar la vida. I després tenim l'última obra, la quinzena, que és Mantener fuera del alcance de los niños, quejío sobre la infancia y lo que sigue, que és una performance que parla sobre el lament de les infàncies no normatives, però en aquest cas ho veiem amistat amb el quejío flamenc en una celebració de la minoria i d'allò diferent. Llavors, la programació és a través de la seva pàgina web, però us recordo que si teniu entre 18 i 30 anys, per Cultura Jove trobareu entrades per tots els espectacles a preus exclusius.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Nova secció de la Laura explicant com és la gent segons quina cosa.
2: Segons com busquem aparcament.
1: Avui buscar aparcament. Això sí que jo només ho he fet 3 vegades, que són els 3 exàmens que vaig fer, però sempre m'ha sorprès aquesta acció.
2: Ja, és que és un tema,
1: De portar un cotxe per anar a un lloc amb cotxe on deixar el mateix cotxe, oi?
2: No, i clar, i tu agafes el cotxe, pagues, jo que sé, ara ja no tant, però l'autopista, el peatge, per tant ja pagues la carretera,
3: sí.
2: I a sobre arribes a un lloc i també pagues el puto pàrquing.
3: Sí.
2: Que jo ho entenc, que hi ha un cert punt de dir, bueno, estàs ocupant un carrer una plaça de la via pública i tal, però hi ha gent que, com ja hem dit moltes vegades en aquest programa, bueno, gent, hi ha pobles que tenen la zona blava fins als límits de França, m'entens?
3: A veure, vull pronunciar-me, però no ho faré. M'esperaré a veure si trobo la meva categoria.
2: Molt bé. És que és una actitud,
3: Clar.
2: A veure. És una actitud vital, la de buscar aparcament. D'entrada comencem com per la que em sembla més equilibrada i que admiro moltíssim perquè clarament no és la meva. Gent que surt de casa amb temps per buscar aparcament i normalment si surts amb temps és quan trobes aparcament.
3: No és veritat, això.
4: Home, sí que és veritat. Sí que és veritat.
2: Ajuda bastant.
4: Tot i que no ho fem, però sí que és veritat.
3: Ajuda.
2: Llavors, gent que ha après al llarg de la vida, cosa que a mi no m'ha passat, que tu no has de calcular només el temps del trajecte. Tipo, d'aquí a Vilanova hi ha 3/4 d'hora, doncs has de calcular aquests 3/4 d'hora i 20 minuts... de buscar aparcament.
4: Que jo tampoc ho faig mai.
3: Jo era aquesta persona. Jo anava amb temps per la vida fins que vaig conèixer la meva parella i aleshores això va desaparèixer. I...
2: Bueno, també tenim dues filles petites que
3: No, les nenes no calen.
2: No, ja aneu tard de per si.
3: Sí.
2: Doncs nosaltres no som aquesta gent.
4: No,
2: jo els admiro profundament.
4: Som. Jo també.
2: A més, hi ha una mena de superioritat moral amb la gent que fa això perquè... Clar, jo a vegades utilitzo com a excusa per arribar tard als llocs. Perdoneu, és que no trobava aparcament, tal. I hi ha algú que ha vingut de més lluny que tu i sí que ha trobat aparcament i ha arribat puntual. I llavors és una excusa de merda.
4: Quants que he provat aquell WhatsApp d'aparcant i saps que no estàs aparcant?
2: No estàs trobant aparcament. És que potser no estàs ni buscant aparcament encara.
4: Potser no estàs ni sortint.
2: Però clar, hi ha gent que sí que ho fa, llavors et deixa fatal. Per què? Perquè nosaltres som aquesta tia.

0: gallego. Ten cuidado con las tías porque estamos todas locas. Jo mai m'he sentit tan estereotip de persona femenina conductora com quan estic buscant aparcament. O sigui, realment sóc capaç de fer salvatjades, d'avançar per la dreta gent perquè acabo de veure un pàrquing, aparcar-lo en el sentit contrari de la marxa, que això és el que et poden multar. O sigui, em puc tornar boja per l'aparcament.
1: Ets de les persones que si va amb una altra la fa baixar, la fa guardar el
0: no,
1: lloc.
0: Això no, fer,
1: no, no. No es pot fer això, eh?
0: No, això, la meva mare m'ho havia fet fer
1: això
0: de petita.
1: Això no es pot fer, eh? M'ha passat.
0: Jo tinc un trauma infantil, que la meva mare ens ho feia fer.
1: Clar, però què és això?
0: Nens, allà,
1: deixa una penyora, deixa un nen abandonat.
2: Però això és, segons el reglament de conducció, no això, pots fer.
3: No, no,
2: és que
3: no,
2: jo ara,
3: no,
2: mira, fins ara, Sergi, m'ho feia ràbia que m'utilitzessin de con per això, clar. Però des d'ara que sé que no es pot fer,
1: tu digue-ho.
2: Em presentaré voluntari.
0: No, i després et pots barallar-te amb gent que ho fa, perquè passes tu primer i dius que no pots guardar per aquí, que no pots, i ell, no, perquè està fent la volta, que me la suda. Era el primer, m'entens?
4: No, bueno, es guarda lloc, ja està.
0: Jo he dit que sí que no he fet això de guardar lloc, però he fet guarradetes de posar-me contra direcció per un carrer.
1: No, això tampoc es pot fer.
0: Bueno, però entén, me marxa enrere, perquè he vist un pàrquing que estava allà i dic, ara he de fer la volta, que no com que me'l fotran.
3: La boja fotent-se marxa enrere mig quilòmetre.
2: La Marso, el que li fa més ràbia és quan surt amb temps per a trobar aparcament, diu, acabo aparcant a la mateixa hora que si no hagués sortit amb temps. Però clar, i sí.
0: No, sí, aviam, pots tenir mala sort, llavors sí que pots tenir l'excusa de perdoneu, no trobo aparcament, però és veritat que quan no calcules aquest temps, doncs no tens cap tipus de respecte de ningú. I després hi ha gent que va néixer amb una benedicció, sí, amb una, no sé, alineació astral, sí, sí, que sempre troba aparcament.
2: Fa molta ràbia.
1: No, i no només el troben.
0: A davant del lloc.
1: A davant.
0: Increïble.
1: Quina ràbia. Em conec, d'aquests.
0: Jo he intentat pensar com quin és el patró, perquè crec que és una gent que també té una habilitat d'observació. Vull dir, al final també jo crec que em passo molts aparcaments, o potencials aparcaments, perquè vaig boja, vaig cantant la música del cotxe, o vaig mirant endavant, o vaig mirant només com certs forats, que a mi em sembla que seran aparcament, però n'hi ha d'altres, és que això hi ha una habilitat molt especial que crec que jo estic desenvolupant, que és, per exemple, controlar els càrregues i descàrregues. Que és un lloc, clar, que tu automàticament el teu cervell l'elimina de les possibilitats.
4: No, jo tinc molt inclòs, Tinc molt inclòs.
0: Doncs jo no
4: perquè
0: tenia tant.
4: Tinc una furgoneta, he de dir. I sempre he pensat que això m'ha de donar una mica més d'avantatge.
0: Les zones taronges dels pobles.
1: Els busos els caps de setmana.
0: Els busos caps de setmana. Vull dir, llocs d'aquests que jo mentalment no els tenia contemplats i que, clar, la gent que troba parking la primera és perquè ells ja contemplen que pots aparcar allà.
1: No, és la mateixa gent, a més, que va tranquil·líssima a buscar aparcament. Va, és a dir, jo vaig neguitós, jo ja agafo com 15 minuts pensant, no el trobaré, i no, efectivament no el trobo. Però aquesta gent va convençut que el trobarà i el troba.
2: Jo sempre llegeixo això que ho dic dels cartells a la zona taronja del diumenge, no tinc idea, sí, però que jo veig un cartell i diu dies i mesos, m'ho miro, en plan, no es pot aparcar entre tal de juny i tal de setembre. Clar, i 5 d'octubre, i m'ho poso, m'ho miro i dic, què completa aquest cartell que ocupa tot l'any?
0: No, i aquesta és la gent que acaba trobant aparcament, perquè jo aquests cartells ni me'ls llegeixo, m'entens? Jo dic, aquí no es pot, i ja està.
1: Després hi ha el cartell que diu, prohibit aparcar de dilluns a diumenge de 0 a 24 hores. Dic, doncs que digui que no es pot aparcar mai.
2: I els que canvien de vorera. Que
0: no, llarg, és el pitjor.
2: Al llarg de l'any canvia el lloc d'aparcar de la vorera.
0: Sí, aquests mesos parells i els mesos imparells. Jo sí que ho he aparcat per multes que m'he menjat.
2: A més, la quantitat de gent, si hi ha molta gent que no sap a les 17 hores quina hora és, hi ha molta gent que li dius el mes 8 i tampoc en tenia.
1: Tampoc,
0: no, no, no, horrorós.
2: Mira, tornant a aquest tema de fer servir nens petits com a NPCs, la Marona admet, ens envia una confessió. Jo els ho faig fer als meus fills.
0: Diu,
2: trobo que és molt català. Fes servir el teu fill de token allí real i afegeix, han de créixer amb aquest trauma cultural. És a dir, com perquè vagin ben servits a la vida, no?
0: El nostre país fem això.
1: Sí, quins nassos.
0: Jo et dic, és un dels records com més d'incomoditat, més heavy que tinc.
2: Sí.
0: Doncs bé, sí, gent que té molta sort, i a mi, alguna vegada, alguna amiga meva d'aquestes hierbes hippies m'ha dit, això és perquè ho has de pensar molt fort, no? Que te'l trobaràs.
4: Sí, clar,
0: i no. Però és veritat que a ella li passa, eh? Vull dir que és l'única evidència que tinc de que la manifestació hi ha alguna gent que li funciona.
1: Mira, l'Anna diu, jo sóc la típica de poble que baixa a Barcelona i aparco a Torrent de l'Olla a la primera. I quina ràbia.
2: I suposo que davant de la botiga, davant de la casa del seu amic, no?
1: Exacte, quina ràbia.
0: No, horrorós, tio. No s'ho mereixen res més de bo a la vida. I han gastat tota la sort que han de tenir. I després, jo crec que m'incloc força en aquest col·lectiu, aquella gent que per no perdre el temps buscant aparcament que clarament no trobem, al final ens l'acabem inventant. Hey, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Jo això cada cop ho faig més, ho confesso, i seria un gran calaix de confessions per fer a les 9. perquè jo realment, si em passo tres pobles, no tinc vergonya, tinc el típic cartellet dintre de la guantera de... Si molesta, truqueu-me, tal.
4: Ara sí, eh?
0: I el deixo fotut allà davant d'un gual, davant d'una zona d'aquestes que està pintada de ratlles, a sobre d'un parterre...
1: I ets no la típica que t'han de fotre com 15 tocades de claxon abans no baixes?
4: Hòstia, a mi la setmana passada m'han fotut una bona
0: tocada de claxon. Si vols un telèfon, que em truquin. A mi no em toques de claxon perquè potser no estic allà.
1: Bueno, i si no tenen el telèfon a mà?
0: Home, sí que el tens a mà, estàs al cotxe, Sergi.
1: Bueno, imagina que no té telèfon aquesta persona.
0: Però quina situació m'estàs posant? Què vivim, el 1900?
2: A més, jo he sortit al balcó.
0: M'han trucat i m'han dit, hola, treu-lo jo, vale, ara vinc, corrent, perdó. Sí,
4: l'altre dia vaig córrer molt, també, molt fort, perquè estava tocant el claxon, tota la plaça estava girada i jo no me n'havia assabentat.
2: I he sortit al balcó més una vegada, dic, mira, no és el meu problema, prou d'aquests claxonismes.
0: Clar, és que molesta de tothom.
2: I el meu número vaig deixar també el dissabte, la primavera, que era més a les 3 de la matinada, i jo no veig que ningú... Sí, sí, no m'ha aparegut un usuari nou, no m'ha dit res.
0: No, jo deixo un número perquè si molesta et truques.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha res que emprenyi més que trobar-te un cotxe que clarament molesta i està mal aparcat i no tens número ni tens res, llavors sí que t'has de matar a tocar el claxon i a molestar tothom. No. Però jo deixo allà el telèfon, m'invento el pàrquing i ja està. A vegades m'he menjat alguna multa, efectivament, perquè la policia no et truca per dir-te hola, estàs cometent una infracció, et vaig a perdonar la vida. Bueno, potser algú no ho fa, però no sol passar. Llavors jo, pàrquing creatiu, sempre. Sí, perquè és que tinc molt mala sort i penso, jo ara no penso esgotar els meus nervis buscant
4: aparcament. I una pregunta, tornant a la gent que va com a buscar aparcament en llocs on pertoca, sou dels que us acosteu fins a la porta i llavors ja comenceu a tirar enrere per buscar llocs
1: des
4: del punt guai? O d'aquesta gent tan conservadora que no puc suportar que aparca ja com 15 minuts abans d'arribar perquè no trobaràs res més endavant?
0: Ets d'aquests, Sergi. Sí. Camina, com passo al frente i respira.
4: Sí, caminar!
1: Som
4: no.
1: Jo!
4: Però si vas amb cotxe, jo quan vaig a caminar,
1: aprendre volgut.
4: Aparcar a un lloc no té cap sentit.
1: Laia, he arribat.
4: I més fer-ho renunciant.
1: Buscant aparcament he estat, t'ho juro, he arribat a estar una hora buscant aparcament. Quan vivia a Sant Andreu, a Barcelona, i tornava de treballar molts cops, i havia de buscar aparcament, i no el trobava.
4: Què feies
1: no tenia
4: amb cotxe per dintre Barcelona, boig?
1: Jo vivia allà. Noia, què vols que et digui? Tenia una feina que reclamava això. I vaig estar, ja et dic, fins i tot una hora que plorava. Jo estava plorant al vehicle.
0: He arribat a tornar a casa. No, de veritat.
1: Si no, era la meva casa, allà.
0: Buscar aparcament? No, i dir, és que renuncio al pla. Renuncio a el que anava a venir a fer. Torno cap a casa meva.
1: Però viure, dormir...
0: No pot renunciar.
1: A la tornada, a l'anada sí, però la tornada no.
4: Però jo el que critico és la gent que no arriba ni arriba. És a dir, que per precaució, per avui no trobaré, aparca com a un quilòmetre.
0: Però llavors el karma t'ho torna...
1: Sóc aquest.
4: Trobant
0: 25 llocs abans d'arribar.
1: I aleshores agafes el cotxe un altre cop, recules, l'acostes i ja
0: no
1: hi és.
0: No, si ets un loser,
4: i ja està.
0: Exacte, acceptes la teva realitat i ja està. Però és veritat que jo cada cop també estic tornant-me més o parking creatiu o caminar, excursionista.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: nosaltres, oients, faríem el que fos. De fet, ho fem cada dia, que és venir aquí ben d'hora per despertar-vos amb alegria, amb els tallets, el seu tema, si ho deixéssim tot. Són les 7 i 2. Bon dia, bon dijous, dia 11, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró, és bon... dijous.
0: Sí, i és dia...
1: 11.
0: De...
1: juny.
0: Sergi, ui, has dubtat, eh?
2: Correcte,
0: bon dia, Sergi.
2: Bon dia, has dubtat que és juny.
1: És que és molt d'hora al matí, Sergi.
2: No, no, juny aquest... es fa notar que és juny.
0: I ens interessem aquesta hora sempre per...
1: pel temps.
0: Eloi Cordomí, com el tenim?
3: Fa fresca encara aquesta hora. Encara hi ha molts núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot petits ruixats entre el Barcelonès, Vallès i Maresme, ja han desapareixent immediatament, i la tendència és que tots aquests núvols es vagin desfent, que a poc s'obrin clarianes. En quedaran, però començaran a quedar doncs més oberts, amb més estones de sol. En canvi, sí que farà sol la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida, Tarragona, aquí pujarà un palet la temperatura, a la resta encara pot quedar una mica frenada, màximes al nord-est, que quedaran entre els 24 i 25 graus.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, les 7 i 3 minuts. Avui sí, és 11 de juny, dia en què comença el Mundial.
4: Yeah!

0: Eclosiona el Mundial de Futbol de la FIFA. La pregunta del dia, Ullons, Ullons, que és una partícula subatòmica nova, els Ullons.
1: Ah,
0: Ullens, Ullens, a quina relació teniu amb el Mundial? El seguireu aferrissadament? Expliqueu-nos a quina selecció seguireu. Començo a llegir xats a aquesta hora, com en Dèric, que ens diu: quina puta mandra entre papes, mundials i músics de pacotilla, val més tancar les notícies o tancar les teles directament. En canvi, el programa dels experts té alguns Ullens que encara el salven.
2: Els oients ho sabeu, sí. Tot.
0: L'Elga, la nostra oient oficial noruega, que ens escolta des de Noruega per aprendre català.
2: Molt bé, Elga.
0: Perquè s'ha enamorat d'un català, ens diu: hem malaltit de Covid i de pneumònia.
2: Ai, collons.
0: No paro de tossir. No us puc enviar un àudio, així que us envio aquest xat.
1: Ai, pobra, millora't molt.
0: Diu, i tapa't, diu: estic emocionada per Noruega, perquè el futbol no me'l miro, però el Mundial és divertit. L'última vegada que Noruega va ser un Mundial va ser l'any 1998. I vam guanyar a Brasil. Des de llavors que no hi tornen. I diu: aquest any tenim grans jugadors internacionals com Haaland, Odegaard i Sorloth, que sí, clarament s'ha tret del Senyor dels Anells. De fet, Sorloth era pare de Melkor, per tant, avi de Sauron.
2: Juga a l'Atlètic de Madrid.
0: I juga a l'Atlètic de Madrid.
2: Sí.
0: En Jordi diu: jo sóc Team Laia, és a dir, vaig amb Catalunya i amb qualsevol que jugui contra Espanya. Deu tenir aquella samarreta que deia això, que
1: mira,
0: ja és un drap.
1: Mira, com es diu aquest oient?
0: Jordi.
1: Jordi, mira, podem anar una mica amb el Marroc, perquè hi ha dos catalans que acabaran amb Marroc.
0: Aquest una mica el pots treure?
1: Bueno, és que jo vaig una mica amb el Marroc i vaig una mica amb Escòcia, per allò de nació sense estat i tal.
0: Jo Team Marroc 100%, enguany. Segueixo amb els oients. La Roser diu: si no juga ni Catalunya ni Iugoslàvia, no és el meu Mundial. La Marta, força clara: mort al Mundial, mort al futbol.
2: Sí.
0: En Carles: si no juga a Catalunya, vaig amb Noruega. Veus? Un altre Team Noruega.
2: Molt bé, Noruega.
0: En Ferran diu que té records inesborrables. Diu: l'últim Mundial vaig escoltar la tanda de penals Marroc-Espanya. Ah, jo el vaig seguir al Twitch. La vaig seguir amb l'Ibai Llanos, la tanda. I diu: jo vaig seguir la Copa, diu aquest oient, amb Manolo Lama bramant com un porc, repetint lloro per mi Espanya. El Mundial 2014, també molt bon record, primer Mundial amb el fenomen meme ja consolidat, i quan Països Baixos va guanyar 5-1 a Espanya, doncs va ser tot un devassall de memes a les xarxes. O també la mítica portada del Marca de Te vamos a jubilar, referint-se a una Espanya-França que va guanyar França. La broma de Te vamos a jubilar és perquè devia ser la manifestació aquella dels iaioflautes francesos, que sí que cremen coses, i però en aquest cas, bé, va guanyar França.
2: Jo diria que això anava per Zidane,
0: perquè era el seu últim...
2: Fa pinta que la cosa anava per aquí, i evidentment els hi va sortir el cul.
0: I que va acabar amb un bon cop de cap, no? La seva carrera.
2: Sí, contra Itàlia, exacte.
0: Bé, diu, com cantava en Josep Maria Cantimplora, diu aquest oient, a la seva cançó El Porró: aquella nit a la taverna estàvem de celebrada. Laia, per què la... Doncs te la poso, d'aquesta.
3: La nit a la taverna estàvem de celebrada.

0: gràcies, el que més m'agrada.
1: Això, ja, veieu amb què ens conformem els catalans.
2: Ja la podem punxar cada dia de Mundial, aquesta. Aviam si passa.
1: Parlant de tavernes, un altre oient, en Marc, em diu, ja em sé, s'ha fet un mapa interactiu, em sé els bars i restaurants on no tenen tele

0: Veu que comencem amb el nostre estimat oient uruguaià oficial.
1: Sí, clar.
0: Hosti,
1: Nacho?
0: No, no, aquest és l'argentí. El sentirem després, que està, no ho té molt, molt clar. Comencem amb en Fernando, que el seu, la seva selecció, Uruguai, s'ha de batre a la fase de grups contra Cap Verd, Espanya i Aràbia Saudita.
2: Hola, hola, Spurs. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Bueno, los mundiales. Bueno, la verdad, a mí me gustan los mundiales. No me vuelvo loco, pero estoy pendiente, sí. Y guardo muy buen recuerdo del Mundial 2010. No por quién ganó, que me daba lo mismo, pero sí por Uruguay, que quedó en semifinales con aquel penal del loco Abreu. Fue una cosa mágica, ¿no?
3: Si convierte a Abreu, señoras y señores, Uruguay está en las semifinales. ¡Corre Abreu para darle! ¡Abreu que va!
2: Para este Mundial me conformo con que hagan un buen papel. No creo que lleguen muy lejos, no es la misma selección del 2010, pero por lo menos que no haga ningún papelón, ¿no? Que se vea una selección seria. A mí me gusta Bielsa, me gusta, me cae bien el tipo, pero bueno. Y la verdad que este Mundial duele por donde es, duele ver cómo están recibiendo algunas selecciones. Da bastante rabia todo, ¿no? Bastante indignante todo. Vamos a ver, es el fútbol, ¿no? Nos vemos pronto, chau, chau.
4: Ostres, tu, quina pregunta. Soc un puto boomer. Per mi, lo més gran va ser el Mundial 82, allà amb el Naranjito. Vaig veure tots els partits, al igual que el Mundial de Mèxic del 86. Començava a les 12 de la nit. M'anava a dormir a les 2 de la matinada mirant els partits de futbol, la mà de Déu, Maradona Forever, bueno, el Butragueño fent-li 4 gols a Dinamarca, bueno, preven el Jair Larsen, la dinamita vermella que era la selecció de Dinamarca, que mudava mogollons. Des d'aleshores, soc fanàtic de la selecció de Dinamarca i vull que guanyin un Mundial. M'encanten. I ara passo bastant. Que guanyi, que ve a ser Curaçao, Molaria o Haití. Bé, que vagi molt bé el cap de setmana.
5: És dijous, estimat oient.
4: Postdata. Mua.
6: Jo, com a australiana, bueno, australiana catalana, pues els socceroos, que se'ls diuen els que juguen a futbol en allà, no és el esport més seguit d'Austràlia. Pues crec que no faran gaire cosa, són una miqueta caca. Si ho miraré?
7: No.
6: Si m'aixecaré per veure-ho? Gens.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Xeni, tots junts ens canten Persiana Baixada. Aquesta hora nosaltres estem engegant el dia, posant les calçades, perquè no ens diguin que us falta carrer. De bon matí, són les 7 i 12 minuts, ja a les 7 i 13 d'aquest dijous, dia 11. Oients, notícia, el Mundial de Futbol 2026 comença avui.
1: Ovació.
0: Amb el partit inaugural Mèxic-Sudàfrica avui a les 9 del vespre, hora nostra. El Mundial de Futbol és una competició bienal-bienal que organitza la FIFA i que confronta, entre les admeses de la federació, confronta les millors seleccions de futbol del planeta per erigir-se com a campiones mundials. D'aquí l'abreviació que es fa servir de Mundial. Ah. Quan algú aquests dies propers us digui la paraula Mundial, no s'estarà referint a la Pau o el millor oncòleg mundial. No, tot el contrari. Per primera vegada a la història, el Mundial té seu triple. Estats Units, Mèxic i Canadà. Com heu vist, són tres països que els han triat especialment fronterers i estic segur que així, fins i tot els dos estadis més allunyats, doncs per anar de l'un a l'altre no serà massa despesa energètica.
2: No,
0: per primera vegada a la història també el número de participants puja fins a 48 i amplia els partits a 104.
3: Mare meva.
0: També per primera vegada a la història no hi haurà mortadelo del Mundial per motius tanatològics i mortuoris aliens a l'organització o a aquest programa. Heu vist que bé que he fet jo un tema d'esports, jo solet?
3: És el millor resum del Mundial que s'ha fet fins ara.
0: No calia ser massa llest. El Mundial, a més, com el seu nom indica, serveix per unir cultures i per cancel·lar tot home bàsic que durant els propers proper mes doncs no pensi i parli només de futbol en lloc de fer-ho només als altres 11. També cancel·lar des d'aquí tot cònjuge que les properes setmanes digui allò de ai, és que el meu nòvio no ha pogut acompanyar-me, això que em fa tanta il·lusió, perquè s'ha de quedar a casa mirant el partit Tanzània votant. Ai, com és, eh? Doncs deixa'l. Doncs deixa'l, perquè hi ha molt tipus de persones que ronden pel món. Bé, doncs és per tot això que hem explicat que hem decidit que, com cada quatrienni, celebrarem una nova edició de la...
1: Porra Experta!
0: Com cada porra mundialística tindrà tres fases, dues competitives i una que serà no vinculant, només a nivell informatiu, que és la que la Laia detalla perquè el Mundial és una merda. Serà d'aquí una estona.
2: D'acord,
0: molt bé. Anem a les fases competitives. La primera és molt fàcil. Heu d'encertar quin equip guanyarà el Mundial. Oients, participeu també. És una porra clàssica. Per enumerar totes les 48... Ho he dit en alemany, això, enumerar.
3: Enumerar.
0: És per fer una clicada d'ullet, no?
3: Clar, clar. Perquè votaràs a Alemanya, ja ho he
0: vist. Sí, perquè he llegit que sempre guanya.
3: Sí.
0: Bé, doncs per enumerar totes 48 seleccions he agafat el típic tren de TikTok que segurament l'heu fet, aquell de memoritzar tots els països del món i cantar-los.
2: No.
0: Bueno, doncs l'he agafat i he seleccionat només el dels classificats, val? Aquestes són les seleccions aspirants.
4: United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Colombia, then Argentina and Ecuador, Uruguay, Uruguay, Brazil, Norway and Sweden, Finland and Germany, Switzerland, Austria, Czech Republic, Saudi Arabia, Iraq and Iran, the Netherlands, Belgium and Portugal, France, Denmark, Jordan, Japan, Qatar and New Zealand, Tunisia, Morocco, Jordan, Ghana, Egypt and Senegal, Cape Verde and the Ivory Coast, Congo Republic, South Korea, Bosnia and Herzegovina, Algeria, Croatia, South Africa and Uzbekistan, Turkey, Australia,
1: Escòcia i Curaçao.
0: Aquests dos últims, com que no tenen estat, els he colat aquí. Però vaja, hem anat més ràpid del que els hagués cantat jo. A veure, quina guanyarà el Mundial?
3: Anglaterra.
0: Laia?
2: Marroc.
0: Doncs jo diré Alemanya. Ara hem d'anar a la segona fase, coneguda com a fase La Roja, que heu de dir fins on arribarà Laia, pots dir, on caurà eliminada la selecció espanyola. Heu de dir si arribarà a fase de grups només, a fase de setzens, a fase de vuitens, a fase de quarts, a fase de semifinals, fase final, o com a perdedora, o fase final com a gloriosa vencedora.
3: Jo dic que caurà a semifinals.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo dic que l'eliminaran abans de començar per no haver deixat participar la selecció catalana.
0: I digues alguna cosa dels drets humans, també.
2: Sí, perquè és de tot dret humà poder jugar, perquè tothom diu en hora de pati, no, tothom pot jugar, doncs no, Catalunya no pot jugar.
0: Doncs en totes les seleccions que han evitat entrar tècnics, jugadors, han evitat que entrés un àrbitre de Somàlia...
2: Tot això també molt malament.
0: Els iranians que els fan dormir a Tijuana quan juguen a Estats Units, i en canvi a Espanya han entrat tot el país.
2: Espanya... Doncs clar, Espanya té dret per fer el que et vulgui al món, que no ho has entès encara.
0: I tu, Roger, què dius?
5: Jo dic Alemanya perquè sempre guanya.
2: No, que has de dir quan perd Espanya.
0: A quina fase estem de la porra, ara?
2: A la que ho has de plantejar tu.
0: Jo diria que es va al clàssic, quartos. Quarta final, diria que Espanya arriba a quarts.
3: Arriba a
0: final. Bé, les 7 i 17, seguim al matí amb més música. Oients, vosaltres també podeu participar i resoldrem la porra d'aquí un mes o més, que és el que s'allarga aquesta competició. Ara ens quedem amb la Britney Spears i un dels seus temes més recordats, Tòxic, les 7 i 18.

0: Així sona els experts. Com et
1: dius? Em dic... Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com et dius?
2: Laia.
1: No, és a dir, no. Em dic Xavier.
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Veig ginebra amb cola.
1: Coca-Cola.
2: Amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser ginebra sola.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 21 minuts, avui 11 de juny, fa 50 anys d'un moment musical històric. Era el dia en què els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment històric també força tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen en aquest nou llibre, Black and Cat, la història d'aquella actuació tan convulsa. Avui, com us dic, fa 50 anys que van actuar a Barcelona i en Marc Ruiz ens en parla d'aquest llibre.
3: L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
4: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert d'alguna manera era un símbol.
3: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
4: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
1: Gràcies, Marc Ruiz. Són les 7:23 i avui dijous segueix i culmina el Celefest. Pau nos queda, resignat el terra. Pau demà tornarà a començar. Última jornada de la selectivitat. Laia, ara d'aquí una estoneta a les 9 començarà la temuda prova de CATA.
2: Exacte. El primer examen d'aquest tercer dia és el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, també el cop d'estat del 1936 o la restauració a a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
5: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
6: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
7: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: Molta sort i demà comprovarem a veure quins autors han sortit a català i si totes les proves d'aquesta última jornada han anat com estava previst.
8: El minut a minut del Pata als experts.
1: I mentre els estudiants encara en aquell llim de no saber les notes s'aniran de farra o de viatge o de celebració, doncs el Papa se n'anirà de Catalunya després d'una jornada intensa ahir que va començar a la presó de Cambrians. Va seguir a Montserrat i va finalitzar a Barcelona amb la visita tan esperada a la Sagrada Família.
9: Lleó XIV va beneir la Torre de Jesús del Temple de Gaudí després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya. Com a mínim això va fer en català.
10: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist.
9: La cerimònia d'ahir al vespre es va tancar amb un espectacle d'il·luminació i drons que li ha agradat molt a la Laia.
2: Doncs mira, m'agrada l'espectacle, t'he de dir.
1: Ha sentit com ha declinat la paraula Déu? És arquitecte.
2: Sí, diu, és que ho vaig veure en directe, ho vaig sentir en directe.
1: Déu, ha, sí, ha declinat sí. També. Sí, heu vist com el Gaudí perseguia el tramvia, realment, al cel? O sigui, anava darrere.
2: Doncs el tramvia sí. No sortia.
9: Sí. El tramvia no ho sé, però la cara de Gaudí sí que va quedar ben dibuixada.
2: Va quedar molt preciós.
9: I a més a més va agradar molt al públic, mira.
11: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
12: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
9: Ara bé, l'acte de la Sagrada Família va finalitzar en polèmica. Quina vergonya! Quina vergonya! Cantaires de diverses corals que van participar a la missa interpretant peces com el Virolai van denunciar que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho va explicar una cantaire a 3Cat Info.
13: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
9: Aquesta cantaire explicava que els van treure pel carrer Mallorca i que els van tenir tancats allà envoltats de policia.
13: Sense explicació, cap avall, tireu cap avall, cap avall. I hem estat, fins que no s'ha acabat l'acte, que no hem sentit els petardos, no ens han deixat sortir. Hem estat tancats al carrer.
9: Tancats al carrer.
2: Molt fort, és fortíssim. És que hi ha unes quantes coses que feien una pudoríssima ahir que flipes. Però a mi l'espectacle aquell final, doncs mira, em va agradar.
1: Per cert, la Laia m'ha dit que és fake el que m'han enviat dels drons en forma de tramvia. No...
2: Jo vaig veure l'espectacle sencer i els drons i tot això, i de tramvia no em va sortir cap, vaja, em falla la memòria.
1: Culpa dels oients que ho han compartit al grup de WhatsApp dels experts, eh? Ja veieu, cantar els segadors torna a ser una cosa com irreverent, no?
14: Fixa't.
1: Una cosa extrema i contestatària.
2: Totalment, i que t'empresonen, és que és molt fort.
1: Doncs posem a fer algo. Sort en Dan Peralbo i el seu Jimmy. Jimmy is the only one.

0: Així sona els experts.
1: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tiro el mateix i a veure què dius.
2: Que sempre parla del mateix tema.
1: Sí,
2: una persona, la típica persona de...
3: És un 10, però sempre parla del mateix tema.
1: Un moment, que te'ls tiro.
2: Sí, però digue-li què vols dir sempre.
1: Espera, és que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
2: Però digue-li com de què vols dir...
1: Espera, perquè digui el número.
2: Però li vols explicar què vol dir sempre?
3: M'ha dit a mi, aviam, sempre o no sempre?
2: Sempre m'ha dit una cita cada 3.
1: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
2: Sempre, doncs no. Però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No, no és igual, no té res a veure.
1: Aquests jocs són així directes, ràpid.
4: Calleu.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ja són 2:15, hora d'actualitzar-nos. 8:15 en punt. Bon dia, Anna Closa.
5: Bon dia.
1: Avui és dijous 11 de juny. Què cal saber?
5: Doncs que aquest matí el Papalleó 14 agafarà un vol per anar a les Canàries i es posarà així punt i final a la visita del Pontífex a Catalunya. I es va fer l'acte principal de la seva visita a casa nostra. Lleó 14 va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. En l'acte hi va participar més de 8.000 persones, que es va tancar amb un muntatge espectacular amb desenes de drons de colors formant la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la Sagrada Família. Més coses. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies. De l'exterior estem pendents un dia més de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret d'Hormuz continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Més coses. El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès. Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara. I acabo explicant-vos que a Irlanda del Nord, segona nit d'aldarulls a Belfast, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que continua hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica i el primer ministre britànic, Keir Starmer, reclama doncs una desescalada.
1: Les 7:32 minuts, Anna, que no t'esperava saber avui.
5: Doncs mireu, aprofitant que avui parlem de futbol, us vull explicar que enguany la selecció escocesa tornarà a disputar un Mundial de futbol 28 anys després. Debuten diumenge a les 3 de la matinada contra Haití i com que els horaris doncs van girats, el primer ministre escocès va plantejar la possibilitat que l'endemà fos festiu. Aquesta petició va arribar a la Casa Reial Britànica i el rei Carles III d'Anglaterra doncs ha autoritzat que tota la nació tingui festa dilluns per tal de poder seguir aquest primer partit, celebrar-ho com cal.
1: I a Anglaterra, quan juga, no hi ha festa l'endemà.
6: No.
1: És Escòcia, només.
6: M'encanta.
5: Clar, perquè clar, tota 30 anys, imagina't, doncs
6: no
5: és una festa.
6: Fixa,
2: els deixen jugar.
6: No només que poden jugar, sinó que els hi donen... I a més, el dia següent, festa.
2: Igualet que aquí.
1: Igual, per cert, alguns fans escocesos, Laia, si vols investigar, els hi han denegat la visa un cop ja la tenien. És que als Estats Units ja no pot entrar quasi ningú, saps?
2: Escolta, que jo ja no hi vull anar.
6: Estic al·lucinant amb aquesta notícia, això no m'esperava, però bé, en fi.
1: Pel que fa als esports així normals, tens pendent, Anna, la porra experta, que no hi eres fa uns instants. Has de dir qui guanyarà el Mundial, porra mundialera.
6: Jo he dit Anglaterra, en Roger Alemanya...
2: Jo he dit el Marroc.
1: Però es pot repetir, no?
6: Tu has dit el Marroc, exacte.
5: Mira, ja ho diré després amb la Laura.
6: Va.
5: No? Ah, també sí, li preguntarem amb ella? Doncs ho direm les dues a la vegada.
2: Vinga.
1: El titular d'esports normal.
5: Sí, que aquest vespre arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic. El partit inaugural és el Mèxic-Sud-Àfrica i a les 4 de la matinada, Corea del Sud, República Txeca. La penya, per cert, en bàsquet perd a la pròrroga el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117. El segon partit el jugaran demà divendres també al Roig Arena. Avui és el torn del Barça, que a les 8 8 rebrà el Tenerife en el segon partit de semis, i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina que es disputa a Malta. Avui arrenca la Final Four masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
1: I quin temps farà avui dijous?
5: Doncs avui tindrem un matí amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona amb alguns plogims matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
1: Els OK and Go, que ara entren a l'antena d'ICAT, Here It Goes Again. I d'aquí un instant, la Laia amb el seu conte d'avui, de quina àrea temàtica?
2: Mira, una altra nació sense estat que no pot jugar al Mundial, Occitània.

0: escoltes ICAT. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zou, me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, nota de veu.
7: Bona tarda, notes.
0: Nota de veu.
1: El telèfon del programa?
0: 677 50 61 53.
1: 677 50 61 53.
0: Nota de veu.
1: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
1: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICA.
0: Nota de veu. 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
9: D'aquí 30 segons seran les 7 i 40 minuts del matí. És l'hora del conte. Laia, avui sí, anem al país veí.
10: Sí, anem a Occitània. És que encara no sé com som al mes de juny. Renyeu-me, sisplau. Renyeu-me, que no us havia posat cap compte.
11: Fatal, Laia, fatal.
10: Occità de xarxes, cosa que és gravíssima. Perquè, mira, si
9: perquè,
10: una cosa
9: perquè,
10: tenen...
9: Perquè cada quan s'ha de parlar d'Occitània?
10: Cada X temps s'ha d'anar fent. Ah. Perquè, mira, et diré una cosa. Si una cosa bona tenen les xarxes és que tenim a l'abast coses que potser abans no era tan fàcils de sentir o de veure.
9: Clar.
10: I, per exemple, si un dia vam, recordo, parlar d'uns comptes que ens ensenyaven les primeres nocions de basc, per exemple, que pots anar aprenent quatre paraules, etc. Doncs avui us porto comptes que són íntegrament en occità, que és fantàstic, que no tenim a l'abast a vegades l'opció de sentir occità de manera habitual per gent que el parli normalment com a primera llengua.
11: Laia, la setmana que ve parlarem d'Occitània perquè és del dia d'Aran,
10: per tant,
11: posarem música occitana.
10: Molt bé.
11: Sembla.
10: Us he de dir que pel gruix de volum de territori d'Occitània, bona part és a l'estat francès, de fet us ho he buscat i penseu que Occitània té fins a 16 milions d'habitants, molt més que Catalunya. I és un territori molt ampli.
11: Home,
10: que...
11: és que a Catalunya que és 10.000? Si arriba, no?
10: Milions?
11: Sí, no, no, 10.000 sí, persones.
9: 10.000 milions.
10: 10.000 persones d'occitans, val, sí, perdona, no sabia què en parlaves. Sí, exacte, és una part molt petitona, no?, la que és a Catalunya.
11: Exacte.
10: Però us dic, un territori molt ampli que clar, bàsicament és a l'estat francès. I per això una mica comencen a haver-hi comptes, sabeu com és de difícil les llengües minoritàries a l'estat francès, però comencen a haver-hi, doncs, això, comptes que comencen amb gent que viu a l'estat francès de fons a fer divulgació del tema d'occità. I us volia parlar concretament, us n'he escollit una, que és Roccitaní 1993, l'heu de buscar per això, Roccitanie 1993. A més, és una història molt bonica, perquè és ella que fent el seu arbre genealògic se'n va adonar que tenia avantpassats al País Valencià i quan hi va anar se'n va adonar que allà es parlava valencià i que si reforçava el seu occità, doncs li seria molt més senzill poder parlar amb els seus avantpassats o amb la zona on ella volia conèixer del País Valencià d'on venien les seves arrels. Si voleu, mira, us poso un vídeo on ella explica justament aquesta història.
12: Trouvelle des familles à Aïla, qui est une ville chez Pichot et à la fille capitale des Touba d'Infumacius. Et un gan, quand il tournait, passait les mailles de temps avec la famille, et c'est plein intéressant. Mais je vous dis qu'il y a une histoire personnelle, mais que à la fille, tout le monde a ce type d'histoire. Et donc, c'est intéressant pour les autres. Et en face, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui me disent, ah, mais est-ce que vous voyez?
10: Ho enteneu, eh? Una mica, s'entén bastant. A més a més, ella hi posa els subtítols també en occità i fins i tot en francès, perquè com us dic, el Marc és l'estat francès, que també és molt interessant perquè estem al poc occità que estem acostumats a sentir és d'aquesta versió aranesa més catalanitzat, i en canvi doncs l'occità doncs, tant de la part com de més de Marsella o d'Avinyó, com també de la part de Tolosa, doncs és més afrancesat i és també molt bonic.
9: Tolosa seques?
10: Tolosa de Llenguadoc, sí. I m'ha agradat molt. També us volia posar només, és que hi ha altres comptes, però volia posar un tros d'una persona gran, perquè hi ha un altre compte, que és Ràdio País, que també el podeu seguir, perquè aquí ja és un mitjà de comunicació, però també són molt interessants els vídeos que fan, d'una persona més gran. Hem dit que la Roxaní s'hi ha reconciliat amb l'occità, doncs, recentment, no us diré que és nou parlant, però sí que és una persona jove que el pot tenir més contaminat del francès. I ara us volia posar un reportatge que fan amb persones grans que parlen justament de la importància de preservar aquesta llengua.
7: Que cois una riquesa que cau guardar. De pas, d'oblidar el passat, els que han viscut, els altres saguants, els que han viscut, els que han parlat, tota aquesta civilització, que cois una riquesa que cau guardar.
10: Ho enteneu? S'entén una mica més, per les persones grans. No trobeu que s'entén una mica més?
11: Costa una mica.
10: Jo trobo que està menys afrancesat. També està subtitulat, també ho trobareu, de veritat. Aquest cas és Ràdio País. Podeu seguir tant Ràdio País com en Beli Basti, que també és molt interessant, és un altre noi. No us els poso tots, però n'hi ha moltíssims. Però com que som al mes de juny, us els he volgut dir una mica tots, perquè és que si no, ja no arribarem. Però la Roxitaní amb Beli Basti o Ràdio País són tres, per mi, dels tops en occità.
9: 3 minuts passen de les 7:40. Traieu el mòbil, perquè ara algú està demanant els comptes. Us posaré l'enllaç al grup de WhatsApp i aquí mateix podreu votar de seguida la cançó de les 10. Ara en Joan Dausà, que ens canta de cor i genolls.

0: Així sona els experts.
1: Puc fer una crida al meu veïnat, si us plau? Estimeu-vos els vostres gats, però, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat. I si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I el meu, aquest gat que no és meu ve a casa i jo li foto unes bronques. Aquí no ets benvingut,
2: doncs,
1: fill meu.
2: No li fallis bronques, pobre ànima.
1: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut. Ja no puc fer res.
2: La terra és de tothom, Laia.
1: Ja,
2: no siguis capitalista.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos minuts, passen de dos quarts, oients, poseu-vos en contacte amb nosaltres, que ens encanta que ens escriviu i que ens envieu notetes.
1: Afegiu-nos al WhatsApp, 638-68-4565.
0: Mira, he seleccionat, he recollit per seleccions els oients italians, els francesos i els argentins, que n'estan fent pronòstic, avui és la pregunta del dia, Mundial 2026, d'aquí una estona sentirem les seves veus, i també el Joan i la Mar, la parella que comparteixen mòbil, que diuen que cap dels dos els interessa, però els nostres fills sí, així que paciència, haureu de veure els partits, perquè el que diguin els fills, l'Aia s'ha de posar a la tele, oi?
2: Home,
3: no, no, no cal. Intenteu negociar, sisplau.
0: Ah, mentrestant, aquí al grup de WhatsApp podeu votar la cançó de les 10. En teniu 4 per ser votades. La que trieu i que guanyi sonarà al final del programa, com sempre, a partir de les 4, que us selecciona el Sergi a partir de...
1: La Famèrdida.
2: Un 11 de juny, com avui del 2022, reapareixien els Antònia Font.
4: Hola, oh, me'n vaig a París, Madame Messier.
2: El grup mallorquí va reaparèixer als escenaris amb un concert al Primavera Sound després de 9 anys de silenci. D'aquesta manera, el grup del Joan Miquel Oliver, en Pau de Bon i companyia, posava punt i final a la inactivitat de la banda, que es perllongava des del 28 de desembre del 2013, data del seu últim de concert. El retorn també va portar un nou disc de la banda, Un minut estroboscòpic, i sobre això va la tria d'avui. Cançons publicades per grups que havien decidit plegar. La primera és aquest Olalà d'Antònia Font i la segona és del Sopa de Cabra.

Després de dissoldre la banda l'any 2001, el Sopa van tornar a reunir-se l'any 2015 amb un concert al terrat de l'Oficina de Turisme de Girona i el 16 van publicar un nou treball, Cercles, que commemorava els 30 anys d'història de la banda. Aquesta cançó que sentim és la que donava nom a aquest àlbum. Més grups que ho han deixat i han tornat amb noves cançons.

Això que sentim és la cançó A Tornallom, amb la que la Gossa Sorda va anunciar el seu retorn als escenaris després que els deixessin l'any 2016. De fet, la Gossa actua aquest dissabte, demà passat, al Cabró Rock, després de fer-ho fa poques setmanes a Cunit. I acabarem amb Bram.

0: si tornen després d'haver plegat, com es titulen les cançons, a Tornallom, Tornari,
1: clar, que és veritat,
0: Tornem. El grup liderat pel Titó també va decidir tornar enguany després de 8 anys de silenci. L'1 d'octubre del 17 va marcar un punt d'inflexió a la banda, que va reconèixer que li costava trobar el missatge de les seves noves cançons després de la fi del procés. Doncs bé, dels Brams sentim la cançó Tornari. Quatre cançons de grups que van deixar-ho i han tornat, han publicat nous temes. Antònia Font, Olalà, Sopa de Cabra amb Cercles, La Gossa Sorda de Tornallom o Brams amb Tornari. Quina d'aquestes voteu?
2: Antònia Font, que va al capdamunt, i sembla que avui la competició és entre Olalà i La Gossa Sorda, és a dir, la cançó A Tornallom. Entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us moli, serà la guanyadora, la que soni a les 10. Ara ens quedem amb els Germà Negre, que ens canten la seva Cabritinya, i de seguida parlem de teatre.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Útil l'odici que t'ajo a la sari, metiu la morti e no quis tu dolori.
2: El Teatre Lliure de Gràcia acull el muntatge teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys i a més ho ha fet a partir de testimonis reals. Ja ha anat a veure l'obra de teatre la nostra companya, la Marta Vives.
3: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Gràcies, Marta Vives. La teniu en cartell al Teatre Lliure, La vida secreta dels vells. Ara ens separen 6 minuts de les 8 del matí, d'aquest matí de dijous. I atenció, qui acaba de treure disc. A veure si jugueu a reconèixer la veu.
4: Acreditando soy,
2: no parlava gaire, perquè hi penso, però... Laia, saps qui és?
5: No. Tinc treballar pa alcançar, por. Un portuguès? Un brasiler?
2: Brasiler, sí. No és artista.
5: Ah, no és artista.
2: Bueno, ara sí, suposo, però...
5: En Ronaldinho?
2: Sí.
5: És que en Sergi m'ha fet aquell signe amb la mà, si no, de què?
2: Però això no són els Klingon.
5: No. Això és en Ronaldinho.
6: Recordeu que feia aquest símbol surfer en Ronaldinho, sí.
2: Doncs, comptes, quan arribi Sant Joan, no, amb els petards que es podeu quedar així, no, també?
6: Exacte.
2: Bé, el Ronaldinho Gaucho, el futbolista, ha canviat el terreny de joc pels micròfons i la producció musical i ha publicat, de fet, va ser just ahir, la revetlla del Mundial, un disc amb col·laboració d'algun dels artistes més importants del panorama internacional.
6: A veure, el disc porta per nom Camisa 10, el número que sempre va portar la samarreta, i com d'atenció, Laia, 60
5: què?
6: Cançons. No s'hi ha posat pas per
2: poc, tots són futbolistes que col·laboren.
5: No. Ningú no li ha dit que tantes de cop no és gaire...
6: Cal dir
5: no
6: que la majoria d'elles no arriben als 3 minuts de durada, per sort, però sí, els gèneres són molt variats. Apareixen, òbviament, cançons de reggaeton, també ritmes jamaicans, pop urbà i trap, i atenció a les col·laboracions. I trobem entre d'altres a Son Pol, Juan Magán, Kiko Rivera...
5: Què?
6: És a dir, sí, el Paquirrins... O Pitbull!
2: No se n'enriqueu, que els seus germans són toreros. O sigui, enriqueu-nos els germans.
6: Exacte. El millor de cada casa.
2: DJ.
6: Sentim a Pitbull, va. Això, aquests jugadors de futbol es passin a la música, no és nou. Recordem que Sergio Ramos ja ho va fer, que Ansu Fati, exjugador del Barça...
5: És veritat.
6: Que encara està actiu, a més, no, treu cançó divendres, que ve. Això. Però bé, no sé, quedeu-vos amb aquesta cançó, a veure què us sona, aquesta de Pitbull i Ronaldinho.

I amb el ritme d'en Ronaldinho, ara us llancem la cançó IA, la que cada dia us escrivim i que musiquem amb intel·ligència artificial. Mireu d'esbrinar qui l'ha escrita. Avui dedicada al tema del dia, que és el Mundial de Futbol. El protagonista és un cas molt particular. És un personatge que, va, òbviament és català, va a Marroc, que és on juguen els catalans, però per rascar alguna cosa va també en moltes altres seleccions.

0: Para...
1: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'Avril Lavigne amb el seu clàssic, podem dir-li ja, aquesta cançó tan 2000era, Skater Boy. Amb ella comencem aquesta nova hora de ràdio d'aquest matí de dijous, 11 de juny. Són les 8 i 3 del matí. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dijous.
0: Bon dia, oients. Bon dia, en Jordi, que ens envia l'outfit check d'avui. Ens envia la samarreta que s'ha posat per anar a treballar i diu, mireu, per respondre a la pregunta del dia, us envio la foto de la samarreta. És una samarreta de la peli que fa una paròdia de la peli del Kubrick de la taronja mecànica, però amb una imatge del Naranjito, però suposo que el triple salt el podem fer, és vell, aquesta samarreta, Jordi, el podem fer que així li diuen a la selecció de Països Baixos, no?
2: Exacte.
0: Encara se li diu? O...
2: Sí. Val, doncs, sí, sí, sí. És veritat que remet aquella Holanda, perquè aleshores se li deia així, de Johan Cruyff, però bé, sí, sí.
0: Va, però tenen possibilitats, no? Són dels bons.
2: I tant.
0: Doncs en Jordi, que ens envia aquesta samarreta, i sí, és la pregunta del dia. Què us sembla el Mundial, La majoria que us suscita odi, estem llegint aquests comentaris, i d'altres també ens esteu explicant, doncs, amb quina selecció anireu, com seguireu aquest esdeveniment mundial que comença avui a Estats Units, a Mèxic i a Canadà. Doncs, fent bullir l'olla amb el Mundial, hem començat a fer una mica de recull de cançons, que us portem amb una nova edició del...
3: Top 5.
0: Top 5 cançons mundialístiques.
2: Exacte, en el número 5, Live It Up. Això és la cançó del Mundial de Rússia del 2018. Estava pensant, els últims mundials han estat, atenció, Estats Units, Qatar, Rússia, és a dir, els millors països del
1: Paradisos.
2: Món. Us hi heu fixat? La FIFA li dona a la crem de la crem. Doncs aquesta era la cançó del Mundial de Rússia, interpretada, entre d'altres, per Nicky Jam i Will Smith, tots dos russos, evidentment. Ens van arribar abans que aquí tothom quedés tacat. Per exemple, va arribar 4 anys abans que expulsessin aquest país, Rússia, de qualsevol competició esportiva internacional, també d'Eurovisió, per la seva invasió a Ucraïna, i també va arribar abans que Will Smith estomaqués els Oscar a Chris Rock. O sigui que, com que és precensura, encara la salvem. Tot i que tampoc és que mateix gaire, la cançó. En el número 4, We Are One.

0: La cançó We Are One era un tema que començava a moda de samba, recordem que el Mundial era al Brasil, tot i que ràpidament el raper Pitbull la portava al seu terreny, sort que per aquí mig encara hi trobàvem la Jennifer López, que ens la va salvar una mica. La Shakira també va fer una cançó per la Copa del Món del Brasil, que es deia La La La, que també s'envejava, tot i que el seu tema mundial, hem recordat, evidentment, era aquest altre. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh, mira, mira, sangra lengua, cause this is Africa, mira, mira. Exacte, en el número 3 hem posat el Waka Waka.
1: Aquesta
0: cançó...
1: és la mare de mi.
0: Sí, aquesta és xula, eh? Se'ns va enganxar com una mala cosa durant aquell Mundial de Sud-àfrica del 2010. De fet, aquell any va haver-hi dues cançons que van transcendir força, la del Waka Waka...
2: I les bubuzeles del públic.
0: Les bubuzeles, absolutament. I aquesta altra que es deia Waving Flag, on sortia un altre personatge que segur que us sona. Et sona, Laia, qui
1: no.
0: és?
1: No. Ah, bé, és del Bisbal.
0: És el Bisbal.
1: Però no sé quina cançó és, em refereixo.
0: És Waving Flag, tot i això ens quedem amb el Waka Waka, encara que sigui per recordar l'afer entre Shakira i Piqué.
1: Una mica sí, eh? La veritat és que per alguna raó va ser molt més famós que els altres.
0: En el número 2, la Copa de la Vida.
1: Bueno, que això també va estar, eh?
0: Quinta Marral, de l'any 1998. És el més vell que us he punxat, però és la primera gran cançó dels Mundials que tothom recorda.
2: Crec que és l'última col·lecció de cromos que vaig fer.
0: Mira,
2: ara,
0: imagina't.
2: Ara m'han vingut vibres.
0: França 98, la cançó de Ricky Martin va ser feta per la Copa del Món d'aquest país, per això deia allò de ale, ale, ale, una mica som-hi, som-hi, som-hi. I en el número 1 hem posat la cançó dels Muchachos. Muchachos.

No va ser la cançó de la Copa del Món del Qatar de l'any 2022, bàsicament perquè no va transcendir-ne cap de cançó mundialera, però sí que va ser la que es va cantar més, perquè és la que va entonar per animar la selecció que va guanyar-lo l'Argentina de Messi i la seva afició. Aquesta cançó era una versió d'aquesta altra de la Mosca Tsetse.

0: Ho veus?
1: Okay.
0: L'anys i anys. Això és molt nostre.
1: Molt.
0: Tan nostre com dir...
2: Posarem llum?
3: A la foscor.
2: O com dir...
0: Aventureres, aventurers.
1: Ens hi apuntem o què?
0: Què dius?
1: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
0: Silenci.
1: Per nostre, el Clara i Carlos TV3 Washington.
0: O el Catalunya Ràdio.
5: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
0: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
1: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
0: Molt nostre.
6: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
7: Així sona Els Experts.
8: Tothom té defectes, jo encara senyor. Ningú no és perfecte.
9: Vale.
8: Ja no et faré més cançons.
10: He dit més cançons perquè la Laura no em renyi.
11: En tot cas ho renyaré perquè no m'heu dit ni bon dia ni res.
12: Redonden aquestes paraules.
10: Mira, te n'imagines fent el balset després de casar-te, per exemple, aquesta cançó?
11: Mira, no estic jo per parlar d'aquest tema avui, vale, Sergi Vives?
7: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
13: Dos minutets perquè siguin un quart de nou del matí. Anem ara als mitjans digitals, Laia, que trobem moltes reaccions de, fins i tot d'assumptes tècnics de com es va retransmetre ahir el gran tinglado de, del Papa, la Sagrada Família, el Gaudí volador i tot plegat.
11: Sí, em sap greu perquè l'anem dient al Papa, però crec que una mica li ha robat protagonisme a una de les coses xules que passaven ahir, que era la benedicció de la Torre de Jesús, que al final era un espectacle.

0: d'homenatjar a Gaudí, i jo el tros que vaig veure sí que va ser realment això, i per tant jo deixaria de banda ja de parlar del Papa.
1: Ja, jo des de fora, crec que em desagrada tot això tot plegat, sí que em vaig confondre una mica, no? Perquè és,
0: clar,
1: és
0: per...
1: la visita del Papa,
0: eclipsar.
1: Però el tema és que fa 100 anys clar. Que Gaudí va morir, que s'està a punt d'acabar el temple. Sí.
0: I a més em va agradar també el programa especial que va fer TV3, perquè es va intentar parlar una mica d'arquitectura, una mica del monument, una mica
2: sí,
0: de Gaudí.
2: Sí, vaig veure trossets i era
0: clar,
2: molt
0: xulo. Clar, és que realment l'altra part no ho havia eclipsat tot i em sap bastant greu, i per això volia trencar una llança a favor tant de l'acte en si de la benedicció, sobretot del tema de Gaudí, com de la retransmissió de 3CAT, perquè això sí que ho veiem avui a xarxes, encara cueja, i de fet ho trobem a diferents a mitjans de comunicació, també a les xarxes, i fins i tot en un portal especialitzat que parla de broadcast, de qüestions tècniques de la televisió, on expliquen que el 3CAT va fer una retransmissió inèdita, perquè de fet quan jo ho estava veient, és a dir, l'espectacle, penseu que era dins i fora de l'església, a dalt i a baix, al cel i a baix en la gent, que tenia també uns llums. Per tant, allò era dificilíssim de transmetre. Jo pensava, ostres, no voldria estar a la pell del realitzador, que deu tenir 46 càmeres i deu anar punxant. Devia tenir un guió detalladíssim. Allò
1: segur,
0: requereix hòstia, molta preparació. I de fet ho trobem, com us dic, a xarxes. Igor Cortadellas va ser davant de la direcció creativa del muntatge de TV3. Paulí Sobirà va ser el director d'imatge de TV3. Va haver directors de fotografia del projecte, coloristes... És a dir, molta gent a darrere i molta preparació, perquè TV3 emetia la senyal oficial i d'allà doncs també doncs m'havien moltíssimes emissores d'arreu del món que volien doncs aquestes imatges. I crec que doncs TV3 ho va fer molt bé, va inaugurar una manera, deien que era pionera, la manera com ho van retransmetre, que era amb característiques de cinema directament, i per tant crec que doncs també és de justícia quan fem les coses bé dir-ho, i si s'ha de ser pioner en la retransmissió, ja que hi havia tot el tinglado, doncs almenys posar el que tu millor saps fer, que és retransmetre, no? Com a mitjà públic. Per tant, jo crec que aquí molt bé, i volia una mica la cara de la festa. La creu, m'agrada molt un tuit, canvio de tema, però sense anar-me'n de l'esdeveniment d'ahir, un tuit de la Júlia Ojeda, sempre trobo molt punyent, que, perquè jo en algun moment, vaja, no, durant tot el dia pensava, ostres, Gaudí no s'hi reconeixeria en cap d'aquests actes que estan passant, no? Ell, que era defensor de l'austeritat, defensor de la catalanitat, jo quan veia el risc d'Espanya entrant allà a la Sagrada Família em feia vomitar, no? I, en canvi, la Júlia Ojeda li ha trobat com la part carra lligat amb Gaudí, no? I entronc com allò que explicaves tu a primera hora, Sergi, de quan es van agafar tots els cantaires que portaven estelades i no se'ls va deixar, doncs, cantar o animar la gent a cantar els segadors i se'ls va recloure en un lloc apartat i se'ls va fer fora de cerimònia. En canvi, els reis d'Espanya doncs estaven allà clarament en el seu moment, no? Doncs la Júlia Ojeda diu...
2: Amb catifa vermella i ben apropet del Papa. Sí, sí.
0: Bé, doncs, aquests 600 cantaires que havien fet fora de la missa, després de participar en la benedicció de la torre, que se'ls havia detectat estelades impreses a la partitura, la intenció de cantar els segadors i se'ls aparta. Doncs la Júlia Ojeda fa un tuit i diu, és el final que fa més justícia o que fa més justícia a la memòria de Gaudí. Diu, no normalitza la presència còmoda de Borbons, Estat i Església Espanyola i, en canvi, obliga a les forces d'ocupació a actuar contra els catalans per voler cantar l'himne nacional. I diu, el país hi és sempre i Espanya ho sap. I és veritat que potser Gaudí amb qui més s'hauria reconegut de tots els actes d'aquests dos dies...
2: Amb els cantaires, segurament.
0: I amb aquest fet de ser perseguits doncs, per intentar doncs, cantar els segadors. No? Segurament de tot el que va passar ahir és amb el que ell s'hauria reconegut més. I penso que, malgrat que és una trista notícia, potser és el que fa més justícia a la memòria de Gaudí. I m'ha agradat molt que la Júlia ho tirés per aquí.
1: Doncs dediquem la següent cançó als organitzadors i als perseguidors. Es titula...
0: No, els perseguidors, no, els perseguits, si un cas.
1: No, perquè ells són els que
0: han
1: comès el...
0: La cançó es diu Pecat Original.

0: Així sona els experts.
1: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
2: Hola!
3: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he parat.
4: Mare de Déu.
3: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
2: Molt bé. El número...
5: Vinga, va, va, va, va!
6: Avui va al ralentí, la Laura,
2: sí,
6: trobo.
2: Sí, no, estic molt empanada, nois.
7: Gràcies i ànimos.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un quart i 5 minuts de nou, ja ha arribat a l'estudi la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Avui en la seva faceta de crítica cinematogràfica.
6: Molt bé.
2: Bueno, és que aquesta setmana és la festa del cine.
1: Home,
2: bueno, aquesta merda comercial que en realitat serveix perquè vagis més al cine,
1: sí.
2: Cosa que ja està molt bé.
6: Avui és l'últim dia, eh? Aprofiteu.
2: Avui és l'últim dia, podeu anar a veure la pel·lícula que
1: jo també,
2: us comentaré ara.
1: Jo també soc com la gent gran, els jubilats, que malgrat no treballar i cobrar igual, que està molt bé, són uns rates, i van el dia de l'espectador i la festa del cine. Jo també faig les dues coses.
2: I el carnet de jubilat,
1: sí,
2: ja, no
1: sé. Sí. I quan vaig a la filmoteca dic, perdoni, que tinc el carnet de la biblioteca, m'ha de descomptar mig euro.
2: I som premsa, també.
1: Sí, sí, també.
6: Tot.
1: Bé, doncs...
2: Com et surt a pagar, al final. Si t'han de pagar ells perquè vagis a veure la peli.
1: Ah, com que la Laura volia analitzar The Drama, va generar abans d'ahir, però vols començar amb una altra.
2: Sí, no, perquè de fet jo no he tingut temps d'anar a veure The Drama.
1: Oh!
2: The Drama, o sigui que si vols comentar-la tu, endavant. Buah.
6: Quina vols comentar-nos?
2: Una altra que serà menys comercial. De fet, The Drama jo crec que estarà en cartellera 3 milions d'anys, per tant, hi ha temps de sobres d'anar-la a veure. La que potser no trobareu bastant amb menys temps és la que us comento ara, que en títol original en anglès és I Swear, i en castellà crec que està traduïda com a Incontrolable, i és una pel·lícula basada en una història real sobre un noi que té síndrome de Tourette.
8: Johnny D!
9: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
8: ¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
10: Vete a tomar por culo.
1: Pues sí, que es van dur com a mínim un BAFTA, eh? És a dir, que sí que va arribar amb reconeixement i això pot ajudar que estigui més temps a sales.
2: Sí, tot i així jo crec que està entesa com una pel·lícula d'aquestes petites que tampoc està programada tot arreu, i a mi em sap greu perquè en realitat crec que és una pel·lícula d'aquestes que a tu et pot semblar que no t'agradarà gaire perquè és una realitat aliena a la teva, no? Perquè al final és una persona que té un síndrome molt estrany i no t'acabes de sentir identificat amb la història, però uau, és super emocionant i et ajuda a empatitzar molt, no només amb la síndrome de Tourette, sinó amb qualsevol trastorn de salut mental o de la personalitat que la resta de la gent no entén, no? O sigui, es veu la seva vida des que era petit, des que comença a tenir tics a la classe i ningú sap què li passa i ell no sap tampoc com explicar que no pot controlar-ho, que aquells tics els ha de fer, o sigui, ha de dir aquestes paraules, ha de fer aquests gestos. La seva pròpia família el rebutja una mica, no? Com de, estàs vacil·lant, o sigui,
1: sí,
2: què estàs fent? I té una història super tendra i entranyable amb una senyora que és la mare d'un amic seu, que l'entén perfectament perquè és era infermera d'un psiquiàtric, i l'acaba com adoptant com si fos el seu propi fill perquè és l'única persona que l'entén. És que és fortíssim, perquè a més això va passar com fa com 30 o 40 anys, no? Vull dir que no estàvem tampoc tan sensibilitzats com ara. Justament ahir escoltava La Turra, que parlaven de la cultura del jo, i hi havia una reflexió bastant interessant del Víctor Lafuente, que l'heu de seguir a Instagram, sempre en parlo perquè fa de reporter,
3: sí,
2: i fa com contingut divertit, que deia que ell nota que aquesta cosa de l'algoritme de xarxes socials ens està perjudicant la imaginació, no? Que llavors, a la que veiem una història que no va de nosaltres, perquè comencem a llegir un llibre que està ambientat en una altra època, o veiem una pel·lícula sobre una història que no sembla res a la nostra, que passa en un altre país, que passa a un tipus de persona molt diferent a nosaltres, ja desconnectem. O sigui, és com que ja no ens acaba d'agradar, no ens acaba d'enganxar...
6: Tot és tan a la carta, no?
2: Exacte, tot el que consumim és tan personalitzat, sí, que ens costa molt connectar amb una història que no tingui res a veure amb la nostra.
6: Que
2: crec que...
6: Sí.
2: Bueno, i és real, eh? Vull dir, que jo escolto música a vegades que penso, no entenc la lletra, fora. No s'assembla res del que m'ha agradat anteriorment, fora. Un llibre, no parla exactament de la meva experiència, m'avorreixo, el
3: anem
2: deixo.
3: Anem tancant les experiències i clar...
2: Tot ho volem individualitzar,
3: sí.
2: Tot ho volem que parli de nosaltres, i crec que aquesta pel·li ajuda molt a dir, no, és que això és una història que no té res a veure amb tu, probablement, i a mi em va emocionar moltíssim, en sèrio, vaig fotre una bramada al cine, jo sola, que dic, mare de Déu, tu, aquí amb la pel·li del cinema de Tourette no ens ho esperàvem, eh? Ens podem esperar això d'una pel·lícula sobre la família, sobre l'amor, no?, de drama, m'imagino que també deu anar una mica, doncs, en la línia d'intentar connectar amb el màxim de públic possible, però aquesta no estava pensada així, i a mi em va emocionar molt. I justament després, jo crec que aquí algun redactor va fer la connexió, perquè vaig dir, aviam, és molta casualitat, a 3CAT va fer un reportatge a infants que tenen síndrome de Tourette,
3: ah,
2: i clar, encara és més... connectat amb la teva pròpia realitat, veure doncs aquesta realitat en la teva llengua. I vaig escoltar aquesta nena que em parlava i també vaig recordar molt la pel·lícula i em vaig emocionar molt.
4: Sento diferent, molt trista, de vegades ploro, quan tinc molts tics, com a genoll, per exemple, 200 cops al dia, l'em faig molt mal.
5: La gent quan dius Tourette, dius, ui, aquests són els que insulten. I no és així, hi ha moltes varietats de tics.
4: Un tic és una sensació que tens abans de fer un moviment i si no el fas et pots arribar a angoixar. Jo tinc el tic de genollar-me, de fer algun moviment amb l'esquena i tancar-ho així o arrufar el nas.
5: Són totalment aleatoris i diferents per cada una de les persones. Hi ha els tics més lleus i hi ha els tics motors. La Maria té un tic motor complex, té un desgast físic molt fort. Necessita que els genolls li impactin contra el terra.
7: O sigui, una muntanya és igual a la superfície on... però ja l'ha de fer.
4: Vaig començar a tenir tics quan era molt petita.
5: Des dels 3 fins als 9 anys van passar molts anys que no sabíem què passava.
7: Quan et diuen, pues, té síndrome de Tourette, pues, se't cau el món a sobre. Van
2: clar,
7: dir...
2: jo crec que pels infants és el moment més complicat perquè no saben exactament quin tipus de problema tenen.
3: Clar.
2: I els costa molt entendre doncs, què és això, no? Que és un síndrome i que té un patró i que té no un tractament perquè és incurable en principi, però sí que hi ha una manera doncs, de poder-lo entendre millor i poder adaptar la realitat a ells.
1: I a més aquest de genollar-se, déu-n'hi-do, eh? Perquè el d'arrufar el nas, mira, més o menys ho pots haver vist o fa el Quim Monzó, no
3: bueno,
1: sé.
3: I no et perjudica,
1: clar. Però genollar-se.
11: Molt mal, clar. Sí. Sobretot perquè, a més, ens pensàvem, no, s'agenolla de forma poc a poc o lenta, no. Volia justament que fos aquest impacte, per tant.
2: Doncs sí, la vida d'aquesta nena doncs, sempre estarà condicionada per això i el protagonista de la pel·lícula sí que té el típic tic de Tourette d'insultar i això també li condiciona molt les seves relacions socials i la seva manera de comportar-se en societat, no? Però al final acaba entenent doncs, que quan la gent al seu voltant més comprengui el tipus de síndrome que té i més entengui que no és una cosa voluntària, sinó que és una cosa que no pot evitar, doncs més fàcil serà la seva vida i també més podrà ajudar a gent que té el mateix diagnòstic. Em va encantar aquesta pel·lícula. Festa del cine, si podeu anar-la a veure encara la fan, em sembla, a alguns cinemes. I Swear, en anglès, Incontrolable en castellà.
1: En Jordi, el nostre oient, l'ha anat a veure-la, diu molt bona pel·lícula i també destaca la rastellera d'insults que aprendreu en anglès. Bueno, mira,
2: sí, en anglès escocès. Em va encantar, a més accent escocès, però pur allò ben tancat, saps?
1: Els de Trainspotting, que també es tenen...
2: Exacte, és que sembla que vegis una seqüela de Trainspotting, perquè a més tot és com també amb el mateix humor molt escocès, també, que hi ha escenes molt còmiques. Us agradarà molt, jo penso. Roger, has vist The Drama? Fes-nos una petita ressenya per aviam si l'hem d'anar a veure o no.

0: els Kaiser Chiefs i el seu Ruby, Ruby, Ruby. Ens acostem a dos quarts i, Laura, i que em preguntaves, a la pel·li de la Zendaya i en Pattinson. És una pel·li que parteix com a comèdia romàntica. Noi coneix noi en una cafeteria llegint un llibre, però de seguida...
1: Com la Dua Lipa.
0: De seguida fa un salt a que ja es casen, i el tema de la pel·li, que és una comèdia negra molt incòmoda, és què faries si... Clar, aquesta gent que es casen i comencen a descobrir coses de l'altre, eh? Què faries si descobreixes que el teu promès, en aquest cas la Zendaya, doncs de petita va planejar un school shooting fins al punt d'arribar ja el dia al col·le amb l'escopeta a la mà amagada, perquè al final no ho va fer.
1: Vale, no sabia que anava d'això.
0: Jo vaig empatitzar bastant perquè, clar, és un drama i aquests adolescents, en aquest cas una nena de 15 anys que planeja això, és que està malament. Per tant, jo comprensió, però clar, si et passa tu, què faries?
1: Clar, que dius, em quedo casant-me amb aquesta tia o no?
0: Cancel·laria una boda? Tindríeu por que us matés per la nit?
2: Buf.
3: Clar. Home, matar... No, jo investigar, parlar molt, no? Parlar fins que intento saber què passa.
0: Laura?
1: Hòstia, no, espero que no deixés de casar-me per això, però és veritat que és un treball, eh?
0: Vale, i en sentit contrari, el nuvi que es va acabar fer bullying i fins al punt que un nen del seu col·le va haver de canviar de col·le, que no sé per què no canviava el bully, va canviar el bully, eh?
1: Bueno, passa molt, això.
0: Sí. Vale, llavors, què? Aquests, és que quasi que em sembla més perdonable el school shooting planejat. Home, que no passa algú que va fer bullying fins a les últimes conseqüències.
3: No, tot malament, a veure, la gent està... Però també la persona que fa bullying que està malament, segurament, eh? Vull dir...
1: Bueno, tots tenim defectes i tenim històries amagades al calaix, però s'ha de treballar. Si el que no pots fer és fer veure que no ha passat.
0: Vale, per tant, la frase és cancel·la la boda. No, tirem endavant i que es parlin les coses.
1: Bueno, potser la pots posposar, no? Fins que t'hagis d'aclarir una mica.
0: No, però és una boda molt yanqui, s'han gastat la pasta. No, no. Té drama amb en Robert Pattinson i la Zendaya. Qui l'hagi vista, digueu-me si heu reaccionat com jo i heu intentat posar-vos al lloc d'aquests personatges.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: I ara, l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Dos minutets que passen de dos quarts. Anem per feina amb el que hem de saber per avui, dijous.
1: Doncs que heu de saber que el Papa Lleó XIV marxa cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, seguida per 8.000 persones des de la Basílica, una inauguració on el pontífex es va referir a Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu i que va acabar amb un espectacle de llum, drons i focs artificials. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies. Per cert, que avui és l'últim dia de selectivitat. D'aquí a mitja hora, els estudiants faran l'examen de llengua catalana i literatura. A les 12 es faran exàmens d'arts escèniques, dibuix artístic, grec, matemàtiques aplicades a les ciències socials i el de moviments culturals i artístics. A la tarda, a les 4, dibuix tècnic, història de l'art, història de la música i de la dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió gràfico-plàstica. De l'exterior, estem pendents un dia més de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. En canvi, Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica. I acabo explicant-vos que el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès, passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
0: 4 minutets que passen de dos quarts. Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Mira, tinc una pregunta per vosaltres. Col·leccionàveu cromos de petit?
3: Sí.
1: Sí, eh? Doncs mireu, hi ha una mare brasilera que ha comprat 14.000 cromos de la Copa del Món perquè el seu fill i els seus 2 nebots poguessin completar la col·lecció. Home, cada paquet costa molts, 1,5 euros. I ella en va comprar 2.000. Per tant, si fem números, aquesta dona s'ha gastat 3.000 euros en cromos.
3: Em preocupa també el temps que hauran d'invertir en obrir aquests sobres.
0: Oh, però sí, és la part divertida.
3: Bueno, però quan en tens 14.000, no.
2: Sí, però
3: ja deixa de ser divertit.
2: Estigui a és l'única part xula, de tot plegat.
3: Sí, però amb tants sobres.
1: Aquesta dona, la Catrini Nunes, ja sabia el que es feia perquè l'objectiu principal sí que és veritat que era que el seu fill i els seus 2 nebots doncs, completessin l'àlbum, però també revendre'ls.
0: Especular.
1: Ella és propietària d'una llibreria i d'una botiga de tecnologia i s'ha justificat doncs, dient que si posava a la venda els cromos repetits, més de 700 persones de la regió podrien completar també els seus àlbums. Aquesta dona es va fer virar les xarxes, va aconseguir vendre tots els cromos repetits. Hosti. I ara doncs, ha hagut de comprar més paquets perquè... doncs,
3: és el negoci de seva vida, ara.
1: Clar, perquè la gent li reclamava, escolta'm, dona'm més cromos, i per cert, que si en compres de l'engròs té un 20% de descompte, vull dir que aquí també ha fet negoci.
2: De fet, aquí, en aquest cas és molt a l'engròs.
0: El nostre país també ha passat, tant és així que fa alguns dies entre els oients el grup de WhatsApp estaven parlant a veure quins quioscos o quines llibreries hi havia cromos.
3: Intercanviar els cromos en el grup de...
0: Seria normalíssim, això.
2: Seria guai.
0: Bé, el tema és que s'han exaurit també. De fet, jo ahir, com que avui us volia regalar oients a Miniquiz un sobre, al meu camí a casa vaig passar tots els estancs, tots els quioscos i totes les papereries i em van dir, fa un mes que no en tinc de cromos al Mundial.
3: Ara lligo caps, perquè l'altre dia era a la botiga i vaig sentir un dependent que li deia a una persona, ui, no, àlbums ja fa molts dies, i pensava, de què devem parlar?
0: Està impossible. Mira, està impossible, sí, sí. Bé, no ens movem del Mundial, perquè teníem pendent completar la porra mundialística. Laura, para, atenció, l'anterior hora hem jugat en Sergi, en Roger i la Laia. Heu de dir ara, tu i l'Anna, qui creieu que guanyarà el Mundial?
5: Sí, saps que no sé ni quins països participen al Mundial.
0: Tu digues un,
5: diré un país i em direu, no juga.
2: No, tenint en compte que hi ha 48 països, jo crec que encertes un.
0: Va, digue'n un.
5: Sí, Islàndia.
0: Sí,
5: Islàndia.
0: Juga.
5: Molt bé. Juga?
0: Vale. Sí.
5: Vale.
3: No sé si té moltes opcions de guanyar, també t'ho dic, però escolta, no vaig a Marroc, vull dir que escolta, tu tranquil·la.
0: Ah, Anna.
1: Jo sí que et diré Alemanya. Estava pensant-hi, sí. Però em sembla que Alemanya...
3: És bonic, a mi també em desperta simpatia. Jo també vull que arribin a la final Marroc a Alemanya. Va. Ai, no sabré què fer llavors.
0: Crec que m'he equivocat, no hi ha Islàndia.
2: Islàndia no.
3: Sí, Laura, ja
2: una altra. Mira que n'hi ha.
5: Heu dit original i he pensat, és que llavors segur que no juguen.
2: És una altra. A veure.
5: És que jo què és que no sé ni quina connotació té cada selecció.
3: Home, mira,
0: dolenta.
3: Per exemple, Laura no podria dir Austràlia? Que
0: no,
3: li...
0: no ho dirà ella, ho dirà ella.
3: Bueno, ho dic perquè té arrels. Doncs
5: pues vinga, va, sí, diré Austràlia, va.
0: Vale, i ara, Laura, no diguis
3: no
0: res.
3: No sé si juga Austràlia.
0: Vale. Ara heu de dir fins on arribarà la Roja.
5: Ah, buah, jo crec que serà un any pesadet.
3: Sí,
5: plan final,
3: no,
5: sí, final, dius, semis,
3: no, no ens vulguis tan mal.
5: No, tia, jo em penso que em fa il·lusió, no em fa cap tipus d'il·lusió.
2: Semis o final, què dius?
5: Espero que semis, però
2: semis.
5: Crec que final.
2: Doncs així final, dius final.
5: Va, dic final.
1: Jo et diré final també.
0: Final també, eh?
3: No, no, sí, sí. No,
2: o sigui,
3: no,
2: quedaran
3: no,
2: segons. Molts oients han dit semis.
1: Una cosa és el que creiem,
2: eh? Sí, sí, exacte.
3: No.
2: Sí, sí.
5: Doncs, quan és això? Quan és la final?
0: D'aquí un mes, d'aquí un mes.
1: De juliol? Falta un mes.
3: Perfecte, no sóc a Catalunya, cada any ho programo millor.
2: No sóc a Catalunya.
3: Ai, mira, si arriben i ara passarà.
5: Caurà per la meva festa d'aniversari, podré comprovar en directe si realment els meus amics els hi suda o no tant. Per què?
0: I si són tan amics o no són tan.
2: Exacte.
3: Vale. És que quan arriba a la final a Espanya ja no vols ni que perdi, perquè com que ja és una mala notícia la semifinal en si mateixa, vull dir, només vols que perdi els primers partits. Un cop ja arriba d'endavant ja és millor migrar.
1: Ah. És que té tants jugadors al Barça.
3: Que no, aquesta excusa no me la
2: en tot cas, recordar. Avui el partit inaugural no juga a Espanya. Qui és el partit inaugural avui?
1: Avui Mèxic, Sud-àfrica, i després de les 4 de la matinada, Corea del Sud, República Txeca.
0: Uah, partidassos, per començar.
2: Apassionant de plegar.
1: Si voleu que sabem més coses d'esports, doncs en bàsquet la Penya perd a la pròrroga el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117. El segon partit el jugaran demà divendres també al Roig Arena. Avui és el torn del Barça, que a les 8 rebrà el Tenerife en el segon partit de semifinals. Els de Xavi Pasqual dominen la sèrie per 1-0.
0: I pel que fa al temps, que aquí sí que no hi ha connotació... Bueno, hi ha connotacions polítiques, no pels negacionistes, però vaja, el temps del dia, el del dia a dia...
1: Doncs avui tindrem un matí amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona amb alguns plogims matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor sí que es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
0: I ara seguim amb la música dels Banda Neon amb els seus passos prohibits i de seguida traieu el mòbil perquè de seguida juguem al miniquiz i avui la Laia us regala un llibre de coneixements buscants, ho dic bé?
3: Exacte, al voltant del món del bosc.

0: Escoltes ICAT.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
2: Doraemon!
1: El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca! Visca!
1: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Tallera.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
7: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
8: Les 8:43, efectivament, és l'hora del miniquiz, l'hora de jugar i participar. Si no ho heu fet mai, i penseu que hi ha gent que porta molts mesos intentant-ho i tampoc han guanyat, i no paren de queixar-se al grup de WhatsApp. Però si mai heu entrat al grup, ja sabeu com fer-ho així.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
8: Avui, Laia, geografia o quina àrea temàtica?
9: Sí, però agafem d'excusa al Mundial i ens anem cap a una altra banda.
8: Geografia desmenjada, no? Perquè has dit
9: sí. Sí, exacte, sí.
8: Bueno,
9: sí. Demografia.

0: Sergi, no posis cares estranyes. Aquesta cançó és en aquest disc que han fet pel Mundial i he trobat aquesta que em semblava una mica menys.
1: El millor del Mundial sempre és la música, us ho he dit molt
2: abans
1: poc.
2: Hem fet un top 5 de millors cançons mundialístiques.
1: Sí, Waka Waka, Shakira. La de Pitbull, la de Pitbull. Oh, pell de gallina.
0: L'hem posat.
2: La Pitbull amb la Jennifer López.
1: Sí.
2: Guapa, eh? Guar, guar.
1: Déu meu, jo t'ho juro que quan tinc un mal dia em poso aquella merda.
2: Ah. Per cert, en Pitbull ha tret música amb en Ronaldinho.
3: Sí, ahir mateix, com a rebetlla del Mundial.
1: Sí. Què et sembla? Han de parar de fer música als futbolistes.
3: Bé, tinc aquí el grup de WhatsApp obert per a gestionar mini-quiz i veig un comentari molt sentit, Laia, d'un oient, la Mariona, que diu, que bonic, Laia, m'has fet plorar. Emoji de somicar.
0: Ai, clar, què he dit?
3: És de les 8 i 18. Ara no me'n recordo.
0: Ara no me'n recordo, a mitja hora. No ho sé, com l'estic el tema d'en Gaudí. Ai, sí. Ai, sí, veus quina plorera que ara m'agafa a mi també.
3: Voleu agafar la màquina del temps i tornar al present?
0: Sí.
3: Som-hi, ja hi som, al mini-quiz.
0: Doncs mireu, en aquest Mundial hi haurà algunes seleccions de països que no tenen estat propi, d'altres que són estats no reconegut per mig món.
3: Puc dir-los quins són?
0: No, d'altres que tenen un estatus estrany, com ara un país constituent autònom dins d'un altre estat, països que estan en guerra, cosa que és estranyíssima, trobo posar-se a jugar a futbol quan el teu país està en guerra. Però bé, no ens hi posarem. I és que al capdavall, el Mundial és una cosa privada, muntada per una entitat privada, que és la FIFA, que reconeix algunes seleccions sí, altres no, així, el tuntun, sense que el criteri tenir un estat al darrere sigui ni de bon tros el més important. Ara, si el que tens al darrere és un estat en contra, i aquest estat es diu Espanya, sí que sembla que és un argument important per no poder jugar.
3: T'està rient, no, Sergi? T'està rient.
2: No, m'ha agradat el Tom.
1: L'ímpetu de la Laia.
2: L'ímpetu aquest, home.
0: És que els de la FIFA, ni els d'Espanya, ningú no els deia de petits allò de... Les nostres mares ens deien, no es demana permís per jugar, tothom pot jugar. Arribes i dius, jo també jugo. Doncs no, els de la FIFA i els d'Espanya això no els hi van dir. I encara diuen que hi ha gent que no pot jugar. Bé, com us deia, la diversitat de llocs des d'on arriben les seleccions és molta. I per això us preguntem, a veure si entre tots aprofitem l'adveniment del punyeter mundial per aprendre una mica de geografia i demografia.
3: Això és el mini-quiz, oi?
0: Exacte. Però
3: abans de llançar la pregunta, la Cristina no està d'acord. Diu que t'has quedat curta. Diu, una FIFA corrupta i llepaculs amb una seu principal com a Estats Units, un país en decadència portat per un grup de supremacistes blancs criminals.
0: Homes?
3: Espero que el Mundial sigui un autèntic desastre.
0: Molt bé, molt a favor.
3: Al final, el Canadà i Mèxic, mira, però als Estats Units... Com no
2: em sap greu per Canadà i Mèxic.
3: Sí, no, però als Estats Units, si costareixen així, no entraran els jugadors. I el Mundial comença avui, eh?
0: Exacte,
2: però quina és la pregunta del mini-quiz?
0: Sí, és que ens hem distreu. Mireu, hi ha dos països que tenen selecció en aquest Mundial que són molt petits, amb una població de menys d'un milió de persones. A veure si els endevineu, no és el mini-quiz, eh? Però...
2: Curaçao?
0: Sí. Molt bé, Curaçao sí, és la... un... I l'altre?
3: Escòcia tampoc té estat, no?
0: No, hem dit dos països que tenen selecció i que són molt petits.
3: Cap Verd
0: és l'altre, eh? Menys d'un milió de persones, tant a Curaçao com a Cap Verd. Però n'hi ha uns quants més que tampoc no és que siguin gaire poblats. Són els que venen darrere. De fet, n'hi ha molts menys poblats que no pas Catalunya. Veiem que això tampoc no és un criteri per no deixar de jugar.
3: És que tampoc som un país petit, tia.
0: Exacte. No. És el cas d'aquests que us diré ara, dels quals m'heu de dir quin és el menys poblat. El que concretament té menys habitants que l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Dels
0: quatre que diré.
2: Vinga.
0: Opció A, Qatar. Opció B, Uruguai. Opció C, Croàcia. Opció D, Panamà.
4: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
3: Al final la pregunta era quin és el país menys poblat d'aquests quatre.
0: Sí,
3: A, Qatar, B, Uruguai, C, Croàcia, D, Panamà. Entre tots els encertants sortejarem, Laia, aquest llibre que es diu El bosc. De què
0: un serveix? Llibre per entendre el bosc, es diu. Està centrat en els boscos de Catalunya i és molt xulo perquè forma és com un manual en què hi ha moltes coses per aprendre i després fa preguntes.
2: Després, a la següent hora, ens en parles d'aquest
0: llibre? Us en parlaré i, a més a més, potser us poso a prova i tot.
3: Perfecte. De seguida resolem aquest mini-quiz al capdavall, molt senzill, i direm quina és la persona guanyadora. Mentre sentim la música d'en Shawn Mendes amb el seu There's Holding Me Back.

0: temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Minuts per les 9, Laia, teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
2: Sí, avui es preguntàvem quin d'aquests quatre països, Qatar, Uruguai, Croàcia o Panamà, era el menys poblat. Tots participaran al Mundial de Futbol aquests dies. Doncs mireu, la resposta correcta era la A, Qatar, perquè té una població de poc més de 2,5 milions de persones. Uruguai en té 3,5 milions, Croàcia 3,8 milions i Panamà més de 4,5 milions de persones. Hem rebut 102 respostes, de les quals 91 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 91.
1: Mentre te'l penses, saludem a la Melanie, una oient que ens està trucant. No truqueu, no truqueu. Que som centennials. No agafem el telèfon. Ah, Melanie, ets francesa? Digue'ns-ho.
2: Agafa'l el telèfon.
3: És una estafa, vigileu.
1: No, els tinc guardats, els oients. Ho sé tot de tothom. El número, sí.
2: El número 77.
4: 77?
2: Doncs el 77 és en Xema, que té un número acabat en 37.
1: Felicitats, Xema. T'endús el llibre El Bosc, un llibre per entendre El Bosc, que la Laia ens analitzarà a la següent hora de programa. Ara t'escrivim, Xema, per dir-te com fer-te'l arribar. I avui, pel que fa, ja us dic que ho sé tot de tothom dels oients, i faltaria més que no en sabés la seva nacionalitat, avui que us preguntem pel Mundial, he fet allò que m'encanta, de categoritzar la gent pel seu origen. Tinc oients argentins, oients francesos, oients italians. Per quin voleu que comenci?
4: Argentins?
1: Va, doncs comencem amb els argentins.
5: Bon dia, Pep, com estem? Tema mundial, hermoso tema. Recordo de petit, fins als 25 anys vaig viure a l'Argentina. Tinc records de país apurat completament los días que jugava la selecció. Recordo la final del Mundial 86, recordo la final del Mundial 90, anar a la plaça de Mayo, on està la casa de govern, per rebre els jugadors. Lindos records de trobades amb amics per veure partits a qualsevol hora. Aquest any toca ajudar-nos de matinada per veure'ls, empalmar anant a treballar, aguantar el tipus, a veure fins on en dona el cos. I esperem, òbviament, que ens tornem a alçar amb el màxim guardó. I visca Argentina.
2: Visca!
1: Gràcies a Nacho, el nostre oient argentí. Ara que voleu, francesos o italians?
3: Italians.
1: Va, doncs l'italià és el nostre oient oficial, en Luciano.
6: Això és una... A Itàlia es viu malament. Jo també, encara que no sóc un forofo del futbol, però sí que és una pena tot plegat no veure l'Itàlia, perquè l'Itàlia que ha guanyat 3 campionats del món i després no es qualifica, és de veritat que és una pena. Últimament tenen un futbol a la base que no funciona. Potser que el Mundial gairebé no el miraré, perquè sense Itàlia...
7: M'agradaria veure Catalunya participant al Mundial. Seria molt bonic.
8: Ah, per cert, la selecció italiana ha d'anar al Mundial sempre per decret. O sigui, no pot ser que portin 3 Mundials sense anar-hi. Sense la selecció italiana no és un veritable Mundial de futbol. Han d'anar, aquestes seleccions han d'anar sempre. És com Eurovisió, ha d'haver-hi uns fixes. Apa, ja està, postdata.
4: Hosti, molt a favor, m'encanta. Sí.
1: I a més no han de fer les fases prèvies. Exacte. Prèvies, no? Bé, doncs ens queden els francesos, per tant, ara donem la paraula al nostre oient Remy i la nostra oient Emmanuel.
9: El meu pronòstic, França ho farà fatal. Ho farà fatal per 1000 motius. Cada cop que França ho fa bé és perquè tenen un bon equip i poc stars, poc estrelles. I aquesta vegada tenen, sobretot, l'atac Dembélé i tenen Mbappé i haurien de escollir un o l'altre i no ho faran i haurà pelea i s'acabarà fatal per França. França 0, qualsevol país 2.
10: Què dir-vos del Mundial, que no m'importa res. Només m'importa quan juga França contra un altre país on tinc amics, no? Per reir-me si guanyen i que els amics es poden riar de mi també, sí. Sí, sí, és el contrari. L'últim Mundial no vam mirar gairebé res per temes de Qatar i dels drets humans i tot això, que els Estats Units no es salven, tampoc.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Doncs avui que comença el Mundial i que hem repassat algunes de les cançons que s'han fet per aquestes competicions, us punxarem aquí al Worst on Ever la cançó que es va fer pel Mundial d'Espanya 82.
11: Benvinguts a terres catalanes. Benvinguts, benvinguts al Mundial 82.
4: No, no era aquesta meravella que va crear el trompetista Rudy Ventura, sinó una altra cançó que portava per títol el nom de la mascota d'aquell mundial. Recordeu que es deia Naranjito? Va ser una creació horrible, consistent en una taronja vestida amb la indumentària de la selecció espanyola, però és que menys mal que va ser aquella la mascota triada, perquè les alternatives, atenció, eren... D'una banda, un toro en forma de pilota de futbol anomenada Tori Balón. Eres esperpèntica, si la veieu, i encara més horrible que el Naranjito. I la segona era un nen torero anomenada Brindis, que portava la indumentària de la selecció acompanyat d'un capote i el gorro de torero, el que en diria Montera. Doncs això, va acabar guanyant el Naranjito i la mascota va quallar tant que fins i tot li va néixer una família. Hi havia la Clementina, una mandarina que exercia de núvia del Naranjito, hi havia el Citronio, que era una llimona que era el seu cosí, i l'Imarchi, que atenció, era un robot en forma de pera. Aquí...
2: molt bé.
4: Un robot en forma de pera, eh?
2: Posaré d'identificar-nos amb alguna cosa com d'arrel espanyola, millor la fruita que els toros.
4: Sí,
2: totalment.
4: Sí,
2: efectivament. Aquestes opcions han fet bones a la Danquita. Sí.
4: Doncs a tot aquest imaginari tan kits li havia d'acompanyar una cançó que ho fos tant o més. La següent.

0: Així sona els experts.
1: I ara seguida la Laia ens porta un compte. És un Instagramer de...
2: És un Instagramer d'Instagram.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: La confessió.
1: 2 minuts perquè siguin les 9. Ens acaba de caure un àudio de la Mireia Garrido tot cantant que no te meten un gol, nanino, nanino. I diu, és que tenia 7 anys i la porto molt gravada.
4: És que, a més, aquesta sintonia va ser per una sèrie que era dels dibuixos del Naranjito i companyia, tota aquesta família.
1: Sergi, no ens canviïs de tema perquè avui és el teu torn. En qualsevol cas és una oportunitat sempre perquè entrarà abans el Regne dels Cels els pecadors penedits, que aquells sí, que no han pecat mai.
4: Exacte.
1: Pots endavant.
4: A veure, he estat intentant buscar confessió que tinguin a veure amb el Mundial o amb les seleccions de futbol, i de fet la meva té a veure amb la Roja, perquè jo...
2: Ai, estic tremolant.
5: És que tens sempre una tendència a vendre't, sí, per qualsevol merda,
4: vaig...
5: tio.
4: No, a veure, jo era petit,
2: sí, clar,
4: però al meu armari, excusa, efectivament hi havia la indumentària de la Roja.
2: Un moment.
4: Jo tenia 7 anys.
2: M'és igual,
4: o 6 anys, perquè era botreguenyo. Era botreguenyo. Tenia el 7 de botreguenyo.
2: És que no, Sergi, de veritat, sí, que és que... Sembla sí, que vagis fent mèrits perquè no ens fiquem a mig mai més.
4: Si jo tenia 6 o 7 anys, jo no me la vaig poder comprar.
1: D'on va sortir?
4: Aquí està la cosa. Qui em va proporcionar aquesta indumentària? No ho sap.
1: No ho sé.
4: No he volgut preguntar.
2: Has parlat amb els teus pares?
5: Ah, no ho saps.
4: No s'ha tret gaire aquest tema a casa després.
5: A veure, jo aposto com una mena de premi de la tòmbola o alguna cosa així.
2: Però un moment, hi ha coses que encara que te la regalin, que et facin pagar diners, o sigui que no poden entrar a casa teva, però és que hi ha vetos, tio, però que no teniu cap filtre o què?
4: No ho sé, Laia.
5: Així estàs,
4: què vols dir?
2: Home, clar, vull dir, a veure, ara s'entenen moltes coses.
4: Escolta, cavallero, no es va d'ensenya.
0: Que ja són les 9! Una hora i plegem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Ja comença a fer-se

0: i ara vull canviar.
1: Vens de música?
0: No, que m'agrada aquesta, de Diumenge sense drama, és la cançó que jo vaig dir que seria cançó de l'estiu. Després la vaig canviar per Energia de Doctor Prats i ara no sé si vull canviar.
2: Vale, tornem a aprofitar per recordar que som en ple calendari d'advent d'estiu. D'argent, no, d'advent. I heu de fer pronòstic sobre quina serà la cançó de l'estiu. I heu de dir quina serà. En funció del dia que és, tindreu una puntuació o una altra. I avui no hi ha vaticinis encara. Per tant, digueu-nos quina és la cançó que a dia d'avui creieu que serà la cançó de l'estiu. I
1: recordeu,
2: us ho apuntarem.
1: Com més tardans, menys puntuen.
2: Clar, no trigueu.
1: Arrisqueu-vos a participar en el calendari d'advent estiuenc musical.
2: Feu per WhatsApp. Feu per WhatsApp.
1: Mira, aquí el WhatsApp el tinc obert. Bon dia, Laia, Laura, Sergi, què tal?
3: Bon dia.
1: I bon dia als oients que es pronuncien aquí al WhatsApp com la Mireia, que diu, avui que pregunteu pel Mundial, tots els machos aquí parlant, jaja. Jo crec que està bastant repartit, també hi ha molts oients d'homes que han dit que el Mundial és una merda.
2: Sí, però d'àudios no n'has posat gaires d'homes dient que... Ai, de dones dient que els agradi molt, eh?
1: No, envieu àudios, envieu àudios. En l'usuari Terra Lliure, que diu, joder, Laia, presenta't ja per presidenta. Sí. Ja s'ha dit moltes vegades. Ja s'ha dit moltes vegades. En Marc, que diu, no heu dit que l'any vinent és el Mundial de Futbol Femení al Brasil i si el criticaràs, Laia.
2: Home, el criticarem, però menys.
1: D'acord. I la Cristina, que diu, no sé si sóc una mica boomer, però és que parleu molt d'un grup de WhatsApp dels experts, però jo crec que això no és cap grup, oi? Doncs no, Cristina, això és el direct message, és un chat. Entre...
2: Però et posa l'enllaç...
1: Sí. Ara li poso i tothom que vulgui li envio l'enllaç i pot entrar al grup d'oients.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I mira, la Marta, que vota Ai, Josep Maria, com a cançó de l'estiu. Sí,
2: que voteu més. Mireu, doncs... us dic que avui va a 13 punts l'aposta. Vull dir que si avui l'encerteu, 13 punts per vosaltres.
5: Mira, i el Carles Festuc diu...
2: Vale, la que va dir...
5: No és la que vas dir tu, Laura?
6: Jo la vaig vaticinar, no és que em faci especial il·lusió, però...
2: Podeu canviar-hi de cançó, també, eh? Perquè esteu entre el Josep Maria, el Toi Pegau i el Festuc, noi?
6: No, i jo crec també Siderland.
1: El Tutu Tururu.
2: Sí. El Tutu també s'ha dit, eh?
1: Va, anem apuntant les cançons de l'estiu que esteu proposant i no tanqueu el mòbil, ja sabeu, s'ha de mirar tot el dia perquè ara podeu votar la cançó de les 10. Teniu aquí l'enquesta penjada amb les 4 cançons que us selecciona en Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
5: Un 11 de juny, com avui del 2022, reapareixien els Antònia Font. Hola, la...

0: separades amb jungles profundes i blaves.
1: El grup mallorquí va reaparèixer als escenaris amb un concert al Primavera Sound després de 9 anys de silenci. De fet, el seu silenci es perllongava des del 28 de desembre del 2013, data de l'últim dels 3 concerts de comiat que van fer al Teatre Principal de Palma. El retorn també va portar un nou disc de la banda, Un Minut Estroboscòpic, i sobre això va la tria d'avui, cançons publicades per grups que havien decidit plegar i després van tornar en nou material.
2: Complicat, complicat aquest àmbit.
1: La primera és aquest Oh La La d'Antònia Font i la segona és del Sopa de Cabra.

0: És possible, Laura Grau, treure èxits després d'haver-ho deixat?
1: Has de tenir molt talent, com per exemple Antònia Font, que jo fins i tot em pensava que algunes cançons noves que van treure eren belles. Imagina't.
0: Passa exactament el mateix, sí senyora.
1: Però no tothom se'n surt.
0: Després de dissoldre la banda, l'any 2001, el Sopa van tornar a reunir-se l'any 2015 amb un concert al terrat de l'oficina de turisme de la ciutat i el 2016 van publicar un nou treball, Cercles, que commemorava els 30 anys d'història de la banda. Aquesta cançó que sentim és la que dona nom a l'àlbum, Cercles. Més grups que ho han deixat i han tornat amb nous temes.

allò que sentim és la cançó a Tornallom, amb la que la Gossa Sorda va anunciar el seu retorn als escenaris després que els deixessin l'any 2016. De fet, la Gossa actua aquest dissabte al Cabró Rock, després de fer-ho fa poques setmanes a Cunit. I acabarem amb Brahms.

0: T'has fixat amb l'ítem que van repetint tots aquests grups, eh? Tornarem, tornar-hi...
1: Tornar, molt original, sí.
0: Perquè és el que fan.
1: A Toni Font, que són els millors. Exacte. Ho dic ja, són els únics que ho han sabut fer de tots els que has dit.
0: Doncs el grup líder Pel Titot també va decidir tornar enguany després de 8 anys de silenci. De fet, l'1 d'octubre del 17 va marcar un punt d'inflexió pel grup, que va reconèixer que li costava trobar el missatge de les seves noves cançons després de la fi del procés. Doncs d'obra en sentim la cançó Tornar-hi. Quina votes? Suposo que ja ho has dit, no?
1: Ja ho he dit. És que l'altre em sembla tot un refregit tan... tan suat i com tot tan forçadet i no m'agrada ni el lloc des d'on han composat ni com ho han difós ni els elements que han fet servir. Vull dir, hi ha coses que pertanyen a un moment històric i si tu les has emmarcat molt concretament allà, com per exemple Brahms, que van ser sincers i ho van dir, no pots replicar-ho al cap de tants anys, a no ser que tinguessis ja una fórmula que fos artísticament transversal, com penso que és el cas d'Antònia Font, que era una cosa molt pop i que no estava connotada per res de l'època en què va néixer, però els altres són molt fills de la seva època. Tu no pots recrear-ho el 2026, crec, eh?
0: Doncs podeu votar per Tornar-hi, de Brahms, a Tornallom de la Gossa, Cercles del Sopa o Olala, com fa la Laura i com està fent la majoria.

0: Així sona els experts.
1: Avui anirem amb el número 76.
2: Doncs el 76 és un usuari...
3: Comor?
2: És un usuari...
4: Que es diu... Que ha passat aquí amb el... Heu baixat un fader de velocitat.
5: Molt ràpid.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sintonia dels Catalans Fan Coses, són les 9:13, Laura, els Catalans Fan Coses, com ara Falles, però diguéssim, amb més moviment, amb més pujades i baixades, que és Falles de la Muntanya.
1: Jo tinc ganes aquest any de, per fi, anar a les Santíssimes Falles del Pirineu, que fa 8.000 anys que en sento parlar molt, i tinc ganes de veure-ho, sobretot perquè m'he informat de quins són els seus orígens i de com funciona una mica tot aquest ritual, per poder anar-hi totalment preparada.
0: Bé.
1: Com ja sabeu, són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, com tantes altres coses de Catalunya, que podríem agafar com tot el territori i dir, tot és patrimoni immaterial, no? La Patum de Berga, els castells,
0: Hi ha com una campanya perquè ho sigui, però de moment no
1: els
0: ho és.
1: Els murs de pedra seca.
0: Sí, bueno, aquest és material, com el
1: no, però és immaterial perquè el que compta és com el simbolisme i tal, no és com l'arquitectura.
0: La dieta mediterrània, crec que
1: sí,
0: també
1: no,
0: ho és.
1: Sí, no, mil coses. Pues, entre elles, les Falles del Pirineu, que tenen lloc, com diu el seu nom,
0: al Pirineu.

0: Llavors, d'on ha sortit aquesta tradició? L'origen és incert, és inexacte, però es considera una tradició precristiana que a mi d'entrada aquí em tenen guanyada. O sigui, no és una cosa que estigui estretament vinculada a cap religió, sinó que era una cosa com pagana, on el foc simbolitzava la purificació i la protecció dels pobles, la celebració també de l'arribada de l'estiu, perquè està molt lligat al solstici. Intentaven també fer un ritual per la fertilitat dels camps, el bestiar, la cohesió de la comunitat, bueno, totes aquestes coses una mica ancestrals, totes unides en aquest ritual on es baixa el foc des del cim d'una muntanya, un faro, que es diu, i fins a la plaça del poble, no? Es comença ara, és a dir, em sembla que avui ja és la primera baixada de falles de no sé quin dels pobles. Espera, us ho vaig a buscar exactament, perquè això es fa...
1: Ho tenen molt ben muntat, perquè com que són pobles
0: petits...
1: Exacte,
0: s'ho reparteixen.
1: Exacte, no se solapen els uns als altres, i des d'avui fins més o menys Sant Joan, o passat Sant Joan, doncs van esdevenint els diferents pobles del Pirineu.
0: Avui comencen per Erri la Vall i demà Durro, que és una de les més
1: autèntiques.
0: Sí. Per tant, a partir d'avui ja podeu començar a anar-hi fins a mitjans de juliol.
1: Abrigueu-vos, que farà fresqueta.
0: Exacte, que jo també sempre penso que a tot arreu fa la mateixa temperatura que a Barcelona, i clarament
2: No. I a més, ja es fa cap al vespre, per tant la cosa refresca. Sí.
0: Llavors, en què consisteix el tema aquest? Tu puges, no? Doncs allà, en un faro d'aquests que és una muntanya, llavors fan una gran foguera, preparen totes les falles, que són troncs normalment de pi, tallats dies abans, o també com en aquesta mena d'escletxes perquè cremen millor. Llavors, es preparen tots amb teies i amb encenalls resinosos i coses d'aquestes perquè es puguin encendre, i llavors van baixant a poc fins a la plaça, no? Entenc? Vosaltres ho hi heu anat, no?
2: Sí. Jo sí l'any passat hi vaig anar.
1: La Laia sí, jo no.
0: Llavors, quin és el lloc ideal per poder-ho veure bé? Perquè, clar, penses...
2: Home, l'ideal...
0: Seria xulo també pujar i veure-ho.
2: Clar, jo vaig pujar l'any passat perquè em van convidar.
1: I has corregut també?
2: Sí. Va ser molt xulo. És que és lo xulo, que... Jo, mira, fins i tot et recomanaria no anar a les principals, perquè al final hi ha molta gent, sinó anar... Si això es fa amb infinitat de pobles, ho estan recuperant, i per tant anar a un poble dels més petitons, amb algú conegut, sobretot, no pots anar allà de turista. I, clar, el moment que vas amb ells, clar, primer puges fins a la muntanya, amb una mica de sopar normalment, es sopa en comunitat allà mentre esperem que es faci fosc, després encenem la teia i finalment baixem tots junts. Si no tens aquesta opció, doncs veure-ho des de baix al poble també és molt bonic, perquè és com veus il·luminada la muntanya.
1: Veus com les serps de foc que van baixant la muntanya, i això ha de ser una imatge brutal.
2: I també, si no hi tens cap vincle, potser és millor fer-ho, o sigui, naturalment és millor veure-ho, perquè és la seva festa.
0: Clar,
2: doncs
0: com no
2: si no t'hi han convidat...
0: intrus allà.
2: Exacte, si no t'hi han convidat, doncs vas i observes, i igualment és molt, molt emotiu, perquè a més la gent dels altres pobles també corre, hi ha una certa rivalitat, etcètera. És molt
1: En el teu cas, després anava acompanyat una mica de concerts ball folk.
2: Sí, en el nostre cas hi havia uns diables que eren, em sembla, no m'ho equivocar, els de Vilaller, em sembla, que venien i feien un petit espectacle.
1: Molt bé.
0: Sí, jo he trobat també que hi ha diverses activitats culturals envoltant aquesta festa. Llavors, una altra curiositat que he buscat és qui pot portar aquestes falles, perquè tu no et pots presentar allà i dir, hola,
2: no, clar.
1: Vull la meva falla.
0: No, doncs, bueno, una cosa positiva és que molts pobles hi poden participar tant homes com dones.
2: Sí.
0: Entenc per aquesta frase que n'hi ha alguns en què no hi deuen poder participar dones, cosa que potser seria hora d'anar actualitzant, no ho sé, confirmeu-nos-ho la gent del Pirineu. També es fan falles infantils, cosa que serà supercookie.
2: El punt de trobada és una mica diferent, perquè hagin de recórrer menys tros, i aleshores hi ha un faro més petit pels nanos.
0: Que monos. I es veu que també en alguns pobles hi ha determinades normes locals sobre qui pot baixar des del faro, o sobre l'ordre de participació, perquè m'imagino que si no allò es deu col·lapsar d'estrangers i de gent...
2: Clar, això és llocs ja massificats. Per tant, per això recomano sempre tirar d'alguna amistat o algú que t'hi porti, un conèixer local, i sobretot no anar en els llocs més massificats, ja.
0: Llavors, per recomanar-ne algunes, he trobat així com que les més peculiars o les més, potser, mítiques o famoses, tot i que estic d'acord amb la Laia, que potser el millor que podeu fer és anar a un poble petit que no sigui gaire famós i així gaudir-ho bé, però les d'Isil
2: són
0: les més icòniques, no?
2: Sí.
0: A Taüll també ja és molt espectacular per tot el tema de l'entorn romànic i tal, i les de Durro, que són de mà, que es veu que són com les més autèntiques perquè tenen molta tradició i tal. Per tant, a mi m'encantaria anar a una d'aquestes, però veuré el calendari, perquè al final això, nois, també és un tema de compatibilitat.
2: És molt xulo, hi ha un calendari, solen fer un calendari comú, de manera que intenten solar per sàment impossible, i comencen ara i les teniu ben bé un mes, cada divendres, cada dissabte, n'hi ha.
0: Està a la web de totnens.cat.
1: Seguiu aquest calendari, i amb una mica de sort, també hi ha moltes activitats que estan lligades al dansàneu, i
0: també
1: amb una mica de sort,
0: espectacular.
1: Fins i tot podeu veure algunes representacions de dansa que fan allà.
0: No coincideix, Sergi, perquè el dansàneu és just després, és la primera setmana d'agost, i això s'acaba més o menys a mitjans.
1: Sí, però ha una mena d'off d'en Sanou que està com inclòs allà, sí.
0: Ja comença abans, eh?
1: Exacte.
0: Ah,
1: t'ho dic perquè amb l'Esbar vam anar a ballar l'any passat i érem una d'aquestes activitats que feien a Isil abans, previ falles.
0: Jo vaig anar al d'en Sanou oficial al programa de la primera setmana d'agost i també és increïble, com a activitat a fer al Pirineu ara a l'estiu, que potser els que no som amants de la neu no tenim ocasió de pujar-hi en gaires altres moments de l'any. Clar, fan moltíssims concerts en espais únics, s'hi menja superbé, hi ha molts combos de vine a aquest concert i després prens una copa de vi d'aquest celler de la zona o formatge d'aquí o vas a sopar en aquest lloc, vull dir, molt bon plan també el d'en Sanou. Si podeu combinar les dues coses seria increïble.
1: Molta gent jove, ambient molt xulo, eh?
3: Mira, i els oients, la Marta, que ens envia 5 emojis de cor, ai, les falles, quines ganes de tornar-hi, i diu, a quines vas tu, Laia?
2: Mira, l'any passat vaig anar als de Castanessa.
3: I aquest any?
2: No, i aquest any encara no tinc pla, ningú no m'hi ha convidat.
1: Si mira, convidat. Ens diuen també en Jordi que Durro en directe ofereix les falles demà, a TV3.
2: Ah, mira, això és veritat, perfecte. Ho vaig veure i anunciat, és veritat que es podia veure i també és molt xulo veure per la tele.
0: Doncs cada cop a favor, més a favor de que puguem retransmetre aquestes coses del territori, perquè, escolta'm, si hem de retransmetre la benedicció de la Sagrada Família, perquè no hem de posar les falles del Pirineu.
3: La Marta diu, fa uns 10 anys que a Taüll hi participen dones, i també l'usuària Metzina diu que és de família de la zona, i diu, ara t'hi has d'entrenar per anar-hi. Això que abans potser no era tan dur, que no se prenien tan en sèrio.
2: Jo vaig poder-ho fer, i he de els meus fills també. Vull dir que...
0: Segur en surt d'una vez.
2: Home, sí, en surts els que vulguis, perquè allò és un foc que crema que flipes,
0: Has
2: de vigilar molt, pesa moltíssim, has de vigilar molt... No, és molt xulo.
3: I l'Anna, que li ha flipat una cançó, diu, què sonava fa 4 minuts? Perquè diu, quina cançó és aquesta versió de la cançó Se Canta? Què està sonant ara mateix?
2: Ah, sí, era l'Osa, em sembla.
1: Ah, l'Osa, meravellosa.
3: Doncs les Alosa, que les tenim més que conegudes. I l'Ona, que diu, jo vaig anar a les d'Isil, precioses.
0: I són per la revetlla, les d'Isil.
3: Sí, diu, iogurt ho fem per Nadal, així que repartides. Gràcies, Ona, per informar-nos també. Ara, Renaldo i Clara, des del seu últim disc, Laura, te'n recordes com es deia?
0: L'Encant.
3: L'Encant, amb cançons com Amb tu podria estar.
0: Adéu, Laura Grau.
1: Adéu, Laura Grau.

0: Així sona els experts.
1: Ara anem a Port Aventura. Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions. I
2: Tutuki.
1: Els Tutuki Splash és on més vaig estar. Un dels meus subrols era omplir la barca.
3: Sí.
1: Jo estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia dos llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, dos! I es veia, necessito dos persones.
4: Sí. Jo sortia algú deia, aquí, naltros.
1: Naltros, sí. Sí, però és que som tres.
3: Joder.
1: No, dos. És que som tres amics, no, però vull dos. Llavors surten dos, una parella, per exemple, dic, passeu i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estan culant! Ja, sí, però és que he d'omplir la barca de dues persones. Vale, això passava cada 4 minuts.
5: Gràcies i ànimos.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 24 minuts, ara 2:15, obrirem l'actualitat de la jornada, com fem sempre, però a aquesta hora ens fixem, Laia, de fet, com fem cada quatrienni, amb la teva sèrie de reportatges titulada Per què el Mundial és una merda i que porta per subtítol, igual que els anteriors i els següents. I a banda de temes que ja hem tocat aquests dies i que tocarem en futurs dies, com ara, que és bàsicament el gran apocalipsi postcapitalista, o els temes de racisme, de com s'està portant la política exterior nord-americana, no deixant entrar jugadors, tècnics o àrbitres...
6: Has vist el vídeo de l'àrbitre, com ha tornat al seu... país aclamat per la seva
1: estat. Sí, però no només... en aquest cas és un àrbitre de Somàlia, però hi ha tant jugadors, futbolistes, tècnics, també aficionats, que pel motiu que sigui no els deixen entrar.
6: Mira,
1: que...
6: com si fossin cantaires independentistes a la Sagrada Família.
1: Doncs, a banda de tots aquests temes, n'hi ha un altre que potser se'ls podia passar per alt, Laia, que és la calor.
6: Ah, exacte. També, mira, podríem buscar-li... Saps allò que fins i tot dona la volta i podríem fer que molts fifers que no han sentit a parlar del canvi climàtic o que són negacionistes, potser se n'adonin.
1: Mira, dediquem els propers minuts als homes, o és igual el gènere que sigui, però gent superfife que en el proper mes deixarà de fer coses que pot fer a l'estiu amb gent propera per centrar-se en el futbol. Apareu atenció a això, perquè la calor és important i també tothom es mereix rebre una ajuda sanitària i dir-los, Laia, que vagin en compte.
6: Exacte, és que sembla que el canvi climàtic doncs també té un paper en aquest Mundial de Futbol, perquè hem de parlar d'un nou concepte que potser no coneixes, que es diu risc de fatiga tèrmica. I és que les condicions de calor i humitat que es preveuen per algunes seus dels partits, diuen els experts, que poden posar en risc la salut dels jugadors i també dels aficionats. Mira, us ho explico. Hi ha una eina, un índex, que mesura la calor, especialment la calor quan molesta molt, perquè és un índex que suma temperatura, humitat, radiació i vent, i per tant també reflecteix l'efectivitat del cos humà per refredar-se. És l'índex WBGT, que és l'índex de temperatura de globus i bulb humit, que, com us dic, doncs, barreja aquestes dades que us deia de temperatura i humitat. I els experts consideren que per sobre dels 28 graus d'aquest índex hi ha risc de fatiga tèrmica i, per tant, no és segur fer esport. Això té a veure amb el tema de la transpiració. És a dir, vosaltres sabeu que si hi ha molta humitat impedeix que el cos pugui suar, i suar és el mecanisme que té el cos per refredar la temperatura del cos. I, per tant, si no puc suar perquè hi ha molta humitat i, per tant, hi ha molt poca sequedat i no se m'asseca la suor que emeto com a cos i no puc suar més, doncs no puc fer baixar la temperatura del cos, i és quan això es converteix en perillós. De fet, a partir dels 26 graus d'aquest tipus d'índex, se solen implementar mesures de seguretat immediates, com ara recordareu dels últims esdeveniments esportius, les famoses pauses d'hidratació que es van posar de moda, a mig partit esperava perquè poguessin els jugadors beure aigua, això a partir dels 26, però és que a partir dels 28 les condicions es consideren directament insegures per la pràctica professional de l'esport i es recomana ajornar les trobades. Doncs atenció, perquè segons els experts hi haurà 26 partits com a mínim d'aquest Mundial que es jugaran per sobre dels 26 graus. I n'hi poden haver més de 5 per sobre dels 28. Vol dir que, segons a la teoria, s'haurien d'arribar a ajornar. Són el doble de partits que l'últim Mundial celebrat als Estats Units, que això va ser als anys 90, concretament l'any 1994, quan la temperatura mitjana global era un 0,7 de graus menys baixa que en l'actualitat. Per tant, aquí, fins i tot la gent que va només a mirar el futbol dia sí dia també, pot percebre el canvi climàtic. Allò que diuen, quins són els efectes? Doncs mira, els efectes són que potser s'haurà d'interrompre el partit a la meitat i fins i tot potser s'haurà d'ajornar perquè no es pot jugar, perquè és insegur pels propis jugadors. No cal dir que s'ha hagut d'invertir en zones refrigerades per futbolistes, també pels aficionats, hi ha uns protocols mèdics molt més reforçats segons cada partit, segons l'hora que es juga, el nivell d'insolació que hi ha i la previsió de temperatura i humitat a què es pugui arribar. Al final també pot incidir en el joc perquè els jugadors han de jugar de forma més conservadora, han d'administrar els seus esforços perquè realment hi ha un risc per la seva salut. Per tant, una vegada més, diem, el canvi climàtic també juga en aquest cas i potser, mirem-li el cantó positiu, pot servir doncs, perquè ho entenguin gent que fins ara doncs, l'havia menys tingut.

0: La Dua Lipa ens canta el seu petonet de bon matí per vosaltres, oients dedicat One Kiss, les 9:31, un minut que passa de dos quarts, anem per feina amb l'actualitat de la jornada.
1: Els experts, ICAT.
0: Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què cal saber per avui, que és dijous, dia 11 de juny?
2: Que el Papa Lleó XIV ja ha marxat de Catalunya i en aquests moments vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que amb la seva visita, doncs, Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies. Per cert, que avui és el tercer i últim dia de selectivitat. Els estudiants fan avui els exàmens de llengua catalana i literatura i just abans del migdia matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Els alumnes coneixeran les notes el 23 de juny. Avui, un dia més, estem pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici en vigor de la treva fràgil a l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. I acabo explicant-vos que els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'acomiadaments en l'ERO i elevar les indemnitzacions als afectats.
0: Les 9:33 minuts, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu, aprofitant que avui parlem de futbol, us vull explicar una notícia curiosa, i és que enguany la selecció escocesa tornarà a disputar un Mundial de Futbol 28 anys després. Debuten diumenge a les 3 de la matinada contra Haití, i com que els horaris doncs van girats, el primer ministre escocès va plantejar la possibilitat que l'endemà fos un dia festiu. Aquesta petició va arribar a la Casa Reial Britànica i el rei Carles III d'Anglaterra doncs ha autoritzat que tota la nació tingui festa dilluns per tal de poder seguir aquest primer partit, celebrar-ho, passi el que passi, sense haver-se de preocupar de si l'endemà doncs han de llevar-se d'hora per anar a treballar.
0: I el titular d'esports, us el podeu imaginar.
2: Sí, és que aquest vespre arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic. El partit inaugural és el Mèxic-Sud-Àfrica a les 9 de la nit i a les 4 de la matinada, Corea del Sud, República Txeca. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i 104 partits. En bàsquet, el Joventut de Badalona perd davant del València a la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit de play-off de les semifinals de la Lliga ACB. I avui, per cert, és el torn del Barça, que juga a casa contra el Tenerife. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 1-0.
0: I quin temps farà avui, dijous?
2: Doncs el dia ha començat amb núvols o fins i tot algun plugim matinal a les comarques de Barcelona i de Girona, però durant la resta del dia el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. De fet, la calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
0: Ara passen 5 minuts de 9:45 del matí i seguim amb més música amb en Miqui Núñez, que ens canta un altre cop. I ara, Laia, ens parlaràs d'un llibre que...
3: Que és molt xulo, que es diu El Bosc.
0: I de què et serveix? Per aprendre què?
3: Per aprendre sobre els boscos de Catalunya, com són, de què estan fets, quina història tenen...
0: I ara hauràs de fulla perenne?
3: Hi ha de tot, sí, sí.

0: Així sona els experts.
1: Es veu que, doncs, que l'home va xocar lateralment contra una barrera de formigó. Uns agents de la policia el van veure, el van aturar i van detectar, doncs, que possiblement, doncs, anava borratxo. Quan el van voler identificar, l'home va fugir corrents i va saltar a un pantà. Però és que després la policia el va localitzar caminant per una carretera.
2: Joder,
1: quan semblava que la policia, doncs, ja ho tenia tot a punt per detenir-lo, l'home va tornar a sortir corrents cap al pantà i aquesta segona fugida, però, li va sortir cara perquè quan va tornar a saltar a l'aigua no es va adonar que hi havia un caiman. Doncs bé, l'home borratxo es va enfrontar al caiman. Va sortir només amb ferides als braços. La policia, aquesta vegada, doncs, per poder seguir-lo dins l'aigua, va haver de recórrer a drons i, finalment, doncs, el va acabar detenint.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Escoltes i cas.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
10: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
11: Oh, yeah!
6: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
12: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
12: A mi m'encanteu vosaltres. Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
13: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
14: Vint minutets ens separen de les 10 del matí. Avui, nova sessió de joc de preguntes amb la Laia com a role master, gràcies a aquest llibre, que de fet ja l'hem regalat avui al miniquiz. Se l'ha notat el Xema, gràcies per participar. Però ara vull que ens expliquis què és aquest llibre per entendre el bosc, centrat en els boscos del país, i que publica l'editorial Salòria.
15: Sí, són textos de la Mar Pallarès, il·lustracions de la Laia Espluga Capdevila, i trobareu preguntes, dades científiques, jocs visuals, curiositats, mapes, i ara us en farem un tastet.
16: Boscos endins, ningú ens pot dir si el que cerquem es troba allí. Boscos endins, però tot i així comença el nostre viatge.
14: Ja que ens posem a jugar, hem estirat també un oient que ha vingut de públic i ens ha portat els millors xuxos del món. Ell és el Toni. Bon dia, què tal, com estàs?
17: Hola,
14: Toni!
15: Hola!
18: Hola, bon dia, què tal?
14: Són xuxos els millors del món, però són del teu barri, no?
18: Sí, són del Poble Nou. Van ser el millor xuxo del món del 2024 i, bueno, encara estiren les etiquetes.
14: Que bo. Ara els aborarem. Pots jugar també al joc de preguntes de la Laia. Geografia?
15: N'hi ha de tot tipus, d'acord? Només us volia que veiéssiu... Mira, faig un primer tastet, us pregunta, per exemple, ja a la pàgina 9, diu, quin és el país del món amb més superfície de bosc? I ens dona tres opcions. Federació Russa, Canadà o Brasil?
17: Brasil.
15: Doncs mira, no, la resposta correcta és la...
14: Estava pensant-hi, encara.
15: No, però és només un tastet, això. Ah. És la Federació Russa, perquè heu de saber que més de la meitat dels boscos del món es troben en aquests cinc països: Rússia, Brasil, Canadà, Estats Units o la Xina. Com us deia, hi ha moltes activitats, però també molta informació. Algunes són d'identificació d'espècies en perill d'extinció a casa nostra, altres de relacionar fulles i fruits amb els seus arbres corresponents, de dir quina espècie es tracta. No sé com aneu de saber quins són els principals arbres dels nostres boscos, si els heu d'identificar... Bueno, doncs mira, si us llegeu aquesta guia, tindreu molt més coneixement, anireu pel bosc i ja sabreu una mica identificar...
2: Me la puc llegir abans de fer el quiz?
15: No, no, és que l'hauríeu de llegir abans de fer tots els quizos, perquè si no la cosa serà complicada. Però bé, jo seré un tastet, com us dic. Hi ha capítols en què ens parlen doncs, del cicle de maduresa d'un bosc, del canvi climàtic, de com està canviant els boscos de casa nostra. També parla dels incendis, i després ens pregunta, si hi hagués un incendi, sabries identificar de quin és? Ja t'has llegit el capítol i has de, com, ja pots posar en pràctica tot el que t'explica el llibre. Això és interessant. La majoria també de preguntes estan relacionades amb els continguts que ens explica el propi llibre, és el que us deia, hi ha molts capítols interessants i després podeu doncs, fer les preguntes corresponents. Bé, jo el que he preparat és un tortell, perquè l'he trobat i crec que és amb el que podem tenir més possibilitats, i sabeu com funciona el tortell? És a dir, hi ha una pregunta per cada paraula de l'abecedari i jo us diré la lletra i la definició i heu de dir-me de quina paraula es tracta.
2: Sempre comença o a vegades també es inclou aquesta lletra?
15: A vegades es inclou aquesta lletra, però ja us ho diré en aquest cas. D'acord? Mireu, si voleu, us llegeixo la introducció que dona en aquest passaparaula que li diu, és el títol del tortell. Diu, ara sí, toca desfer la motxilla i posar cada memòria al seu lloc. T'atreveixes a completar aquest quiz final? Si has arribat fins aquí, el premi és teu. I si vols jugar en companyia o posar a prova la teva velocitat, et proposo un compte enrere de 3 minuts o de 2 minuts i per respondre totes aquestes preguntes, d'acord?
2: Va.
15: Vinga, doncs, si voleu, comencem. Aviam, primer tenim una altra cançó. Perdona, Mariby, posem altra cançó. És que volia posar-vos aquesta cançó de Blaumut, que es diu El primer arbre del bosc, que podem tenir de fons. No sé si podem tenir de fons la música i després el contador. Tu que hi entens de cuisos, puc posar el tic-tac-tic-tac sobre
14: ja,
15: la música?
14: Estem en directe,
15: bueno,
14: ja.
15: Bueno, ja ho sé, és per fer la prova. Vale, doncs va, si voleu comencem ja amb el passaparaula.
14: Estem començant ara, eh?
15: Sí, home, ara sí. Comencem el quiz, ja us he explicat de què va aquest superllibre que es diu Un llibre per entendre el bosc, d'acord?
18: Seguim
14: va,
18: doncs, un ordre o és aviam qui contesta primer?
15: Bona pregunta,
18: primer?
15: Toni. Voleu contestar?
2: Ordre. Sí? Va, jo vull ordre.
14: No estava decidit, això.
15: No estava decidit. Comença en Roger, jo començaré dient amb la A i de definició, i si en Roger no la sap passar en Sergi,
2: perfecte,
15: si no en Toni, si no l'Anna, i anem fent. I si no, ja us ho diré jo, perquè veig que
14: tu
15: la cosa serà complicada. No, jo us dic la resposta si és molt complicada i no
2: vinga,
15: us en sortiu, d'acord? Vinga, doncs comencem el comptador.
14: Ah, es pots fer les dues coses a la vegada.
15: Això
14: amb el Windows 98 no es podia, eh?
15: Vale, silenci. Va. Roger, amb la A, factor més limitant pel desenvolupament de la vegetació mediterrània. És més senzill que sembla.
14: Limitant?
15: Sí, amb la A. Molt senzill, molt senzill.
14: Aridesa.
15: Més senzill.
14: Arena.
15: Sergi? Molt senzill. Un factor limitant pel desenvolupament. Perquè
14: aigua.
15: Creixi la... Molt bé! Un punt per en Sergi. Ai, algú pot contar els punts? Sisplau.
14: Jo.
15: Val, gràcies.
14: Vinga.
15: Amb la B, aquesta és per en Toni. Diversitat d'espècies, gens, ecosistemes...
18: Biodiversitat.
15: Molt bé, per en Toni.
14: No es pot respondre abans que acabi de preguntar.
15: Sí, sí que es pot. Crec que es pot. Poso jo la norma.
2: Toni, punt.
15: Anna, amb la C, vegetació disponible per cremar.
17: Passo paraula.
15: Roger.
14: Amb la C, eh?
15: Sí.
14: Vegetació, eh?
15: Sí.
14: Que...
15: Tant, no caldria que ni que fos vegetació. O sigui, amb la C, cosa disponible per cremar és...
14: Crematori.
15: Sergi?
2: No ho sé.
18: Combustible.
15: Molt bé, Toni!
17: Molt bé, Toni, molt bé.
15: Molt bé, per en Toni. Vinga, anem per la D.
2: Es nota que els experts són els oients.
15: Exacte, sí que es nota. Amb la D, parc natural més visitat de Tarragona. Aquesta és per l'Anna. Parc natural més visitat de Tarragona.
14: La ciutat.
15: No, de la demarcació veig ara.
17: Uf.
15: Lluny de Tarragona ciutat.
17: Ostres.
14: Jo sí.
15: A veure, vinga. En Roger.
14: Delta de l'Ebre.
15: Molt bé!
14: És que això no és Tarragona,
17: No, és veritat, ja, exacte, és veritat. Exacte, és Tarragona. Nosaltres ho diferenciem molt.
14: Menys un pop per l'autora.
15: Menys un pop per la guia, exacte. Sí. Vinga, amb la E, part de la fulla que regula l'intercanvi de gasos. Sergi. És molt difícil aquesta, eh? Si la sap algú...
2: Estam.
15: Iix, quasi. Toni?
14: Passo.
15: Anna,
14: passo.
15: Ni idea.
14: Espinela.
15: No, estoma. Però veus, això ara ja ho sabeu i abans no ho sabíeu.
2: És que és una manera de dir-li estam.
15: Sí que... Va, aquesta també és difícil, però li toca en Sergi, oi?
14: Sí.
15: Amb la F, sinònim de bosc. En una pista, en un altre idioma.
14: Ja ho he dit.
15: En Toni, doncs, va. Ah, ho has dit tu, què has dit, Sergi?
2: Forest.
15: Molt bé, Forest. Perfecte.
14: Això és un sinònim?
15: Ja, si diu sinònim, no sé.
2: Això no és un sinònim, és una manera de dir-ho en anglès, no?
15: Home, sí, és un sinònim en una altra llengua.
2: Sí.
15: Amb la G, va, que si no anem ràpid. Amb la G, Toni, au forestal en perill d'extinció a Catalunya. És la típica. Si penseu en animal en perill d'extinció, els boscos, gran pista català.
18: El gai.
15: Ajudeu-lo.
18: El gai...
14: Pot dir-la ella, sisplau.
2: Claudi.
15: Sí, el gall fer. Molt bé. El mig punt per en Toni. Vinga, amb la H. Capes que formen el perfil d'un sol. molt difícil aquesta.
2: Parlana.
17: Passo.
14: Capa, és un tipus de capa.
15: No ho sabreu, aquesta.
14: Sí, bueno, deixa'm-ho dir una. Oreogràfica a Mac.
15: No. Sergi?
2: Ni idea.
15: No, es diu horitzons, d'acord? Les capes que formen el perfil d'un sol són els horitzons. Vinga, amb la I, una de les principals amenaces dels boscos mediterranis.
18: Els incendis.
15: Molt bé, Toni, molt bé, crec que està guanyant el Toni de Pallista.
17: Sí, sí, Toni sap molt, eh?
15: Amb la J, Anna, si mirem l'edat, la majoria de boscos de Catalunya són...
17: joves.
15: Molt bé, Anna.
17: Ai, mira.
15: Amb la K, abreviatura de quilòmetre. Va, Toni, ai, no us ho llegues fàcil.
14: KM i un punt.
15: Mira, sense punt.
14: No val un mig.
2: Al final de frase.
14: Mig.
15: Conté la L, aigua disponible per al consum humà. Ostres, és molt estranya aquesta resposta.
2: Destilada, no.
15: No.
2: Ostres, conté la L.
14: Destilada fa mal, no?
15: Una pista, és un color.
14: L.
15: Un
14: blava.
15: Color.
14: Blava.
15: Sí, blava. Va, seguim. Amb la M, superfície forestal on predominen els arbustos. Aquesta podríeu encertar-la.
18: Matolls.
15: Molt bé, matollà.
17: Hosti, Toni.
15: Amb la N, en un mapa, per saber l'altitud, has de mirar les corbes de...
2: Tossa.
15: Sergi, què dius?
17: Nivell.
15: Molt bé, Anna.
17: Posem-li el Toni perquè va...
15: No, si molt bé, molt bé. Amb la O, fotografia aèria de la superfície terrestre.
14: Una fotografia aèria de la...
15: Sí, amb la O.
2: Orografia.
15: Ix. No.
2: Orogràfica.
15: No.
14: Ontològica.
15: Ortofotografia. Molt bé, Toni. Sí, aquest noi...
14: Encara podem remuntar.
15: El fitxarem. Amb la P, fenomen que retrocedeix la successió forestal. Això ho diuen els homes del temps tot el rato, amb la P.
2: Fem aquesta i una altra i pleguem.
15: Val. Diuen els homes del temps...
14: Pallars, diuen pallars cada dia.
15: No, arriba la...
2: Tardor?
15: No, amb la P. Ah.
2: Primavera.
15: No. Perturbació. Vinga, i l'última.
17: Perturbació, clar.
15: Conté la Q. Falta prolongada de pluja. Va, aquesta és fàcil.
2: Sequera.
15: Molt bé!
2: Va, prou ja. Acabem aquí, sisplau. Aquest martiri. Ha guanyat el Toni!
17: Molt bé!
15: Molt bé! Com a oient expert, ha fet valdre el seu nom.
2: Va, anem a l'agenda, sisplau. A la placeta de les calles, calles, calles. Tenim paciència i unes calles. L'agenda de concerts que protagonitzen, per començar, els Pepet i Marieta, Anna.
17: Sí, això que sentim és la Placeta de les Iaies, és el més nou de Pepet i Marieta. Feia gairebé un any que el grup d'Ulldecona no treia cançó i aquest és el primer avançament del seu disc Comiat. Doncs bé, aquest cap de setmana passaran pel Perifèria Cultural, actuaran dissabte a la plaça de la Font de la Vila de Calaceit a partir de les 8 del vespre. Continuem la ruta amb Alosa.
19: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
17: Les Alosa actuaran dissabte a la Fàbrica de les Arts Roca Humbert de Granollers per celebrar els 20 anys del Centre Cultural Popular i Tradicional La Troca. La festa començarà a les 5 de la tarda amb portes obertes a l'equipament i acte institucional commemoratiu i l'actuació de les Alosa no serà fins 7:45 del vespre. L'entrada, per cert, és gratuïta. Seguim ara amb Fades.
20: M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or, m'agrada que tots vines te passegin amb un dor.
17: Aquest dissabte se celebra la tercera edició del Pride Tarragona. La programació combinarà activitats familiars, rua reivindicativa que sortirà de la Rambla Nova de Tarragona, la lectura del manifest i amb divendres doncs, actuacions musicals. Entre elles l'actuació de la Natàlia d'Operació Triunfo i el grup de Fades. L'objectiu és reforçar la diversitat, la igualtat i la lluita contra els discursos d'odi a la ciutat. Els concerts, per cert, es faran a la plaça Corsini. Dissabte, qui passa pel recòndit és Andrés Suárez.
21: Voy a ser de ti, solo una canción que será Madrid sin nosotros dos.
17: Aquest No saben de ti d'Andrés Suárez és un dels hits que l'han acompanyat al llarg de tota la seva carrera i segurament sonarà en aquest concert que el gallec farà dissabte a Sant Mer, a Vilademuls. Qui també passa pel recòndit és Santa Mandra.
22: Quan no vull estar aquí, quan em falla l'esperit.
17: En aquest cas, la banda nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics, actuaran l'endemà d'Andrés Suárez. Diumenge, Santa Mandra barreja rock alternatiu, pop electrònica, funk i tocs de folk. Doncs al final d'aquesta setmana, cap a les 12 del migdia, diumenge, oferiran un concert a Sant Miquel de Campmajor, als paratges de l'Església. I acabem parlant del Mallorca Live Festival.
23: Però que afortunat seria si em miressis una cama.
17: El Mallorca Live Festival arrenca aquest divendres amb l'actuació dels The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández, La Plazuela, Belén Aguilera, Standstill i, entre molts altres artistes, els 31 Fam que els sentim de fons. L'endemà actuarà l'Aitana.
24: I és que si esto es drama que me
17: cantant de Sant Climent de Llobregat actuarà dissabte a Mallorca. També hi serà Rusowski, Lia Kali, Cypress Hill i Adriàtic, entre molts altres artistes. Diumenge la festa la tancarà David Guetta amb el seu Monolith Tour. Així que si sou per Mallorca, doncs aquest cap de setmana, i us agrada algun d'aquests artistes, aprofiteu per anar-hi.
14: Les 9:52 entren a aquesta banda que amb els primers acords us poden venir memòries de nit i de festa. Ara quan arrenqui Los Personas Rebeldes amb el seu Al Amanecer, records de tornada a festa. I ara de seguida sentirem les vostres veus, oients.

0: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Les 9:54, moment de sentir el recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg del programa. Avui que hem parlat del tema Mundial 2026, que avui comença el Mundial de Futbol, i el primer àudio que us he recollit apel·la al Sergi per a atenció, perquè fa referència a la confessió que ens has fet avui, tot admetent que tenies una equipació de la selecció espanyola a casa quan eres petit. Doncs la Mireia diu que no et preocupis.
2: Jo t'entenc, Sergi. En aquella època, no sé, no era tot que... Bueno, no, era bé...
3: Què?
2: Acabàvem de sortir de tot això. I jo recordo que, clar, jo sóc xarnega. I a casa meva va entrar un vestit de flamenco i unes sabates. I a mi m'havien apuntat a fer sardanes. De fet, jo ballo sardanes i us en podria ensenyar. I recordo que va desaparèixer de casa el vestit i jo el buscava quan era petita i no, les sabates no, perquè no sé, que jo recordo que m'encantava fer el zapateau. És que clar, aquestes coses criden.
4: Que no te metan un gol. Recordem, és que clar, jo tenia 7 anys en el Mundial aquell.
5: Ostres, tu, quina pregunta. Soc un puto boomer. Per mi, el més gran va ser el Mundial 82, allà amb el Naranjito. Vaig veure tots els partits, al igual que el Mundial de Mèxic del 86. Començava a les 12 de la nit. M'anava a dormir a les 2 de la matinada mirant els partits de futbol, la mà de Déu, Maradona forever, bueno, el Butragueño fent-li 4 gols a Dinamarca, bueno, preven el Jair Larsen, la dinamita vermella que era la selecció de Dinamarca, que mudava mogollón. Des d'aleshores soc fanàtic de la selecció de Dinamarca i vull que guanyin un Mundial.
6: El meu pronòstic, França ho farà fatal. Dembélé i Mbappé hi haurà pelea i s'acabarà fatal per França.
7: Des dels 25 anys vaig viure a l'Argentina. Tinc records de país apurat. Recordo la final del Mundial 86. Recordo la final del Mundial 90. Anar a la plaça de Mayo, on està la casa de govern, per rebre els jugadors. Aquest any toca aixecar-nos de matinada per veure'ls, empalmar, anant a treballar, aguantar el tipus, a veure fins on em dona el cos, i esperem, òbviament, que ens tornem a alçar amb el màxim guardó i visca Argentina.
8: Visca!
9: És una pena tot plegat no veure l'Itàlia, perquè l'Itàlia potser que el Mundial gairebé no el miraré, perquè sense Itàlia...
10: M'agradaria veure Catalunya participant al Mundial, seria molt bonic.
11: La vinga, avui d'entrada hem dubtat d'en quin mes vivim.
12: Bon dia, Roger Saró, és bon... dijous.
1: Sí, i és dia...
12: 11.
1: De...
12: juny. Ai.
11: Ho sabem perquè ha començat el Mundial, o si més no comença avui, un Mundial del que hem fet porra.
1: Què heu de dir? Fins on arribarà la selecció espanyola?
11: Jo dic que caurà a semifinals.
12: Sí, jo dic que l'eliminaran abans de començar per no haver deixat participar la selecció catalana.
11: I tu, Roger, què dius?
1: Jo dic Alemanya perquè sempre guanya.
12: No, que has de dir quan
11: perd Espanya.
1: A quina fase estem de la porra, ara?
13: Ui, això serà un liu.
11: I la Laia, amb el tema mundial, ha implosionat.
12: Si el que tens al darrere és un estat en contra, i aquest estat es diu Espanya... Les nostres mares ens deien, no es demana permís per jugar, tothom pot jugar. Arribes i dius, jo també jugo. Doncs no. I els d'Espanya això no els hi van dir.
11: I ja està, anem acabant i ho fem amb la cançó sí, que ha escollit l'audiència.
1: Avui que teníem una efemèride claríssima, que era un retorn musical d'Antònia Font.
11: Doncs han estat justament els d'Antònia els que han guanyat.
1: Una tria de grups que tornen i segueixen molant. I sembla que el que més d'ells, Antònia Font, perquè ha votat la cançó Olala per acomiadar-se. A Laia, una altra visca, sisplau.
12: Visca!
1: Anna Closa, fins demà.
14: Fins demà.
1: Sergi.
11: Adéu, fins demà.
1: I Toni, digue'ns una frase sencera, a veure si els oients els sona la teva veu de quan envies WhatsApps.
15: Hola. Hola, bon dia.
1: No, ha d'haver-hi un verb.
15: Bon dia, experts.
1: Vale, era un predicat.
11: Això ho diu de tant en tant.
12: Gràcies pels xuxos, Toni, boníssims.
15: Gràcies. De res, gràcies a vosaltres.

Arnau Vallvé, que ha estat el bateria dels Manel, que ara despega en solitari amb aquesta, la seva primera cançó, Mentre el monstre, i avancem les 10:03. Molt bon dia.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Okay,
0: 3, 2, 1, it's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

I anem afegint més cançons en aquest matí del dijous 11 de juny amb Selena Gomez i també amb ells. Des de València són els Cactus. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

contrari, fuck Google Maps, sense itinerari, loco sóc ton pare, i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha! Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris, ha ressuscitat el fari, com està el pati?

Haz gracias, mama. Vis que en un cap de semana faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar. Perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat. Germà, estem de nou a l'ofici. Hem tornat per bici. Hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

celebrant un matí més al costat de l'8M i així hem arribat a un parell de minuts per 11:15 amb cançons que per molt que passi el temps són impossible d'oblidar. Aquí tenim a Naughty Boy i Sam Smith.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
2: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la terra.
3: Sempre jugant a la contra llevant.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Puc notar la cara al vent.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

setmana comença a fer baixada, 11 i 3 minuts. Aquí teníem la Jules, tot va tirant, i avui que comença el Mundial, aquest és l'himne amb Lisa, Anita i Rema, Goals. Ja som.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Musca y Venus para explicarnos esta historia titulada No existirán. Esperem que vagi força bé el que portem d'aquest dijous i avancem amb minibús intergalàctic.

Doncs així és com es va donar a conèixer en solitari l'ex One Direction, Neil Horan. Amb aquestes Slow Hands, que té força clar, 11:35, i de les propostes més indies fetes a casa, ens quedem ara amb els Vitara. Tanca el llum.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a iCat.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a iCat, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui agafant l'agenda de festivals. Aquest cap de setmana en tenim dos fora de Barcelona. El primer, a Vic, al Cabró Rock.
2: Oques Grasses seran un any més caps de cartell del Festival Vigatà i han actuat 5 cops en 6 anys de vida del festival, però aquesta serà segurament la més especial perquè serà l'últim cop que el grup liderat per Josep Montero toqui a casa seva, a Osona. El concert començarà passada la mitjanit de divendres a dissabte.
0: Com cada any, el Cabró Rock reuneix bona part de l'escena musical catalana. Demà divendres, just abans d'Oques Grasses, hi haurà els Amics de les Arts. També detall, ets i Maria Jaume. Vida meva,
2: no passis pena, no passis pena. Demà també podreu veure a quarts de set del vespre a Teràpia de Xoc.

0: Serà el primer concert de la gira dels 20 anys del grup, un tour que, recordem, serà solidari. Tot el que recaptin ho destinaran a la Fundació Albert Bosch per la investigació del càncer infantil.
1: El cartell de divendres el completen Clima, que de fet obrirà la jornada, també Buhos i Les que faltaven, que la tancaran.
2: Quina carilla i quin sol imant. Em passaria a mirar el mirante mentre pugen els oceans.
0: Dissabte, el cartell del Cabró ve marcat per la música valenciana amb la segona parada a Catalunya de la Gossa Sorda en la seva minigira de retorn i també serà un dels últims de la Fúmiga en terres catalanes.
2: Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur, per fi ho aconseguir, jo ja no...
1: També serà el segon concert de la gira Immortals de Joan Dausà i també hi haurà, per exemple, l'Exam Busto, que celebren 40 anys, Figaflaues, que comencen gira d'aquest estiu al Cabró Rock, la DJ Trapella, Su i Uineta.
0: I de Vic marxem fins a Sant Pere de Ribes. Avui arrenca la 16a edició del Festival Monocicle.
3: Ha passat el temps i ens hem fet res.
0: Judit Nederman serà una de les caps de cartell juntament amb en Andreu i Clara Peia.
1: Des del 2010, el Monocicle busca acostar la música d'autor al públic amb un format íntim i proper, combinant artistes consolidats, com per exemple Judit Nederman, amb noms emergents. El festival s'inaugura avui amb una única actuació, la del duet Abrenc Terrae.
4: Despediu-vos de la filla, mare del cor dolorós.
1: Serà a 9:45 del vespre a l'Església Vella. El gruix de la programació comença demà amb els vilanovins a Cebres School Band.
0: Demà també hi haurà Judit Nederman, la cantautora Cristena i Romàntic Dimoni, el nou projecte de l'exlíder de Smoking Souls, Carles Caselles. No puc...

0: final de festa de divendres anirà a càrrec de Gavina MP3 i Ciutat.
1: I dissabte la programació engegarà al migdia amb Daniela Altieri i a la tarda hi trobareu, per exemple, Akele Azaia. També la valenciana Abril. També hi haurà noms com Hipnosi, Extraño Ways, Astrio i, com dèiem, en Andreu.
0: El monocicle tancarà diumenge amb Laura Escobeo i Clara Peia. Que me va quitar ese mal humor, que me va quitar ese mal de amor. Una Clara Peia que podreu sentir en un format diferent, un concert entrevista.
1: Parlem ara de llibres i música. Avui fa 50 anys del primer concert dels Rolling Stones a Barcelona.
0: Va ser a la Monumental l'11 de juny del 76 i l'actuació va marcar una societat que tot just començava a tastar la llibertat després del franquisme. Ho expliquen el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas al llibre Black and Cat, que s'ha publicat aquesta setmana. En van parlar dilluns a l'Independents.
2: I el fet de portar en aquell moment el grup de rock més important del món de Barcelona era un símbol, perquè els Stones, més enllà de la música, també simbolitzaven una sèrie de coses per una generació. Havien estat importants de cara, per exemple, al maig del 68, el Snippet Immense, Love the Earth, tenien tota una sèrie de cançons que cridaven d'alguna manera aquesta contracultura que a Catalunya encara hi havia i que havia tastat el canal rock també un any abans.
0: Podeu recuperar l'entrevista a la web i l'app d'ICAT. Dissabte presentaran el llibre a la llibreria 22 de Girona.
1: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia.
3: Escoltes i cas.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Gigi Ross, en el seu moment més animat, amb una pulsió que ens serveix per seguir amb el pols, ben actiu des d'ICAT.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Aquí som un dia més, amb la millor música i la més variada, ben a tope que seguim, ben motivats, amb el ritme de Gigi's.

I un rajola amb tota la il·lusió i ganes de veure el món d'una manera diferent, aventurant-se amb ritmes llatins com aquesta batxata Sumia Truites. 12 i 17, més talent local aïcat amb el grup de Pol Clusella. Des de Barcelona, petit ibèric, fent bandera altre cop dels ritmes més blacky-funky fets a casa nostra. Això és Bruixa.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Brock.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Al juny, el cicle Gaudí Projecte Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
3: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos. Viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
6: Ho veus?
7: Okay.
6: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tan nostre com dir... Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir... Aventureres? Aventurers?
7: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
6: Silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític encara més i encara més i encara més i...
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
6: Molt nostre.
0: Escoltes i cat.

cançó aquesta perfecta per escoltar en bucle les 24 hores al dia. 24 hours, aquí teníem amb les veus ben combinades els talents de Storms i Odell. I els dies normals, que també tenen banda sonora, i si no que els hi preguntin a Xili Elba.

0: Joe Saweis, l'himne sorrenc i d'esperit country que s'han marcat Quavo i Toddy Sims. I a Medina, 100% de primavera. Aquí tens una altra cançó amb el personal intransferible toc Rigoberto Bandini.
1: Les històries que em fan més por

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
2: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
3: Sempre jugant a la contra i avant.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Puc notar la cara al vent.
4: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marín.
7: You and me are the best.
8: Dona l'encanto,
0: passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
4: A ICAT.

0: El judici.
1: Ben a tope aquesta setmana a Calor i Platgeta amb la família 31 Fam. Un nou àlbum, el Ràdio 31, temporada 2, que portaran en viu, entre d'altres escenaris, el pròxim 23 de juny a la platja Gran de l'Estartit, fins al Festival Ítaca. Vinga, seguim, amb ganes ara d'omplir grans estadis arreu del planeta. Tornen els d'Adam Levine, Maroon 5, Heroin.

0: PiCat, la ràdio inquieta.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

d'escalats. I molt benvinguts, fades. Preparant-nos ja per la temporada estiuenca amb... I el que calgui, ens traiem amb la festa irresistible que ens porten Lady Gaga i Doce amb Runway.

Què tal? La 1:02, animant també dedicat al matí d'aquest dijous la música que va ressonar el Primavera Sound de Fuckers, del seu beatback a les noves cançons que cremen dels empordanesos, Clima.

Déu-n'hi-do, quina alegria, quin sacseig gasta Madison Beer, la cantant que va ser descoberta per Justin Bieber, sobrada de ritme i de talent, com la mostra a través d'aquest tema de club, el Yes Baby. I anem fent temps al concert de Maria Jaume aquest divendres al Cabró Rock de Vic. Sonen ses campanes.

0: L'estela festiva i ballable de Saxeni continua, fins i tot amb la persiana baixada.
1: El desastre.
0: El tema ben despert i compartit amb Sidoni. I ben amunt seguim mantenint en forma el dijous amb les vibracions alegres i positives de Paul Russell.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.
4: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
5: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Escolta, Zicat.
6: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
7: Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6. Saying Jada Grace trying to diss.

rock vitaminat, guitarres guerreres amb hipnosi, un dels grups que juntament amb Sodi podreu veure descarregant el seu directe amb un concert gratuït el proper 20 de juny a Torroella de Montgrí, dins la programació del Festival d'Ítaca. Fa que no pari la festa, més emocions rockeres, haicat amb Al·lèrgiques al Pol·len, Apocalipsis Now.

a blessing.

cançó de la cinquena entrega de la saga Toy Story. Cançó amb la que tornen les seves arrels country Taylor Swift, l'autèntic fenomen de masses aquests últims anys arreu del planeta, donant entrada a una altra veterana de la música, Ariana Grande, entregada de ple als sentiments, I Made You Love Me.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
1: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

Tot flueix, tot vibra. Una altra història que no està mal, de Guillem Bautista. I gens malament, eh? Amb un so que ja és marca de la casa. Sona Mamaduixa, amb aquest motivador. Na, na, na.

Dues de les ments més inquietes i creatives del moment, l'univers irreverent de Catriel i Paco Moroso, el que portaran en concert a Barcelona. Això passarà el 10 de setembre al Palau Sant Jordi. 10 minuts i les dues. Ens quedem ara amb el primer tastet del que està per venir de la Paula Jornet amb Somebody to Everybody.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
1: No, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: tänka mig.
1: Escoltes i cat. Ai, cat. Pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa sortim absolutament de la nostra zona de confort. Ho fem amb la mirada posada en un entorn que nosaltres, pel nostre dia a dia, transitem més aviat poc. Perquè tu, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tens tu de rural? Perdó que rigui.
1: Unes espardenyes.
0: Del 0 al 10? Del 0 al 10?
1: 0,25.
0: Bé, doncs el nostre convidat d'avui, oients, és pastor, però és un pastor, no fa de pastor, és un pastor, i a més té una pota posada aquí, a Catalunya Ràdio, i també a les xarxes socials, on sovint el seguim. A més, ell és músic, acordionista, en aquest cas, i és un pastor que fa formatges. I en tenim un aquí sobre la taula que ens haurem de barallar a veure què se l'endú cap a casa. Mariona, podem fer un mix-mix, val? Jo ara no tinc un ganivet, ja quan me l'emporti a casa i el talli, el que s'obri, t'ho torno.
1: Està sonant a una mentida tan grossa.
0: Ja. Avui, dijous de pausa rural. Som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dediquem el programa als pixapins que van al camp a fer-se fotos amb bales de palla per Instagram, però que no saben diferenciar entre una cabra i una ovella. Benvingudes i benvinguts tots a pausa.

0: El pastor que ocupa avui el sofà de convidats és ni més ni menys que el senyor Marc August Montanya. Marc, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Epa, espera, que t'has quedat sense micròfon. És l'altre, és... No canvis. A veure, ara sí.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Ara sí.
0: Has agafat amb el peu canviat el tècnic, que normalment el micro que s'agafa és aquest, però te l'havíem amagat. Per tant, no és culpa de ningú, és culpa del destí.
3: Ara que estàs parlant de destí, Albert, diguem que ha vingut un pastor, després de lo del Papa, no és un pastor religiós, sinó un pastor d'ofici.
0: Pastor de cabres.
1: És una confusió que a Catalunya no gaire, però quan he anat a l'estranger sovint hi és.
0: T'han demanat que entris a l'església a dir quatre paraules?
1: No, però quan dius soc pastor, et miren i et diuen, ostres, tan jove, no? I dius, no, pastor de
3: dels altres.
0: Pastor, i en aquest cas, de Riudaura, un poble de Garrotxa, ben a prop d'Olot, on en Marc hi té cura de les cabres, i algunes ovelles, poques, però algunes n'hi ha, i en té cura 24/7, perquè això de pastor, el que us deia fa un moment, sí que és una feina que no dona treva, que alguns ens queixem de la nostra feina. Ells treballen 24/7, 365. I a banda d'aquesta feina, en Marc és historiador, li encanta divulgar en espais com el podcast d'aquesta casa, Camí de Cabres, que us recomano moltíssim, i encara més, quan agafa el seu acordió diatònic per actuar, es transforma en el Pere de les Cabres, que aquesta és una altra cosa sí que hauríem de reivindicar, perquè, Marc, ho estàs fent poc, això darrerament, no?
1: Ho estic fent poc perquè al final o fas una cosa o fas l'altra, i com bé deies, el bestiat necessita 24/7, i poder venir, per exemple, avui aquí, doncs necessito ajuda, necessito suport de família que puguin cuidar-se'n perquè jo pugui marxar, i llavors no és fàcil.
0: Llavors avui que has hagut de trucar la gent i dir, escolta, vaig a veure la Mariona Miralles, cuideu-me les cabres.
1: Avui tinc el meu pare i la meva xicota que estan a casa fent de retent de guardians.
0: Va, fent la teva feina.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte.
3: Clar, és com tenir un fill. O sigui, quan tu vols marxar, jo què sé, al cine i has de trucar una cangur...
1: És com tenir-ne molts, eh?
3: Clar,
0: són molts fills i no hi ha extraescolars per cabres. No. Vull dir que no els pots enxufar allà...
1: No, però les puc deixar tancades amb una cleda que en mainada poder no estaria tan ben vist.
3: Perquè
1: no,
3: estaria molt mal vist.
0: Sí.
3: Es porten bé?
1: Les ovelles sí, les cabres no.
3: Ja.
1: Les cabres són molt llestes, les cabres. Per lo bo i per lo dolent.
0: Hi ha un nervi allà, eh? Que
1: sí,
0: gasten.
1: Sí. Diuen que les cabres, pels seus pecats, tenen els genolls pelats.
0: Epa!
1: Per això és, perquè és clar.
0: Vale. Diferència entre cabres i ovelles, així per deixar-ho clar.
1: Bé, per fer-ho fàcil, direm que les ovelles tenen llana i les cabres tenen pèl.
0: Ja està, fins aquí. Fàcil, no?
3: Sí.
0: Llavors hi ha altres coses, òbviament.
1: Hi ha més coses, sí. Algunes tenen més cromosomes que els altres, però sí.
0: Banyes en tenen, ovelles i cabres?
1: Sí, mascles o femelles en poden tenir o no tenir.
3: Ui, Marc, ara m'interessava això dels cromosomes. Això afecta a la intel·ligència de cabra i ovella?
1: En teoria no. Però les que tenen més cromosomes són molt més llestes i més vives, i les que menys no. Les ovelles en tenen menys i són més gregàries, són una mica més ruques, tenen una manera de fer una mica diferent. Les cabres són més individualistes, són més llestes, són més vives i bueno, són més intel·ligents, podríem dir, en certa
3: manera. Són una mica gat i gos? O sigui, a nivell de gos com a ésser més carinyoset, més tontet, i gat com un ésser més espavilat, sí, més esquerp, més...
1: Una mica sí. Tampoc molt, perquè al final són animals molt diferents, però una mica sí, una mica en aquest sentit, sí.
0: Tu que tens quatre ovelles, jo és que l'altre dia vaig veure un vídeo, perquè aquí anar a trepitjar territori rural no ho fem gaire, val? Jo ho faig de tant en tant, la Marina ho fa menys que jo, però veiem molts vídeos, això sí. La teva era un TikTok o un Reels, no sé quin era, en què una sèrie de cabres saltaven una valla i llavors darrere venia una ovella que s'havia criat entre cabres i es pensava que era una cabra. Oh. Això pot succeir?
1: I tant.
0: Llavors, quan l'ovella arribava, òbviament, per la seva soltura no podia saltar aquesta valla i es quedava amb un pam de nas. Llavors, això passa?
1: Sí, tant que passa, sí. I al final, xais que es crien amb una cabra, per exemple, això passa, que la seva mare, l'ovella, no té llet i llavors tu els fas criar amb una cabra i aquell xai tota la vida va amb les cabres, sempre. Sí.
0: Fantàstic. Escolta, tu ets pastor. Anem a això, perquè tu deixes molt clar que ets pastor i no fas de pastor. Llavors, tinc una pregunta per tu. Què diries a aquelles persones que tenen contacte amb allò rural perquè han anat un dia a una masia, a una casa rural d'aquelles, amb amics, cap de setmana, ja ho saps, barbacoa, unes cerveses, i de sobte...
1: També, els pastors també ho fem, això?
0: Sí, també ho fem. No, però ja saps a quin perfil em refereixo. Perquè de sobte aquesta gent té una mena de revelació i diuen, puc fer un canvi de vida. Hauria de fer un canvi de vida. Això és meravellós.
3: Això sí que és vida.
0: Sí, és bucòlic, que preciós. Vull ser pastor. Que s'ho pensin dues vegades?
1: Mira, jo sempre explico el mateix. Quan jo vaig començar a fer de pastor, que era petit, els pastors del meu poble em deien que no ho fes mai. I a mi em feia molta ràbia. I llavors jo, quan em vaig anar fent gran i vaig començar, jo animava la gent de no, i tant, que la gent jove s'hi posi i tal. I ara estic en un punt de la vida que quan veig algú que ho vol fer, vaig anar a dir-li no, frena un moment, compta fins a 10, pensa-t'ho, perquè al final... Això que dèiem que es treballa de dilluns a dilluns és molt fàcil de dir, però és molt difícil d'entendre. Ja, és a dir, a la gent no se'n fa el càrrec de què vol dir realment tenir bestiar que depèn de tu per viure. És a dir, depenen de tu per tot. Per tant, tu has de ser allà, per elles i amb elles. I pot semblar molt maco des de fora, perquè ho és, perquè té una part molt bonica, però té una part molt dura. Yeah. Una part molt dura que la gent, jo crec que no n'és conscient. I llavors, evidentment, aquesta part bonica t'atrau i et fan venir ganes de fer-ho i, bueno, és maco que la gent li agradi i està bé que hi ha gent que vulgui provar-ho i que tothom ha de tenir l'oportunitat de provar-ho. Però després també hi ha moltes patacades, eh?
3: I si poguessis parlar amb el Marc Petit, li diries, o sigui... Li faries fer un pas enrere i dir, fes una altra cosa.
1: No.
0: En el teu cas no, eh?
1: És una mica contradictori, eh?
0: És molt però... vocació, això teu.
1: Sí, però jo en el meu cas, exacte, el meu cas és vocacional i també m'ha portat mal de caps, perquè al final és una feina dura. És una feina dura perquè és dura per la feina, diguéssim, però és dura sobretot perquè és molt difícil guanyar-se la vida. És a dir, que és molt difícil, l'administració t'ho posa molt complicat, econòmicament és molt difícil poder fer cèntims, i llavors aquesta part és la que ho fa difícil. Però en el meu cas particular, com que és molt vocacional i jo sóc molt feliç allà, doncs totes aquestes dificultats te les vas carregant una mica a l'esquena perquè et compensa.
0: Després parlarem del podcast que fas amb el teu company, digue-me tu...
1: Martí Alvesa,
0: que no me'n recordava. I en aquest podcast, Camí de Cabres, hi ha molta gent que fa això per vocació. Recordo un capítol en què aneu a Ceret. Ceret ve de... O sigui, el tema de Ceret ve de cireres. Sí, per sí. Un lloc on s'hi feia moltes cireres. És molt guapo, aquest podcast. Us recomano molt. Llavors, el Martí fa una pregunta a un xaval que està fent cirera, està recollint cireres.
1: En Climent.
0: I li diu... Que, de fet, a cada capítol fa la mateixa pregunta. Et veus aquí unes... 10 anys si tornem fent el mateix, i tothom diu més o menys que sí. Però tothom ho diu una mica amb la boca petita, també. Perquè, clar, és tot molt precari, no?
1: És que el sector primari, pràcticament a tot arreu, està en un moment molt crític, és molt dur. Són feines molt, molt sacrificades que la gent les fa per militància, gairebé. És a dir, no sé que siguis un gran empresari que tinguis la sort de tenir molta terra... o que tinguis una infraestructura determinada, la major part de pagès petit, diguéssim, o de ramaders petits, en realitat és una feina molt dura. I en Climent, de fet, en aquest capítol a Ceret, ell estava molt content i ell vol fer-ho, però la seva mare i la seva àvia ens deien, bueno, que ho faci, però que trobi una altra feina.
0: Sí. On agafar-se una mica de coixí.
1: Exacte, sí, sí.
0: En fi, després obriem aquest tema a l'engròs, però ara, de moment, estem sentint la música... que escolten les cabres del nostre convidat. En concret, hem connectat amb Catalunya Música.
1: Exacte, sí.
0: Bé, és mentida, no ho hem fet. Hem posat una cançó de Beethoven, una cosa... Però un quartet de corda de Beethoven, perquè les cabres del Marc August Muntanya, el nostre convidat, escolten clàssica.

0: A veure, Marc, jo pensava que això de la música clàssica, pels animals,
1: pels nadons, també, no?
0: Sí, bueno, no, però sobretot pels animals, no? Per la ramaderia, era un mite. Saps, es parla molt de la carn de bou de Kobe, bou és, vedella de Kobe?
2: Sí, sí, sí.
0: Es parla molt d'allò que se'ls posa música clàssica i que és millor carn i que no sé què.
2: Diuen, una anomenada bestial, eh?
0: Sí. Tu per què ho fas? Per tu o per elles?
2: Doncs mira, jo t'he de dir que ho faig perquè al principi em vaig creure aquest mite i vaig sentir que si posaves música clàssica farien més llet i la llet seria més de més qualitat i tot això. I vaig posar música clàssica i em vaig trobar que no.
0: No,
2: feia la mateixa llet.
0: Has fet prova? O sigui, has anat a fer...
2: Sí. Vaig estar quasi bé un any fent proves i això i no. Però sí que passava una cosa, que això és veritat, i això ho puc certificar, que és que si deixaves la música clàssica, també depèn de quina programació tenien a Catalunya Música, al corral estaven més tranquil·les. És a dir, jo arribava i em trobava les cabres totes ajagudes, totes dormint, i el dia a dia amb elles la feina era més agradable. O sigui, tot era més fàcil.
0: Depèn de l'autor, del compositor.
2: Clar.
0: De sobte, Wagner enfadat, no?
2: Ah, bueno, Wagner, cabres... un dia que hi ha tempesta, per exemple, clar, les cabres fiquen nervioses.
0: Clar.
2: Llavors, aquell dia has de tancar la ràdio, has d'anar modulant una mica.
0: Bueno, potser es fan feixistes, vull dir, sentim
2: Wagner. Potser també.

0: molt a prop de casa. I llavors jo, de veure els pastorar amb el ramat, d'anar-hi a parlar, de veure'ls, vaig pensar, ostres, aquesta feina m'agrada molt. A mi m'atreia molt visualment, segurament, estèticament, i els anava a acompanyar, i eren gent d'aquesta molt d'abans. Un d'ells, en Martí, havia fet de pastor des dels 6-7 anys, sol, imagina't, amb 7 anys li deixaven el ramat per guardar. I eren pastors que tenien molt de coneixement de l'ofici, en sabien moltíssim. I ells em deien que no, que no ho fes.
1: Ells...
0: I, de fet, moltes vegades em deixaven anar-los a ajudar a fer la feina dura, és a dir, a carregar bales, a treure fems, tot això, però quan era el moment de treure el bestiar fora i de la típica imatge bucòlica d'estar amb el ramat en un prat, això no m'ho deixaven fer.
1: És a dir, volien que no...
0: Que
2: m'avorris. Bueno, vull putejar una mica aquesta il·lusió.
1: Vull putejar il·lusió.
0: Exacte, de dir, a veure si realment és veritat, a veure si passes aquesta barrera. I mira, d'anar amb ells, doncs, al final va ser que sí. I
2: llavors... Què t'agradava de... O sigui, m'imagino com un Marc petit dient, jo vull ser pastor, però clar, igual volies passejar ovelles, fer una volta, xerrar amb els veïns... Però, o sigui,
1: la
2: què era el que t'agradava?
1: La cosa més bucòlica, vols dir, no?
2: Clar, com en el moment en el que dius, bueno, es queda rentant merdes que clar. Fan un pam d'alçada. Això també t'agradava?
0: Clar, jo al primer moment no et sé dir què m'agradava, perquè no ho vaig saber mai, diguéssim. O sigui, veia que m'atreia, m'agradava, però no sabia exactament el què. Jo amb els anys el que he vist és que a mi el que m'agrada de la meva feina és que estàs a la natura, és a dir, que no estàs a prop de la natura o no, sinó que en realitat tots hi som, perquè tots formem part de la natura i tots som animals, això en podem parlar més,
1: sí.
0: Però quan estàs allà estàs molt a primera línia i interacciones amb els animals i amb els ocells i amb l'herba, amb els arbres, amb tot plegat d'una manera molt més directa, i jo crec que era una mica això.
1: Estic pensant, Dani Expósito, tècnic de so il·lustre, es podria connectar amb Catalunya Música en algun moment? A veure què estan fent. Que no sigui que estiguin en publicitat.
0: Mira, la programació d'aquesta hora no me la... Jo em sé la de primera hora del matí i la d'última hora del vespre.
1: A primera hora, perquè... tots els matins del món els escoltes.
0: Exacte.
1: I ara no sé què estan fent a Catalunya Música a aquesta hora, Companys, ho sento, tampoc sabeu vosaltres què estem fent aquí. Segurament. Bueno, quan puguem, connectem amb Catalunya Música a veure què hi està passant. Ara estan fent el molt personal de la Rosa Maria Bertrulli. No podem, Dani? De moment no. Vale. Bueno, ja ho trobarem en algun moment, si pot ser, i si no, no passa res. Escolta'm...
0: Ens ha quedat aquesta música de fons preciosa,
1: Sí, és que m'encanta. No vens de família de pastors, t'has d'espavilar i te'n vas al País Basc a aprendre l'ofici, no?
0: Jo vaig fer...
1: Hi havia escola de pastors, allà.
0: Clar, jo vaig fer una mica la roda o la carrera d'un noi de la meva edat, que no teníem terres i, per tant, no m'ho plantejava gaire seriosament al principi, i jo me'n vaig anar a estudiar a la universitat. Jo vaig anar a estudiar història. Però jo tenia molt clar que volia fer de pastor. I llavors estava fent història a la universitat i em van dir que hi havia una escola de pastors al País Basc, perquè a Catalunya no n'hi havia cap en aquell moment. I vaig dir, doncs, me n'hi vaig. I vaig agafar els estris i me'n vaig anar un any al País Basc.
1: Un any al País Basc. Vas aprendre una mica d'euskera.
0: Una mica.
1: Cosa que t'honora.
0: No gaire.
1: Bueno,
0: una
1: ja,
0: mica
1: però...
0: per necessitat, també perquè vivia en un basserri a dalt la muntanya que tothom parlava euskera i llavors era una mica de... per supervivència.
1: Allà vas aprendre a fer formatges?
0: Sí. Allà vaig aprendre, no només a fer formatge, vaig aprendre a fer formatge, però vaig aprendre que es podia fer de pastor de moltes maneres diferents. És a dir, vaig veure que el mateix ofici, que era el que jo feia aquí, es podia fer de maneres diferents i seguia sent el mateix. És a dir, no canviaves d'ofici. Saps què vull dir? No era un canvi radical, però et permetia, per exemple, tenir una vida una mica més compaginable amb la vida moderna.
1: De fet, tu ets un dels... No sé si ets dels impulsors d'aquesta etiqueta, formatge de pastor.
0: Bueno, sí.
1: Estàs allà.
0: Estic allà, exacte, sí.
1: Que són formatges, avui en tenim un sobre la taula, jo no sé si els primers formatges que vas fer va ser al País Basc, Idiazábal,
0: sí,
1: etcètera.
0: Exacte, Idiazábal, sí.
1: En tens algun que s'hi assembli, que s'assembli a Idiazábal?
0: Mira, un dels que tinc, no és aquest que us he portat, però un dels que tinc s'hi assembla perquè el faig fumat com el fan al País Basc. I de fet és un formatge que de nom li he posat a Unsa, que vol dir cabra.
1: Vale, doncs el que haurem de fer és anar a Olot a comprar aquest formatge, perquè en Marc ven els formatges a la seva zona, per tant estem parlant de proximitat, excepte
0: exacte.
1: Avui que ens n'ha portat un aquí a la ràdio.
2: Però és de proximitat perquè l'ha portat ella a la butxaca.
1: Sí, exacte, efectivament.
0: Exacte, sí.
1: Però vull dir que si en voleu aconseguir, aneu cap allà, vale? Que a més, Olot mola molt, i Riu d'Aura, ja en parlarem després, perquè hi ha un tema també amb el tema de... Perquè clar, podríem parlar de despoblació.
0: Ah, sí.
1: Despoblament, es diu,
0: O de repoblament, si vols.
1: O repoblament.
0: O de gentrificació.
1: I ara podríem començar a parlar de gentrificació d'un poble, que és a costat d'Olot, que es diu Riu d'Aura, i que potser ja en tenen prou de gent.
0: Bueno.
1: En algun moment. No ho direm, de moment. Ho direm després. Ah, per cert, una cosa molt interessant. Tu estic que vas fer història, vas fer tesi doctoral.
0: Estic

0: fent...
1: Ah, encara hi ets, eh?
0: De fet, avui, sortint d'aquí, me'n vaig a l'arxiu de la Corona d'Aragó.
1: Epa! sé que ens remuntem a la Guerra de Successió.
0: Sí.
1: I explica'ns de què va la teva tesi.
0: És molt difícil explicar una tesi, eh?
1: Bueno, ja, però...
0: De fet, va una mica del mateix, eh? Perquè va dels conflictes entre pastors i pagesos i propietaris de terra.
1: Sí.
0: I, de fet, el que explica la tesi és una mica la creació de la propietat privada. A partir dels usos comunals que feien els pastors,
1: sí,
0: i del conflicte que van tenir amb els propietaris de terra perquè no volien que hi haguessin aquests usos. Bueno, és una mica llarg d'explicar, però va a l'entorn de la propietat privada.
1: Quan perdem la guerra, diguéssim?
0: De fet, és abans, això ja.
1: No és que el decret de Nova Planta de sobte sigui una putada.
0: El decret de Nova Planta és una putada perquè es carrega les institucions, la llengua i moltes més coses.
1: Això ho sabem, però no té a veure amb la teva tesi, eh? Vale. Per cert, això ens podria lligar amb Thor. Vull dir, gent, oi que hem vist Thor amb alegria, sí, tots, la sèrie del Carles Porta? Aquella,
0: exacte,
1: cosa de qui et manté el foc,
0: exacte,
1: vol dir qui està vivint allà.
0: Thor era una muntanya comunal que al seu moment els veïns, perquè hi van haver les desamortitzacions i s'havia de privatitzar tots els comunals, els veïns el que van fer va ser crear una societat, és a dir, una empresa entre els veïns, que a la pràctica era un comunal, perquè funcionava igual que el comunal. I les normes del comunal... que deien que qui pot tenir accés a la muntanya és qui viu, uh-huh, al poble. I en el cas de Thor, doncs aquest qui viu al poble era relativament ambigu i és el que va portar tots els problemes.
1: Bueno, de fet, aneu a la sèrie i ja veureu que en Porta i companyia fan esment tot sovint, de fet posen molt de focus en aquests focs, no?
0: Exacte.
1: A les llars de foc.
0: Qui té foc?
1: Qui té foc a casa, sí, d'en Palanca i del... Què és l'altre?
2: Sansa.
1: Sí. En fi, hem de fer un canvi de tema, bueno, no del tot, perquè avui estarem parlant tot el dia de la feina de Marc, del nostre convidat, però també hem de parlar de música, hem de parlar d'art amb fusta. Atenció, que aquest senyor talla fusta molt ben tallada, pel que m'han dit. Abans, però, hi ha una persona que ens explica el seu moment de pausa. Però tenim un problema avui. La gent que avui apareixerà, en general, té molta pausa al seu dia a dia per una qüestió que és la de viure fora dels cotxes. I és el cas d'aquesta dona que saluda.
3: Hola, sóc la Vanessa Freixa. Em demanen des de la pausa quin és el meu moment de pausa. Doncs tinc molta sort, penso, perquè visc en un espai que em permet connectar molt ràpid amb la pausa. I, de fet, ho faig fent feina. La meva pausa és això, sortir aquí on visc, anar a fer diferents tasques amb les ovelles, amb l'hort, amb el filat, amb coses vinculades al camp, molt senzilles, perquè nosaltres tenim un ramat d'autoconsum, tot just, però que ens... força en el bon sentit a tenir aquest vincle tan guapo que tenim amb la terra, no? I això no és un dir, sinó que realment la terra el que te proporciona és aquest batec més lent, bàsicament, perquè la terra en general funciona d'aquesta manera. Així que d'aquesta manera ho faig.
4: Ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, que en joguen de piulum, mamaire, ara...

0: Aquesta veu que sentiu, aquesta que sentiu ara mateix és la d'Alidé Sanz, que aquesta cançó te la dedico a tu perquè es diu Ara Muntanya i és el que està passant en aquest estudi. Ara,
1: ara Muntanya.
0: Marcabús Muntanya. Llavors...
2: No m'esperava aquest joc de paraules, eh?
0: No m'esperaves, eh? Aquesta persona que heu sentit és de Rialp, es diu Vanessa Freixa, és il·lustradora i és activista a favor de la sobirania alimentària, que és un tema superimportant. I que després hi entrem una miqueta, perquè tu, Mariona, avui vols fer una mica de preguntes des del teu punt de vista vegetarià,
1: sí.
0: El Marc. Després en parlarem de tot plegat. Però, a banda, la Vanessa va ser cofundadora, directora de l'Escola de Pastors de Catalunya,
2: sí.
0: Que tu no hi vas estudiar, perquè tu ja...
2: Perquè no existia aquella època.
0: No existia encara, no existia. Però vaja, sou col·legues, no?
2: Sí, és una gran persona i és una crac.
0: Sí, de fet,
2: és d'aquesta gent que fa falta que hi sigui, perquè n'estem gent amb aquesta trempera i amb aquestes ganes de fer coses, perquè és que fa falta, vull dir que és un territori, el Pirineu, i un sector, el dels pastors, que necessita mans, necessita gent així.
0: Uh-huh. Avui parlarem de tot això una miqueta, és que em ve tant d'esprendre del cap, però em vull ordenar. Vull ordenar perquè ara mateix hem de sentir també la Vanessa Freixa parlant de tu. Tu aquest programa l'escoltes relativament.
2: Sí.
0: L'has d'escoltar més. Perquè si l'escoltessis...
2: Jo sóc que sóc oient de Catalunya Música.
0: Jo sé que ets oient de Catalunya Música i que de tant en tant canvies els experts, que és un gran... Era un bon oient dels experts.
1: Però si t'imagina't posar-li els experts de les cabres. És que no l'expliquen.
2: He de confessar que ho havia provat algun dia, perquè a part d'escoltar el que elles volen, també vull escoltar el que jo vull.
0: Clar. No, però la Laia Vidal, que diu coses sensacionals, vull dir que les cabres poden sortir allà enriquides.
1: Vaja, fent val de gitanes.
0: Amb esperit crític. No rigui, no facis caricatura de la Laia.
1: Fem-ne.
0: I explicant la Guerra Civil als seus fills, que la Laia fa això, ens ho va confessar. Diu, jo no explico contes, jo els explico la República.
2: Però sempre és important, també.
0: Està molt bé.
2: Sí. Saber d'on venim.
0: Està molt bé. Fora bromes, que aquest programa, si quan l'escoltis molt, veuràs que és una caixa de sorpreses tota l'estona i que apareix gent. Per tant, la Vanessa Freixa havia de parlar de tu.
3: Mira, m'agrada que ens demaneu això. Amb el Marc ens coneixem quan ell era molt jovenet. Jo ho portava a l'Escola de Pastors, eren els primers anys, i el vam anar a veure a casa seva. Jo diria que aquella vegada va ser la primera. Recordo que ens va deixar impressionats perquè ell solet s'havia construït el corral que té de manera manual, que era immens, altíssim. I també em va impressionar la seva convicció i l'amor per aquest ofici, no?, que tots compartim, no?, les persones que hi tenim vincle. I per sort ens hem anat trobant temps més tard a diferents llocs, de vegades ben inusuals, no? Com per exemple, ben inusuals o no per nosaltres, no? Com la Festa de l'Os també, i molts altres espais on hem pogut compartir la visió que tenim de la pagesia i de la relació que tenim les persones amb aquesta i amb la terra i amb el món, de fet, no? Per tant, podem dir que ens hem anat veient creixent, jo una miqueta més perquè ja era més petit, i això, no? Molt bonic de fer-ho.
0: Doncs ja sentiu que això que deia la Vanessa, o el que deia el nostre convidat, el Marc, és recíproc. La Vanessa també et considera una persona important. Em feu falta, no parlem de tu.
2: M'ha fet molta il·lusió aquesta nota,
0: sí,
2: a veure.
0: Sí,
2: m'ha fet molt content, i tant.
0: Fa falta perfils com vosaltres, fan més falta del que ens pensem.
2: Fan falta perquè, per això que dèiem, perquè som territoris i oficis que tenim relativament poques veus, uh-huh, que ens reivindiquin. I a vegades... quan se'n reivindica, se'ns folkloritza molt. Yeah. És a dir, ah, mira que maco allà amb les quatre cabres. I necessitem aquestes veus que parlin de l'ofici, que parlin de com és la feina i que el reivindiquin des d'un cert coneixement i com ho fa la Vanessa, de fet.
1: I fins doncs... i tot hi ha com aquesta imatge, no?, potser com del pastor, com una persona gairebé salvatjada, com molt allunyada d'un divulgador, com podries ser tu, no?, i com trencar una mica aquest mite de la persona que viu allunyada de tot.
2: Exacte. Sí. Sí, perquè al final tenim això, els pastors... som un ofici que està ple de prejudicis i evidentment de pastors n'hi ha com de persones, vull dir que a totes les feines hi ha gent de tot, però és un ofici que realment està molt estigmatitzat o bé cap a una cosa molt folkloritzada, de molt romàntica, la muntanya amb els animals i que maco tot, o bé això molt assalvatjat, molt garrulo, per dir la paraula,
0: molt solitari,
2: molt sec, molt així, no?
0: I és veritat que n'hi ha de pastors secs.
2: Sí que n'hi ha, sí, però també s'ha de saber entrar-hi.
0: Sí.
2: Perquè hi ha molta gent que a vegades sembla molt seca d'entrada, però si tu tens les eines per comunicar-hi, diguéssim, per trobar-t'hi, són gent meravellosa i que t'obren casa seva d'una manera magnífica.
0: Se'ls convida a berenar i els tens guanyats.
2: Jo també sóc sec, a vegades. Em truco a vegades gent per venir a veure el corral, o així, a vegades sóc molt sec.
0: Ah, sí, eh?
2: Clar, perquè tinc altra feina i
0: no
2: estic amb el bestiar.
0: No tens cap pinta, Marc.
2: Sí, a vegades sí, a vegades,
0: a vegades sí.
1: Home, però si, jo sí que et veig, Marc, d'aquestes persones que amb molt elegància et diu no vinguis a veure les cabres.
2: Sí,
1: no.
2: O menys elegància, també, a vegades.
1: Clar, el que et volia preguntar és quines són, diries, com tres aptituds bàsiques que ha de tenir un pastor? Per saber, per exemple, si l'Albert i jo podríem ser bons candidats, perquè ara que dius que
0: no, no
1: perquè
0: no, no.
1: El Marc ha dit qualsevol persona, no, com que hi ha de tot dins de l'univers del pastoratge, llavors igual tu i jo seríem pastors de puta mare, Albert, i no ho sabem.
2: La primera és paciència. Paciència.
1: Anem a la mitja.
2: Però molta paciència. I diria que la segona i la tercera també són paciència.
0: Ah, sí, eh?
2: Perquè has de tenir paciència amb el bestiar, has de tenir paciència amb la natura, amb els temps, amb els canvis de temps, t'has de saber adaptar, i per tant has de ser molt pacient de, bueno, doncs avui plou, jo havia pensat fer això i no ho podré fer, o ha pedregat i se m'ha aixafat la collita, o el que sigui, i has de tenir paciència amb l'administració, perquè l'administració és totes les administracions, de tots els colors polítics, són un drama, però un drama absolut, i a més, nosaltres treballem amb, depèn de si fas formatges o no, però pots treballar amb 3, 4, 5, 6 administracions diferents, cadascuna amb la seva burocràcia, amb els seus tempos, i que no et perdonen ni mitja coma. I per tant has de tenir una paciència infinita. Yeah. I per tant és paciència, paciència, paciència. No sé com aneu de paciència.
0: No, malament.
1: Va estar malament.
0: Home, jo intento que les temporades de la terra, no? De la fruita, de la verdura, etc., intento respectar-les, però ja saps que vaig entrar aquí un mes de març o de febrer amb una mica de síndria. Llavors,
2: has d'escoltar més que ni de cabres, eh?
1: A part, síndria ja tallada i envasada en plàstic.
0: Calla, home, Mariona. Home. Però era una, saps que era una urgència.
1: Sí.
0: Saps que em porto tants tàpers com puc.
1: Això sí que és veritat.
0: Inaugurem ara mateix un nou espai que és vis-a-vis amb una vegetariana.
1: Va, som-hi.
2: Anem,
1: Marc, al principi principíssim, que és de primer d'animalisme, que ja no ho sabia, que és no posis nom als teus animalets perquè t'hi encarinyes i llavors el dia que desapareixen. Però jo tinc el debat moral de què fem? No li posem nom per no encarinyar-nos? O li posem un nom per personalitzar-nos? Dani, quina tragèdia estàs fent.
0: Que no sigui un número.
1: Que no sigui un número, aquesta etiqueteta a l'orella.
2: Ah, mira, el que deia abans de l'administració, a tots els nostres animals hi posa un número, perquè siguin números. I a nosaltres ens diu explotació. Jo oficialment soc una explotació ramadera i els meus animals són números. Però jo a casa, cada cabra té el seu nom.
0: I
2: cada ovella té el seu
1: I
2: nom.
1: I quantes en són?
2: Són 50 i pico cabres i 15 ovelles.
0: Te'ls saps tots de memòria?
2: Sí, a vegades no són noms, són descripcions, eh? Però, per exemple, sí, hi ha la capitana, hi ha la filla de la capitana, hi ha la 91, que té el nom del número, perquè bueno, és una que sempre li dèiem així, hi ha la coixa, hi ha la primavera, la tardor...
0: Hi ha la calva? No existeix.
2: No.
1: Quin greu, hi ha la primavera, que és moníssima,
0: i la coixa.
1: Cadascú li toca aquesta cosa.
0: Body shaming i una cosa superior.
2: O sigui, és una mica difícil, és una cosa que m'han preguntat moltes vegades i no és fàcil d'explicar, Nosaltres ens estimem molt els nostres animals, molt, molt, molt, molt. És a dir, les coneixem a totes, els hi posem nom a totes i després els matem. És a dir, no matem a les que els hem posat nom, matem a les cries, matem als petits, perquè és el que es menja el xai, es menja el cabrit. Però forma part de viure a la natura i d'estar molt connectat a la natura, és a dir... També és veritat que els que fem això difícilment ens veuràs mai comprar carn al súper, perquè jo la carn que menjo, hosti, soc molt respectuós, o sigui, hi ha... no sé com posar-hi paraules, però saps que hi ha darrere d'aquella carn i, per tant, jo, segons quina carn, doncs, prefereixo no comprar-la o no menjar-la. I llavors jo tinc molt de respecte amb... Has matat un animal per menjar-te'l, doncs...
0: Aprofita'l
2: i fem-ho bé, sí.
1: És que aquí hi ha un debat que molts animalistes no hi estan a favor o que no ho volen veure, que és que no és el mateix fer una gran explotació que tenir com el teu ramat petit i fer el teu propi consum, tant a nivell emocional com també a nivell ecològic.
2: I tant, i tant. Mira, nosaltres... Per donar quatre informacions així molt bàsiques, per no allargar tampoc el debat aquí... Però el que fem els pastors, que de pastors cada dia en són menys, això també s'ha de dir, al final de ramaderia en queda, però de pastors que fem les coses així, que sortim amb el bestiar a pasturar, són poquíssims i cada any són menys. Però el que fem nosaltres és el que es fa des de fa 10.500 anys, més o menys, que és quan es van domesticar les ovelles. Per tant, estem fent un ofici molt antic, molt arrelat, de la mateixa manera que s'ha fet sempre. De fet, les ovelles han evolucionat amb nosaltres, és a dir, el seu ADN ha anat canviant amb nosaltres, però és que nosaltres també ens hem adaptat a elles, és a dir, hi ha una relació molt simbiòtica. És a dir, nosaltres els hi donem una mortalitat molt més baixa, perquè els donem userda, que és una planta, és una herba farratgera, no? O farratge tot l'any, els donem cereal tot l'any que no trobarien a la natura, procurem que no tinguin malalties, que no es morin, que no es morin en el part, etc, etc. Però després ens quedem una part de les cries que fan, ens quedem la llana, ens quedem la llet, el que sigui. Llavors, clar, això és molt diferent de la gran indústria. La gran indústria apareix fa 50-100 anys. És una cosa molt, molt, molt recent a la història de la humanitat. Per tant, no té res a veure. És molt diferent.
0: Com s'han arribat a modificar genèticament les ovelles pel fet que de sobte no perdin pèl? No és de sobte, eh?
2: No és de sobte,
0: exacte. No és d'un dia per l'altre, però és una modificació genètica d'adaptació.
2: Exacte.
0: No amb intervenció humana.
1: Sí, no
0: s'ha
1: fet mutació genètica...
2: No. Això és com a les races de gossos, per dir-ho així, eh? Les ovelles perdien la llana naturalment, però a base d'estar domesticades pels humans, han deixat de perdre-la, perquè com que ja els esquilàvem nosaltres, al final l'ovella va dir, sí, ja si m'ho fan, ja no cal que ho faci.
0: Gràcies,
2: jo.
0: No?
1: Ja m'estalvio aquesta estona.
2: Sí,
0: bé,
2: sí,
0: segurament entre ara... generacions d'ovelles s'ho expliquen, que abans se les esquilava amb tisoretes, però... a poc a poc, i ara van a saco.
2: Ara és un problema per nosaltres, perquè ara la llana aquí no val res i esquilar sí que costa, perquè és una feina. I llavors ara per nosaltres esquilar és una despesa.
0: Sí, sí.
2: I la fem perquè l'hem de fer, perquè pues, el hem de fer, però no.
1: I pot haver com un retrocés genètic en el que ara de sobte, sí, els pastors feu com vaga d'esquilar-les.
0: Home, serien molts anys, no?
1: Comencin a perdre
2: el record. El problema és que deus necessitar, no en tinc ni idea, això un genetista t'ho diria, però suposo que deus necessitar 10, 20 o 30 generacions per arribar a fer un canvi genètic.
0: N'hi ha alguna d'ovella que encara no... O País Basc, em sembla que dèieu, el podcast?
2: No, al nord d'Escòcia hi ha una raça d'ovelles que encara manté el gen primitiu. I encara
0: doncs tots a creuar amb aquestes les vostres cabres, amb aquelles d'Escòcia.
2: Ovelles, perdona.
0: Aviam, sí, veus? Jo al principi que he fet risa de tal,
1: cabres i ovelles.
0: Ara no ho sé jo.
1: Per últim, que jo crec que està guai com per tancar aquest segle, creus, Marc, llavors que la solució de moltes coses estaria en... I això, Albert, ho parlàvem amb un cuiner i no recordo qui era, que és... tornar una mica als orígens, a les arrels i a com feien les coses els nostres avis i besavis i fer-ho com tot a més petita escala.
2: Sí i no. Ara veuràs per què. Mira, i lligant amb una cosa que m'has preguntat abans i no té respost, que és la biodiversitat, els ramats en extensiu, com és el meu cas, tenen un impacte positiu en la biodiversitat, perquè al final són ramats petits que no ocupen terra de conreu, que és una cosa... Jo tinc amics que són vegetarians o vegans, així, a vegades tenim discussions i dic, no, el meu ramat no ocupa ni mitja hectàrea de terra de conreu.
0: No patiu.
2: No, perquè pasturem les restes. És a dir, pasturem quan el conreu s'ha recollit, pasturem a la muntanya, pasturem a llocs que no són aptes per a l'agricultura. Per tant, és una simbiosi molt bona també amb l'agricultura, perquè a l'agricultura també li convé, i interaccionem molt positivament amb els boscos, també el tema dels incendis, però el meu germà és bomber i sempre explica, no? Quan hi ha un incendi, veus clarament on hi ha activitat ramadera i pagesia i on no, perquè el foc no és que pari de cop, a vegades sí, para de cop, però frena de cop. Allà on hi ha un pastor, diu, el bosc va cremant, i allò queda frenat allà. I llavors tot això... Jo crec que no és que sigui necessari pel país, és que crec que és imprescindible. Per què? Perquè tenim un país que es crema, perquè tenim un país que està perdent biodiversitat, que està perdent terres de conreu, per tant jo crec que és supernecessari que tornem a això. Però per altra banda, també som, ara no sé quants milions d'habitants som a Catalunya, i hem de menjar tots.
0: Sí.
2: I llavors produir tot el menjar que fem d'aquesta manera és... No sé si és impossible, però almenys com ho tenim ara és molt difícil. Necessitaríem canviar moltíssimes coses. Llavors és complicat. Llavors crec que s'ha de buscar un equilibri.
0: Sí. Clar, equilibri que també passa pels camins. Mm. Pels camins que obre el bestiar, no? La transhumància, etc.
2: Exacte,
0: no?
2: sí.
0: Vull dir que tot això és important també pensar...
2: Clar, al final, si tu vols tenir una activitat ramadera, de ramaderia extensiva, i vols fer la transhumància, per exemple, l'has de poder fer. Això sí. Ara, mira, ahir, de fet, van passar 1.200 ovelles pel meu poble, que pugen cap a la Molina des del Pla de l'Estany fins a la Molina van.
0: Val.
2: I han de poder passar. Sí. I no és tan obvi i tan fàcil com sembla, perquè clar, són molts caminets, molts llocs que durant molts anys s'han deixat d'utilitzar i és complicat.
1: O sigui que si ara tots de sobte volguéssim tornar-nos persones sedentàries i que cultivem el nostre tal, no sé què, seria una mica insostenible?
2: Seria complicat. Però no vol dir que sigui... Vull dir, jo crec que això sona allò que deien de l'utopia, no? Al final també...
1: Clar, és que hi ha aquesta idea romàntica de sí, acabarem tots, no sé què, i és com... Igual no en som capaços.
2: Jo crec que el que hem de ser és conscients de les dificultats que té i de dir, bueno, doncs volem anar cap aquí, anem-hi, però sapiguem que no serà un camí de roses, que no ho tindrem l'endemà i que si ens fotem tots a fer agricultura ecològica i a petita escala, poder passarem gana. Vull dir que també, bueno, doncs mirem de quina manera podem fer-ho i què podem fer que sigui bo per nosaltres i per la Terra, que al final és l'important.
0: T'has adonat que el Dani Expósito ha fet una selecció... Sí. A més, jo, que sóc així de passat, li he demanat sobtadament. Dic, si vols posar música clàssica en lloc de la música que posem habitualment, i el paio s'ho ha currat.
2: A mi sabeu què em passa? Que estic parlant amb vosaltres amb aquesta música de fons i tinc una mica la sensació com si estiguéssim al corral. Perquè el meu corral són això.
0: Quina cara tenim, la Mariona i jo.
1: Ara començarem a fer cops de cap contra coses.
0: Oients, ara us convido a escoltar aquesta intro, petita intro.
4: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.
0: Efectivament, aquesta és la intro del podcast Camí de Cabres que en Marc, el nostre convidat avui, el seu amic en Martí Albesa, van estrenar aquest any, va ser 2026.
2: Sí, el solstici de primavera.
0: Solstici de primavera, perquè és el primer podcast que té en compte les temporalitats.
2: És un podcast estacional.
0: Estacional, m'encanta. Us el recomano molt. N'he escoltat tres capítols i us he de dir que me'ls vaig menjar tots tres ahir, és a dir, mitja hora per capítol, vull dir que és una hora i mitja de la vostra vida, que és meravellosament... Perquè, a més, té molta cura del so, aquest podcast, està molt ben realitzat, explica coses per a la gent més neòfita, com tu i com jo, Mariona, però alhora crec que connecta molt bé també amb la pagesia, amb pastors, etc. Vull dir que no sé si heu aconseguit, ja sé que potser no podràs treure en pit, però aconseguit connectar tant amb un públic que no hi està basat com un públic que sí.
2: Mira, amb en Martí sempre dèiem que el nostre èxit seria el dia que algú des de dalt d'un John Deere, des d'un tractor, estigués escoltant el podcast. La nostra fita és arribar que un pagès dalt del tractor estigui llaurant, estigui fent la feina que hagi de fer, sí. I s'escolti Camí de Cabres. I ara fa poc vam anar al Delta de l'Ebre i un pagès ens va dir que ho havia fet i vam dir, doncs, mira...
1: Ja podeu plegar, ja ho he fet tot.
0: Mariona, saps l'expressió de Lleida, tens un darrere com un chondere? No sabíeu aquesta?
1: No, però m'encanta.
0: A mi m'ha dit, no sé qui, algú de Lleida, un músic de Lleida, el Jung Rajola, el Kelly... El Pep Saula, segurament seria de Saxeni. En fi, Marc, un podcast sobre la pagesia que respira aquesta calma i aquestes ganes d'explicar el món des d'un altre lloc, però que a la vegada... Em puc imaginar, no sé, tu m'ho explicaràs, que quan es tanquen micros, potser el missatge bonic que sentim, molt d'esforç, els missatges dins del podcast són d'esforç, i també hi ha crítica, no amaguen cap realitat, però de vegades penso, si a vegades la pagesia ho dona tot per perdut, ja ho veu negríssim el futur, i en aquest podcast no traspua això.
2: El gran repte del podcast era que no volíem ni fer una cosa catastrofista, és a dir, no volíem que fos un drama i tothom explicant les dificultats i els problemes, però tampoc volíem fer una cosa romàntica.
0: Ja.
2: És a dir, volíem explicar la pagesia com és. Explicar el dia a dia i que la gent tingués veu i pogués dir el que pensava i com era la feina sense haver d'amagar res. Però sí que és veritat que davant del micro la gent li costa una mica explicar les coses negatives. Més del, jo em pensava que seria al revés, eh? Jo em pensava que la gent, quan li procedís al micro davant, es cagaria amb tot.
0: Profitaria per rajar de tothom, no?
2: I més aviat al revés. És a dir, més aviat ens hem trobat que tenen ganes de reivindicar l'ofici, d'explicar l'ofici, i després quan tingues el micro sí que... Bueno, veus que el sector està bastant pitjor del que sembla. Ja. Jo soc molt pessimista amb el sector.
0: En quin sentit?
2: En què veig...
0: Quin maleu t'acabo d'obrir, de sobte.
2: En què veig que el sector primari està molt pitjor del que pensem que està.
1: Ostres, sí. Però a mi el que em sobta és que el sector primari... no es para de repetir que està com en la merda, però depenem completament del sector primari. És a dir...
2: Aquí està, per això jo ho dic. Amb pànic, pràcticament, perquè tots mengem.
1: Clar, jo no m'imagino la meva vida tot... sense fruita, verdura...
2: No, però és que tot el que mengis, i inclús fins i tot molts medicaments, a darrere hi ha un pagès. O sigui, encara que sigui el menjar més processat del món, bollicao, per dir-ho així, a darrere hi ha blat que ha plantat un pagès en algun lloc. Per tant, necessitem pagesos per tot, és a dir, per viure. I la pagesia del nostre país està molt menys tinguda, molt menys preada, molt, molt castigada i està patint molt. I llavors això fa por.
1: Creus que també és una cosa de classe? És a dir, que als nens se'ls ensenya com se'ls posa una idea d'èxit, no? Com quan siguis gran seràs famós, futbolista, cantant, no sé què, però ningú se l'inculca. Potser aquest nen vol ser perruquer, fruiter, pagès.
2: Sí?
0: Oficis.
1: Sí. Oficis, oficis.
2: Hi ha una part d'això que sí, perquè jo en sóc un exemple, vull dir, has d'anar a la universitat, no? És com, has d'anar a la universitat, i jo en el meu cas vaig fer després marxar enrere i després hi he tornat, sí. Però hi ha una part d'això que sí que és veritat, però hi ha una part que és que econòmicament vivim en una societat capitalista, o no sé si hem de dir capitalista o postcapitalista avui en dia, perquè també, com a la tecnologia, l'alimentació també està en mans de quatre grans corporacions, que de fet, si mires qui està comprant la terra a Catalunya, són corporacions d'aquestes multinacionals, I clar, en aquest mercat, en aquesta societat, en aquesta economia, viure de pagès fent les coses més o menys ben fetes és molt difícil. I llavors, per mi, el principal problema és que no et puguis guanyar la vida.
0: Deies qui compra la terra, qui la ven, la terra també. Aquesta és una mica, aquesta és, sí, la contradicció. Clar, mira, què fa un pagès, clar, quan, mira, se li ofereix una gran quantitat?
2: És aquí el problema. En parlàvem amb alguns dels pagesos que surten al podcast, que ens explicaven exemples diversos, no? En el cas de les energies renovables, que tenen els números de llogar, o fins i tot llogar, o vendre la terra per posar molins, o de llogar-la o vendre-la per un pagès, i clar, és que si el propietari no hi té molta estima, o hi té molta estima, però va una mica apurat de cèntims, és que es multiplica. A vegades, ara podem equivocar-hi amb els números, però diria que es multiplicava per 5 o per 10.
0: Et salva una bona temporada.
2: Clar, si de guanyar 10 a guanyar 100, doncs t'ho diràs.
0: Ja. Vull dir que el romanticisme és molt fàcil des de fora, a vegades, clar, no? Però la necessitat...
2: I per molt que tu generis vocacions, és a dir, per molt que tu els expliquis a la mainada de l'escola que ser pagès és molt maco i que és un ofici digne i que el poden fer, si després quan hi van es foten un hosti contra una paret... Jo és un dilema que tinc, per això us deia al principi que a mi no m'agrada animar la gent a fer aquest ofici, perquè veig que és difícil. Jo he vist molta gent començar a posar bestiar i haver de plegar al cap d'un, dos, tres anys, gent jove amb empenta, amb ganes, que tenien una situació material més o menys favorable i que deies, hòstia, aquesta gent va, vinga, va, i al cap de dos, tres anys han de plegar perquè no surten els números.
0: Per ser persones més o menys connectades amb una bona manera de fer les coses, ja des del consumidor, perquè els que no anem a treballar a la terra també som responsables, o podem ser, no sé. Quina creus que seria la balança equilibrada definitiva? Des de la pagesia i des del consumidor.
2: Bueno, la primera part és que ens hem de conèixer més, perquè hi ha hagut un trencament bestial, s'han obert dues societats, fins i tot els pobles. Jo ho veig a pobles petits com el meu, que una part molt gran de la gent que viu al poble no en té ni idea del sector primari. I el sector primari tampoc, i també hem de fer autocrítica, nosaltres mateixos, que tampoc ens hem interessat molt en anar-nos a explicar. Que déu-n'hi-do, que jo crec que ja s'ha intentat. La primera és aquesta, i la segona és això de... Jo crec que sempre hi ha el discurs, sempre hi ha aquest discurs que són els consumidors que han de menjar coses de proximitat. Jo crec que és important, sí. Però els consumidors també el que han de fer és apretar els dirigents polítics perquè facin polítiques que permetin als pagesos viure.
0: S'ha de votar aquí, s'ha de votar.
2: Sí, o és igual, perquè...
0: Bueno, o clar.
2: Perquè jo el que he vist és que l'administració funciona malament de tots els colors polítics.
1: Dret, esquerra, sí.
0: Llavors... Clar, tu deies abans això, per tant, què? Com s'apreta?
2: Bueno, doncs, creant un consens social perquè els representants polítics tinguin una mica de sensibilitat en aquest aspecte. Per exemple, ara va sortir la notícia que es volien obrir 26 centres de dades i quan llegies la lletra petita, per fer aquests centres de dades la Generalitat recalificaria terrenys, els hi posaria exempcions fiscals, no sé què... Hòstia, quan un pagès vol llaurar un camp en un lloc que no hi havia camp, que hi ha bosc, els hi posen mil problemes. Llavors, ostres, per què no fas aquesta política d'exempcions fiscals i de requalificar terrenys pels pagesos? No? Mm. Clar, o per exemple, si tens una granja i el poble al costat s'urbanitza i canvien el pom i urbanitzen fins al costat de la teva granja es converteix en il·legal, perquè està a menys de 500 metres d'un nucli urbà.
0: Clar, hem de parlar de proteccionisme en aquest sentit, de protecció de la petita pagesia, de la mitjana. Clar. També, però també hem de parlar de gegants com Mercosur. Exacte. Projectes com Mercosur, que aquí sí que és David Goliat, això.
2: Bueno, són els que se'ns mengen.
0: Clar. Mercosur no sé com va quedar, finalment, després de protestes.
2: Bueno, la von der Leyen estava apretant...
0: Però es va aturar, sí. De sobte, bueno, està mig aturat.
2: Mig, sí.
0: Vale. Què pot passar si s'aplica definitivament?
2: Bueno, passarà el que ja va passant, és a dir, no serà un canvi d'avui per demà, segurament, tampoc serà una cosa catastrofista, perquè, evidentment, la Unió Europea té els seus mecanismes de control, però sí que anirà passant cada vegada més el que passa. Mira, l'exemple de la llana és molt bo. La llana que fem a Catalunya es llença,
0: és un residu. Això se'n parla al podcast, per cert. Camí de cabres, aneu-hi.
2: I has de pagar taxa de residu, perquè és un residu especial, diguem-ne, I en canvi aquí ens vestim amb jerseis de llana. I aquesta llana ve de l'altra punta del món, no? Perquè és més barata.
0: És que és increïble.
2: Doncs això passa i passarà molt més del que ja passa ara. És a dir, ara ja passa que hi ha productes, vas a Casa Manlleu, que té la gran d'allò d'origen i no sé què, i trobes productes que venen de l'altra punta del món, sí, amb l'etiqueta de proximitat, no?
0: És molt guai passejar-se per aquests estands de fusta, tan bonics que els tenen, perquè són de fusta, sí, per sí, alguna sí. cosa.
2: Bueno, i Casa Manlleu podria dir molts
0: sí,
2: més,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, podria dir molts
2: més. Perquè que... tenen la pagesia una mica en peu de guerra, ara.
0: Ho sé, ho sé. Llavors, sí, sí, vas als prestatges i si t'hi fixes una miqueta, només cal fixar-t'hi una miqueta, eh? Veus que de proximitat allà no n'hi ha.
2: No, no, però, per exemple, jo l'altre dia volia comprar uns fruits secs a l'Esclat i se'm va acudir, vaig girar la d'allò i mirar l'etiqueta i...
1: Brasil.
2: A nous, avellanes, vull dir que eren coses que aquí es conreen aquí, sí. Tot venia d'altres països, tot que dius, home, vols dir que no pots comprar nous aquí, eh?
0: Trucava Lluís Gavaldà i el Joan Reig. Hòstia, que portem avellanes de Constantí, collons, que les tenim aquí al costat. Escolta, en aquest podcast ja ho hem dit, que també hi descobrim, hi ha una dualitat, i això és el que m'agrada més de Camí de Cabres, i descobrim doncs, que la vocació va per davant de tot, moltes vegades, perquè si no, com que és una feina brutalment exigent en molts casos, i amb aquestes dificultats que estàvem apuntant ara mateix, allò és insostenible. Llavors, aneu-hi, oients, escolteu, són quants capítols? 6?
2: Ara n'hi ha 7, penjats al 3CAT, i n'hi haurà 7 més a la tardor.
0: Val. Escolteu-los, de veritat, us ho recomano moltíssim. Ara sentim la persona que, bueno, doncs que acompanya el podcast, aquest senyor que tenim assegut aquí, a Marc August Muntanya, aquest es diu Martí Albesa.
5: Clar, treballar amb en Marc és molt fàcil, perquè al final és treballar amb un amic amb qui hem fet moltes coses plegats. Vull dir, amb en Marc hem fet música amb escenaris molt plens de gent, amb escenaris molt buits de gent, hem militat plegats, va ser protagonista del meu treball final de màster de fotografia, jo el vaig ajudar quan construïa el seu corral. Bé, podríem fer una llarga llista de coses que hem anat fent plegats abans d'aquest projecte tan bonic, aquest projecte professional de Camí de Cabres, que hem parit junts. A més, treballar amb en Marc, clar, és molt inspirador i em sap greu pels que esteu tancats en un despatx, però val a dir que nosaltres fem moltes reunions doncs traient a pasturar el seu ramat de cabres, llibret en mà i a mig del bosc, a mig de la natura. I alhora també tenir un amic que et fa tocar de peus a terra, no?, que ha decidit dedicar-se a aquest ofici tan ancestral i alhora tan rebel, que és el de ser pastor. Tinc un amic que no mira el rellotge, que mira el cel, que mira la terra, que mira l'herba, que mira el seu bestiar i que sobre el que veu decideixi. Això a mi em va molt bé perquè em connecta també amb el que som i amb el que estem parlant en aquest projecte. Per tant, treballar amb Marc és un goig, sense dubte.
0: Marc, hòstia, això és molt maco, això que acaba de dir el
2: Home,
0: Martí, eh?
2: Sí, sí, sí. Ostres, ara m'he quedat aquí quasi bé sense paraules, eh?
0: Home, tenir un amic i admirar-lo, o que t'admiri...
2: És mutu, eh? Ens admirem mútuament, sí, sí.
0: El Marc és fotògraf, el Martí.
2: Perdó, abans sí, que parlaves sí, del podcast, tota la cura aquesta de que és un podcast que explica paisatges,
0: sí.
2: Doncs tota aquesta cura de portar un paisatge al so és feina de Martí. Jo quedo al·lucinat de les coses que fa, és una meravella.
0: Uh-huh. Escolta, a banda d'això... volia donar espai també a una gent que ens hem trobat pel món i que sempre pensava, quan puc colar aquest missatge que ens van enviar una vegada? Són la gent de Defensem la Vall de l'Avança i ens parlen concretament del Senesi del Cap. No sé si estàs familiaritzat amb aquesta planta invasora. En Dani Siscard, que és un dels membres de Defensem la Vall de l'Avança i jo crec que en sap més d'aquesta planta, ens ho explica i el problema que això comporta. És, mira, he aprofitat que venia el Marc avui per fotre-li.
6: El Senesi del Cap és un arbust de flors grogues que ara trobareu de forma molt espectacular en moltes zones obertes de les zones interiors de Catalunya, Pirineu, Prepirineu i comarques pròximes. Per tant, és una planta que s'ha estès per les zones de muntanya mitjana. És una planta exòtica i alhora molt invasora. I aquí ve el problema. És exòtica perquè ve de Sud-àfrica i és molt invasora perquè és capaç de desplaçar les espècies natives de les zones obertes que us parlava abans. D'altra banda, és una planta que el bestiar li és tòxic, no se la pot menjar, de fet també seria tòxica si les persones ens la mengessin. Per la qual cosa, les zones pertorbades, remogudes de terres, amb que hi ha hagut pertorbacions humanes, és on s'hi extén més fàcilment. I també en les zones on hi ha pastura intensa. Això obre espais oberts que fa que aquesta planta es vagi extenent. I aleshores desplaça les plantes natives. I això fa que sigui un problema per la biodiversitat de les plantes del nostre país i sigui un problema per la pròpia pastura, perquè es perden. Un cop ella s'instal·la, el bestiar ja no és capaç de, o troba menys plantes per poder menjar. A la Vall de l'Avança, fa 3 anys, des de l'associació Defensem la Vall de l'Avança, vam decidir d'actuar i d'arrencar-la, que de fet és la mesura que avui dia es coneix com més eficaç. I les zones on hem actuat, localment, hem aconseguit erradicar-la. Per tant, pensem que és una bona acció que el país, aquesta planta, l'anem aturant perquè no s'extengui per tot el nostre Pirineu i Prepirineu i perdem uns paisatges i una biodiversitat molt valuosa.
0: Doncs aquí ho teniu. De fet, aquest missatge ens el van enviar ja fa temps i avui ens hem posat en contacte amb ells per dir està actualitzat encara aquest missatge que deia en Dani Siscar de la Vall de l'Avança i diu del tot vigent, de fet es va confirmant que la vall a les zones on s'ha actuat la planta desapareix. Per això els ramaders d'allà ara sí que estan per la tasca.
7: Ah, mira, dona esperança perquè jo n'he vist de planta d'aquesta i no sabia que ni que era tant problema ni que es podia solucionar.
0: Clar, és que de temes n'hi ha molts aquí.
7: Ui, no acabaríem.
0: I de problemes no acabaríem, eh? N'hi ha algun així com sobre el terreny que estiguis tu ara preocupat?
7: No, clar, en general, pel sector primari, vols dir, eh? El tema principal és el que dèiem, no? Poder-se guanyar la vida, l'administració, la burocràcia, tot això és el més d'allò. Perquè de la feina, al final, la feina és molt dura. Treballem de dilluns a dilluns, però jo tenia un amic, bueno, tinc un amic pastor, l'Albert, que explica, que diu, de la feina no se'n queixa ningú. Els pastors no se'n queixen de la feina.
0: No es queixen, eh?
7: No, de la feina no es queixen.
0: És els agrada treballar.
7: Del que es queixen és de la burocràcia, de que no et surtin els números, d'això. Però d'haver de treballar dilluns a dilluns, d'haver d'estar pendent de si a les 12 de la nit neix un xai o... D'això no se'n queixen.
0: També hi haurà gent que tindrà ganes de fer una escapadeta un cap de setmana per descansar.
7: Sí, però quan fas aquesta feina ja ho tens molt assumit i molt interioritzat.
1: I també pensa
7: És un altre marc mental, eh?
1: Que no necessites desconnectar, perquè nosaltres diem, me'n vaig a desconnectar a la muntanya, però ells que diran, vaig a desconnectar a la ciutat,
7: jo
1: però
7: vaig,
1: no.
7: Jo he baixat a Barcelona avui, mira.
0: Estàs desconnectant aquí una mica?
7: Sí, la veritat és que canvies, eh? Canvia
0: el xip. Sí. A 53 minuts portem i encara no hem fet la publicitat, que l'hem de fer molt ràpida i tornar a seguida, vinga.
8: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT. Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
9: Doraemon!
8: El teu gat còsmic torna a casa.
9: Ho hem aconseguit!
8: Sí! El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
9: Visca! Visca!
8: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
9: A volar!
10: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
11: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Avui el Dani...
1: Estem a Olot.
0: El Dani s'està regalant. Avui som a Riu d'Aura.
7: Olot sentiria...
0: Gallines, entens?
7: A Olot sentiria una mica de camions de porcs, eh?
0: Sí.
7: Perquè maten 15.000 porcs al dia, maten a Olot.
0: 15.000.
7: La gent no ho sap, eh?
0: Sentiries camions de porcs i arquitectes.
7: Sí, bueno.
0: Que n'hi ha molts arquitectes.
7: Sí, també.
0: A Olot. Escolta'm una cosa. Ens queda molt poc de temps, però en un minut et veus capaç de resumir el que jo he mig apuntat abans, que quan parlem de despoblament rural... A Riudaura no esteu experimentant això.
7: No, a Riudaura hi ha molts altres llocs. Riudaura és un cas una mica particular perquè estem molt a prop d'Olot, que maten 15.000 porcs al dia, però a part és una ciutat molt industrial i està bastant ben connectat. Llavors al meu poble, per exemple, en particular no hem tingut un boom de segones residències que passa a la Cerdanya o l'Empordà. I tampoc hem tingut un despoblament com passa a molts altres llocs de Catalunya. Ja. Nosaltres som un cas una mica peculiar, que ha vingut molta gent a viure, cosa que s'agraeix i a mi em fa molt content, perquè hem passat de ser 300 i a 500 en pocs anys, vull dir que hi ha vida, hi ha activitat. El que passa és que, clar, és un poble molt petit.
1: Dani!
0: És un poble molt petit, sí.
7: És un poble molt petit i hi ha les cases que hi ha, i llavors el preu puja. I esclar, és el problema que tenim.
0: Potser algun pixapins heu venit de tant.
7: I tant, sí, clar.
0: I què? Us mireu malament o no?
7: No, no passa res, els meus pares eren pixapins també, vull dir que també s'ha de saber d'on es ve, eh? Vull dir, jo tinc molt clars els meus orígens, però el problema és això, que el preu es dispara i llavors tens una part de... Tenim un problema molt greu a Catalunya i als països catalans en general, entre el món urbà i el món rural, amb què a la gent o marxa dels pobles o no pot pagar-se una casa als pobles. I llavors, tenim un problema gros.
0: Hi ha un problema.
7: Poder viure en condicions normals en un poble petit és molt difícil, perquè o bé no tens serveis i és un desastre i la gent en marxa, sí. O bé comprar-te una casa necessites 2-3 milions d'euros.
0: En el teu cas, tu has sabut
7: jo fer. Jo m'he quedat a casa dels pares, que és el que fa la majoria de gent de la comarca que conec que s'ha quedat a viure a la comarca, és perquè s'ha quedat a casa dels pares.
0: Marcabús muntanya. No hem parlat d'acordió,
7: no
0: hem parlat de tallar fusta,
7: no.
0: Però hem parlat de moltes coses. Jo estic molt content d'haver-te conegut. Gràcies per portar formatge. Ens el partirem amb la Mariona. T'ho prometo, Mariona. Mariona, t'ho prometo. Mira, fem una cosa.
7: Us en portaré un altre tall.
0: No pateixis. Te l'endús tu i me'l tornes. Aviam si ho fas tu. Marc, gràcies per venir.
7: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort amb tu, eh? A Dani Expósito. Ah, mira, passem de la granja al zoo. El zoo d'en Panxo i companyia, amb aquesta que es diu Diània, per acabar. Maria Batalla, ens veiem dilluns.
1: Dilluns
0: saps qui ve?
1: No.
0: Jo tampoc. Ah, sí, el Joan Colomo ve dilluns.
1: Ai, quina il·lusió.
0: Vagi bé, adéu.

aquesta vella vall feta de somnis, amagatall d'amors i de paraules, la dels mil i un perfums i les fonts fresques, la dels hiverns de llàgrimes i de gel, la de les veus que juguen i el silenci, aquesta vella vall que vull.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Tia, molt bé, i tu?
1: Molt bé.
3: Contenta perquè cada cop més a prop del Cabra Rock.
1: Uf, a mi em fa uns nervis. Demà a les 10 del matí jo agafo el meu petit E12 i cap a Osona, família, que hi falta gent.
3: Hola, quina sort.
1: Molts nervis. Tu ja m'has dit que arribaries tard.
3: Sí, perquè tinc molts plans jo avui, després del LOC.
1: Ah, vale. Ai, és veritat! Hola! Uf.
3: A sobre vaig amb un outfit tan poc adient.
1: Sí, és veritat que per la persona...
3: Però crec que és el més adient que hi havia a l'armari i jo he dit, avui això.
1: Menys adient.
3: Menys,
1: sí, però... Sí, realment sí, és així. Però bueno, no passa res. Família, això és el Loft, el pis compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 11 de juny, sabem que... Nintendo ha anunciat Big Walk, un nou joc que arribarà a Nintendo Switch 2 aquest estiu.
1: Oh.
3: En aquesta aventura, que es pot comptar entre 2 a 12 jugadors, haurem d'explorar un gran món obert, resoldre trencaclosques i comunicar-nos constantment per avançar. De fet, això és com la main reason d'aquest joc. Mira el tràiler, per entendre-ho.
4: You sound different if you're speaking up close.
5: Hello.
4: Or far away.
5: Hello.
4: Or in a tunnel.
5: Hello.
3: Aquests efectes de so, però bé, el joc destaca pel seu sistema de veu de proximitat i, per tant, si t'allunyes dels teus companys, deixaràs de sentir-los. També es podran utilitzar objectes com walkie-talkies, prismàtics, làsers o bengales per mantenir aquest contacte i per trobar-se entre ells. A mi em fa una mica de por, perquè cada vegada estem més a prop del metaverso.
1: Sí que és veritat que té un punt de metaverso, això. Família... Xavi Curriol, una de les 6 milions de persones que van entrar a la gran cita, ha decidit que ara és el moment de fer-se podcaster.
6: Què tal, família, com esteu? Pels que no em coneixeu, sóc el Xavi Curriol, ex-participant i guanyador de la gran cita i ex-tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. Estic aquí per dir-vos que estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap.
1: Jo he de dir que estic... Bueno, a mi em volarà el cap en el mal sentit.
3: Què vol dir, guanyador de la gran cita, exactament?
1: Doncs que era l'única parella que va sortir com sent parella. Ah. I que, de fet, era l'única que la IA havia dit que era 100% compatible, o 90% compatible.
3: Ah.
1: A mi no m'agrada.
3: Què vol dir que trobarà un podcast i, de què par... I a Catalunya?
1: Entrevistes...
3: Però a Catalunya li importa?
1: No.
3: Ah, vale, dic, és que crec que...
1: Però ell fa veure que sí, però no passa res.
3: Això es diu deliri de grandesa, eh, Xavi? Hem d'anar amb compte, no fos cas que ens exploti el cap.
1: Jo no critico com el trobaré el dimecres que ve, però...
3: Ah, bueno, no passa absolutament res, però també cal saber...
1: Cal saber quin és el teu
3: clar,
1: puesto.
3: Clar, 100%.
1: També és veritat, això.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Bueno, aparentment, família, polèmica a la visita de Papalló 14 a la Sagrada Família.
3: Per fi, no?
1: Perquè resulta que els cossos de seguretat van expulsar prop de 600 cantaires després de detectar alguns participants que havien amagat estelades entre partitures. Ai. Amb la intenció de desplegar-les durant l'acte. Ells han dit, això no, esto aquí no. Bé, els afectats denuncien que es va castigar tot el cor per l'acció d'un grup reduït, mentre que la Sagrada Família defensa que no es permeten símbols polítics ni actuacions fora del programa oficial. Fins on jo sé, la Sagrada Família és de Gaudí. Pregunteu-li a Gaudí què li sembla, perquè segur que a ell li sembla bé.
3: Traieu la ouija, li traieu la pols i foteu. Ja és que porto dos dies dient-ho, tio. Ho hauríem de fer.
1: Ho haurem de fer la setmana que ve, potser. Aquesta setmana no, que ja s'acaba, però la setmana que ve. Jo crec que tothom és al·lèrgic a la diversió i que de la mateixa manera que l'Església pot fer les barbaritats que fa... I mira el que passa, és a dir, re, els cantaires poden treure una petita estelada, no? Era una 4, eh? Si no és ni ofensiu, és una 4 de merda així amb una estrella, eh? I 4 barres, eh? No n'hi ha per tant. Bueno, fotin el que vulguin.
3: I nova notícia de la família Jolie Pitt, que sempre cada 2x3 hi ha una mica de polèmica perquè la Tara Jolie, una de les filles d'aquesta parella, ha iniciat els tràmits legals per eliminar el cognom Pitt. Ui, Pitt. I passar-se a anomenar-se oficialment Sara Jolie. Amb 21 anys ha fet el mateix que els seus germans Maddox Jolie i Shiloh Jolie, que també han eliminat el cognom del seu pare, tot i que cap d'ells ha sortit mai a explicar el perquè d'aquesta decisió. Arriba just després d'anys de distància familiar entre en Brad Pitt i els seus fills. Per tant, entenc que ells han dit, si no has estat aquí, no ets el meu pare, no entenc?
1: Clar, 100%, o no sé què deu haver passat perquè gent tan famosa es canvia els cognoms, perquè ells saben que causaran furor.
3: Revuelo, ja.
1: Clar,
3: Bueno, és que això ser un nepo baby, ser un nepo baby no és fàcil, eh?
1: A veure, no.
3: Gens ni mica.
1: En general no és fàcil res.
3: La vida.
1: La vida no és fàcil. Avui és Sant Bernabé.
3: Hola.
1: No m'agrada gens aquest nom. Recordem que el camp del matí es diu Sant Bernabéu, eh?
3: N'hi ha.
1: Sí, mira, n'hi ha 518.
3: Va, una polla.
1: T'ho juro. A 518. I encara em donava més opcions amb noms compostos i coses així. Però n'hi ha uns quants, 518. A més, ja saps que cada dia diem un refrany.
3: Uh-huh.
1: El d'avui és... El sol va dir a Sant Bernabé, més no me'l seré. Una merda, la veritat.
3: Avui és el dia... Avui és un... Això vol dir de... En plan, és de veritat. Arroyo, avui és com el dia que el sol és el top més alt del l'any, potser.
1: Pot ser.
3: Hola.
1: No ho sé, Albert, m'ho he inventat, la veritat. O sigui, el refrany és aquest, però...
3: Ho buscaré.
1: Sí, busquem-ho i ja resoldrem el dubte.
3: Perfecte, en qualsevol cas, què farem avui?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els rebrandings. En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona, contentes i acompanyades amb la nostra dona de negocis fantàstica, Mariona Córdoba.
3: Tia, no, clar, cony, lo del puto sol és el dia del solstici d'estiu. Queden dies, encara queden 10 dies. Vale, vale,
1: no,
3: per
1: no
3: això.
1: Queda gaire, eh? Avui?
3: Doncs mira, avui parlaré de tota aquesta polèmica que està vent-hi entorn a la velada, al Instagram, ai, al TikTok aquest de l'Skinny Talk, que n'hi diuen.
1: Jo no hi he entrat, com et pots imaginar.
3: Però sí que és veritat que hi ha molt de TFEs per TikTok últimament i parlarem una mica del tema perquè té la marinera. Tu de què xerraràs?
1: Jo recomanaré els petits plaers per llegir la platja. Avui he fet...
3: Ah,
1: és que últimament n'he rebut molts i veig que estan ambientats en l'estiu i he pensat...
3: La vibe. Vale.
1: I avui en recomanaré 5. A veure si t'agraden uns. Em consta que ja te l'has llegit.
3: Ah, fantàstic. I qui vindrà?
1: Ai! Avui passa per aquí el nostre petit i fantàstic Pau Leiva, que sempre fa il·lusió. Diu que ens farà preguntes de la Cele. Ah, això per mi...
3: És ofensiu,
1: és molt ofensiu.
3: Jo la suspendré.
1: I és un tipus de maltractament. Jo també ho suspendré. Se m'han oblidat aquestes coses, tampoc no passa res, no?
3: No, literal, la vida continua.
1: I a més, com cada dijous...
3: Ai, sí.
1: Doble concurs avui, doble competició.
3: Reunits amb el Nota de Veu, as always, fent una mica de competició a veure qui sap més d'un tema. Avui no sé què tocarà, el que sí que sé és que farem unes trampes històriques, com cada dia. Si és que jo no sé per què us empenyeu en fer concursos al Loft. De veritat us ho dic, eh? És una guerra perduda. I punt.
1: És que, però una temporada sencera dient... No seguiu. RQR. Bueno, doncs, clar que farem trampes.
3: I si us voleu ajudar a les trampes, 667 07 61 16, 667 07 61 16, i ens ajudeu en directe, que nosaltres tindrem el mòbil al costat per si necessitem la vostra col·laboració.
1: Clar. Ja ho sabeu, família. I a canvi us enviarem un vídeo dient... Sou els millors. No, vídeo porno no.
3: Porno no, però fent així. Sou els millors.
1: Movent-te les tetes.
3: Sí,
1: jo no,
3: mira, se m'estan posant superdures amb el gimnàs. Toca'm les...
1: Hola.
3: Flipes, eh? Pa partir nueces.
1: Va, comencem?
3: Som-hi.
0: Això és el Love Father.
3: Mira, avui tinc una cita i m'he proposat aprendre'm aquesta coreografia de TikTok per ensenyar-li i per si passa el xec de nòvio. Et sembla bé?
1: I què ha de fer ell per passar el xec de nòvio?
3: Fer el bé al TikTok.
1: Ah, vale, per fer-lo amb ell.
3: A veure si queda bé en el
1: Mare
3: meu
1: de Déu, aneu molt serios.
3: Home, anem en sèrio. Això és Copins, de la Aina Nakamura.

0: Això és el lot.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
3: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la terra.
4: Sempre jugant a la contra llevant.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Notar la cara al vent.
5: Pussy que mana.
0: Això és el Love.
5: Está muy caliente.
0: Amb Gala Castelltort.
5: No te acerques.
0: I Alberto Gadel. Aquí

0: Fa només uns dies que el seu perfil d'Instagram, el seu nom oficial ha passat de ser Batyal Pussycamana a Batyal Alba. I la veritat és que això ens posa molt tristos a tots plegats, perquè encara que potser només sigui màrqueting, en realitat és l'últim pas d'un gran rebranding que ella ha viscut en els últims anys.
1: A més, el sobrenom Pussy que m'han d'acompanyar des de molt, molt, molt als inicis de la seva carrera. Home. I tot i que fos un petit detall, ens recordava que Pussy que mana era una casa de l'Anquin. Pussy que mana. Ens ho estan prenent tot. No ens queda res, família. Ni estaràs a la Sagrada Família, ni Antoni Gaudí dient-se Antoni, ara es diu Antonio. No ens queda res, ni la Pussy que mana. Ara, Alba, estic molt trista. Ha estat un canvi que s'ha comentat molt i, de fet, fins i tot ella mateixa ha hagut de parlar-ne en una entrevista on li han preguntat directament per aquest detall. Ha dit això, és ella.
2: Siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
3: Claro.
2: Siento que quizás es un poco demasiado.
0: A mí me ha sorprès moltíssim que sent Batyal diguis que no vol ser tan explícita.
1: A mi també.
0: Evidentment, ella està en tot el seu dret del món de fer el que vulgui amb la seva marca i tota la pesca.
1: Creus que és retrocés?
0: Recessió econòmica.
1: Sí, oi? Una mica.
0: Però és que, precisament, la seva marca de sempre ha estat ser molt explícita. Llavors, jo crec que això és desconcertant, però realment ja és una cosa que ve de fa un temps, com hem dit, i que s'està acabant de confirmar que Batyal, doncs, està de rebranding, és el que hi
1: ha. Oh, l'estic una mica trista, la veritat, però bueno, potser com que ho hem anat vivint a poc, no ha semblat un canvi tan radical, però, si recordem els seus principis, sí que es nota moltíssim, per exemple, amb això. Fet per mi, hauries d'entendre perquè són a mi el que em fa sentir aquesta cançó m'ho fan sentir poques coses de la vida, eh? Però bé, deixant de banda el tema del català, que sempre sap greu, però és una cosa que al final del dia tenim acceptada, ella al principi era una noia de carrer i reivindicava molt aquest paper.
0: Home, en aquesta era la seva marca sempre era estar amb amigues, al carrer, fumar, beure, però també tenia cert discurs sobre el ser de barri, la classe treballadora, antiracista, en resum, que no li feia por posicionar-se en aquestes coses. Evidentment, això també feia que el seu públic, en conseqüència, fos molt més nínxol i al principi només escoltessin la Ratchets OG i els gais de nínxol, i punt.
1: Però ara les pijes escolten Batyal.
0: Claro, tia. La Batyal ara ha fet com en guitarra, que ha arribat al mainstream i ara l'escolta tot quisqui. Però al principi, escoltar Batyal era d'un perfil molt concret de persona.
1: Clar, sí, sí.
0: Clar, era com aquest petit nínxol de les Ratchets i els gais que anaven amb les Ratchets.
1: Jo tinc molta por per quan li passi això a Dan Peralbo i al Convoy, perquè ja li ha passat a la Ludwig van.
0: Sí que és veritat.
1: Que ara les pijes escolten la Lulivan i això és una cosa que a mi em molesta profundament i tinc por que es gentrifiqui, també, Dan Peralbo i el Convoy, perquè jo ja estic veient gent que penso, tu, Angelina Jolie, de què? Però de què, amore? Fota't a escoltar Beret i calla, que m'estàs atabalant.
0: Les coses guais sempre es creen en el nínxo i després es fan mainstream i les pijes s'ho apropien i fan que sigui les Adidas, les, com es diuen, la Samba, per exemple.
1: Ui,
0: era una
1: Samba,
0: cosa,
1: al principi no eren gens de pija,
0: era alternativa,
1: totes.
0: I ara tota la porten, amor, entera-te, va. Però bé, fem una mica de repassada, perquè després d'aquesta era de Batyal, classe treballadora, en tota la pesca, va començar a petar-ho amb Fiebre.
1: És així, amb Fiebre ella va començar a consolidar públic, però el seu branding no va fer cap gran canvi, que diguem. Potser va començar a ser una mica més explícita sexualment, però ella seguia en la seva petita essència.
0: Jo crec que això justament la va fer créixer, perquè la diferenciava de la resta d'artistes del moment. Amb el disc Worldwide Angel i els singles de després era bastant, o sigui, va ser molt explícita, tipus això. Él me llama Santa María porque mi coño está apretado como el primer día.
1: Això és molt bèstia, tio.
0: O una altra frase icònica de Open the Door. Clar, ella dient "Cuando yo bajo I don't, se nos rompió el condón", crec que era molt transgressor, perquè fins ara jo no recordo que ningú, o sigui, cap cançó que digués la paraula condón,
1: coses que t'omplen la boca de dir.
0: Coño apretao, saps? Això,
1: és que coño apretao és molt bèstia.
0: Home, al principi a tu et sorprèn. A més, era

0: aquesta època en crec que encara posava els productors en els títols de les cançons, que feia col·laboracions amb gent molt del nínxol, també.
1: Jo et diré que encara m'escandalitzen, amb aquestes cançons així. A tu ja sé que no, que t'encanten, perquè no pares de cantar-les tot el dia, però a mi... A mi m'escandalitza.
0: A mi quan em va venir la meva cosina gran, la Poppy, i me va dir, mira això, i vaig sentir que deia... So papi, come close to me tonight, que yo tengo culo para rebotar, vaig dir, is this Neruda? I want it in my playlist right now. I me la vaig guardar, la amo.
1: Llavors va arribar a cert punt, no està molt clar quan, però potser amb Chulo, que va començar a ser bastant internacional. Chulo. Chulo. Jo no me'n vaig adonar perquè ja tenia com integrat que ja era viral. No sabia que s'havia fet més viral amb Chulo, per exemple.
0: Chulo va ser el que la va transportar, vamos, a uns nivells de mainstream històrics. I, de fet, crec que ella mateixa no s'esperava tot aquest bombo. Perquè, de cop, clar, ja era una batalla...
1: Però ella ho estava buscant.
0: Jo crec que la Batial sempre ho ha buscat i ella aspira a ser clar. Una superartista. Però crec que la Batial, rotllo, no sabia que... O sigui, crec que va ser una hòstia de realitat.
1: Vale.
0: Així és la sensació
1: que
0: em dóna.
1: Com que podia de veritat.
0: Més que podia, perquè ella ho té claríssim, sinó com del que significava això.
1: Ah, val.
0: Almenys és la sensació que
1: tinc. Però no li va agradar, potser, o sí?
0: A veure, suposo que agradar-li li agradava de forma objectiva, però deu tenir els seus moments de bajona històrica. Al final és complicat ser així de famós, suposo.
1: Pot ser que a partir d'aquí perdés una mica el branding de noia de carrer i comencés a ser ostentosa i rica.
0: Sí que és veritat que aquest rebranding va quedar estrany perquè amb les joies notava que ella estava fent un canvi, però que no s'acabava de sentir còmoda i tot se li va fer bastant complicat. De fet, el documental... O sigui, tot això ho parlo perquè el documental de la joia ella ho explicava directament, que el procés, doncs això, havia estat complicat, però perquè era un èxit que no s'esperava i perquè, a més, que l'èxit musical, una cosa que ella havia fet sempre era, doncs, anar per lliure, fer les seves cançons, etc, i fer el que li donés la gana, i de cop i volta proves l'èxit mundial amb Chulo parte 2 i comences a veure que realment les discogràfiques i tots els segells i tota la pesca tenen un pes molt important. Perquè la Batial el que li passava era que no li deixaven fer el que ella volia.
1: Ja. Yeah.
0: I que li estaven retrasant lo de la joia per problemes aquí, problemes allà, i perquè volien acabar d'exprimer el tema de la joia parte 2. Almenys això és el que entenc jo entre les meves conclusions i havent vist la joia al documental.
1: Però ella sí que et fa la sensació que va voler deixar enrere aquesta era molt ràpid, perquè va tardar un colló i mig en fer la joia i ara ja tenim mascara.
0: A veure, ella sempre ha anat molt ràpid, Quan a les primeres entrevistes li deien los temas me los saco en 10 minutos i si no surt, pel siguiente.
1: Els temes sí, però l'àlbum...
0: Ja, l'àlbum... Però no va ser culpa seva.
1: Ja.
0: Era tota l'estona... O sigui, ella tenia ja el puto àlbum i deia el podem treure ja perquè me'l filtraran sencer.
1: Vale.
0: Perquè a sobre rebia moltes amenaces de tot això de que el filtrarien a tota la pesca. I, de fet, ha passat del pústic a mana a la flaquita que te gusta, que això també, uf, té la marinera.
1: Sí, una mica de pelos, això, però
0: literal.
1: Bé. Després d'això va arribar Mascara. Como yo me pongo más cara, cara, cara. Jo tinc la sensació que en aquesta última era se l'ha vist molt més còmoda, molt més divertida, va de superrica... Tu creus? Jo crec que no, que la Batial d'ara odia la Batial dels inicis. Jo crec que l'ama més que mai.
0: És
1: pots
0: que
1: parar de
0: no
1: sacsejar-te el mugró?
0: Mira.
1: És cada que no l'esteu figurant.
0: Mi cara porto
1: he de dir que a mi l'àlbum de la joia no m'agrada gens, però el de Mascara me l'estic cardant per l'ojete. Lo más grande.
0: És que aquí crec que ella ja ha connectat amb la Real G, perquè ella no odia el seu jo de 19 anys, simplement que ja ella és una mujerona, com diu, saps?
1: Una mujerona.
0: Ah, dels 19, ara en té 29, crec, o farà 30 aquest any, és el 97 la Batial, no? Pues,
1: vols que t'ho busqui?
0: En té 29, mi xavalina, coño, dels 19. O sigui, si jo ja no me sento reflectida amb la meva jo dels 18, imagina't a ella, sent una superestrella, té la manera.
1: Té bastant de sentit, realment.
0: I a més, no sé tu, però a mi em fa la sensació que aquesta xavala vol ser worldwide. Més.
1: Sí?
0: Home.
1: Però tu creus que podrà?
0: Sí.
1: Worldwide és el que arribi a Los Angeles, també.
0: Clar, que sigui internacionalment famosa.
1: És que jo, a mi, o sigui, tinc la sensació que és molt fàcil que nosaltres parlem anglès, però que els inglesis parlin castellà.
0: Mira la Rosalía.
1: És que jo no tinc la sensació. O sigui, jo sé que ella és internacional, però és que Jo no m'imagino una persona de Los Ángeles escoltant Rosalía.
0: Doncs mira, l'altre dia vaig anar a unes festes de Gràcia, van posar Rosalía i les putíssimes guiris cantant totes les cançons de la Rosalía amb el seu accentot de guiri, però cantant-les. Però bé, la gent diu que l'últim que va fer aquesta antiga batllal va ser el Sound System, que era aquests vídeos tan virals que es fan a TikTok quan apareix amb la perruca aquella verda fosforito als escenaris i llueix vestida de Bershka. Però bé, evidentment hi ha opinions de tot, però el sector que troba a faltar la batllal dels inicis ara estan comentant molt que fins i tot la mètrica està sonant més com la batllal del principi que la mateixa batllal. Aquest nou avançament de la mètrica sembla que tingui realment la veu de batllal fent els coros. Mira.

0: A veure, la mètrica, entenc que és impossible que no tingui Abad Yal de referent.
1: Sí, clarament té l'Abad Yal de referent.
0: Home...
1: Ai, no ho sé. Jo, per concloure, jo diria que al final el resum de tot aquest rebranding és que ella s'ha fet gran com tothom. I... Com nosaltres no som les mateixes que vam ser amb 18 i no som les mateixes que serem amb 25.
0: I que, a més, crec que si vols ser una persona en públic que... que creix de forma pública 100%, també...
1: 100%, has de canviar.
0: Has de créixer amb el públic, perquè el teu públic et seguirà. Si segueix sent la Batlle als 18 anys, li agradarà la gent sempre de 14
1: Mira,
0: anys.
1: Mira, tinc la sensació que si no et passa com amb la Paula Gono, que ella mai pujarà de seguidors, de més dels que té, perquè arriba una edat que la deixes de seguir i arriba una edat que la comences a seguir. Sí. I és com que la gent passa per tu, però passa per tu, no t'acompanya. No,
0: perquè segueix fent lo mateix que quan teníem nosaltres 12 anys.
1: Clar,
0: és la gràcia de reinventar-se.
1: No ho sé, després seguim parlant de rebrandings d'artistes amb Mariana Córdova. Ara posem una mica de music, podem posar una mica de guial i una mica de música, també.
0: Home, l'última vegada que la vam sentir cantar en català, que això sempre fa il·lusió.
1: Va, que soni sexy.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. A ICAT.
2: Un minutiti per dos quarts de quatre de la tarda i seguim en Love Dicat. Som la Gala Castelltort
3: i l'Alberto Gadel.
2: I ara parlarem d'un tema que pot ser sensible per algunes persones. Per tant, si us costa gestionar tema cossos, tema menjar, tema comparacions, etc., us recomano que us salteu aquesta secció, apagueu la ràdio, no aneu a cap altra emissora i torneu d'aquí una estoneta, d'acord? I si no, doncs comencem. Fa uns dies que no paren de sortir vídeos de les influencers que s'estan preparant per la velada de l'any 2026, donant missatges que poden tenir conseqüències molt dolentes pel seu públic. D'una banda, tenim un vídeo que ha estat molt comentat a xarxes i sobretot a Twitter de la Rorro, que escolteu el que diu.
4: Se supone que no tengo permitido salir a comer fuera durante la preparación, pero ya he quedado con una amiga para merendar, así que esto es lo que tengo que entrenar para compensar el plan. En la sesión de la mañana...
2: aquesta primera frase, ja quan te salta et sorprèn, però a mesura que va avançant vas dient ui.
3: Ella sempre ha set així, perquè en el moment que es va fer viral va borrar tots els vídeos antics que tenia, però jo, que sóc loca, vaig entrar abans que els borrés i eren tots molt gordòfobs, molt... Jo no dic que tinc un TCA, evidentment, perquè jo no sé la realitat de cadascú, però molt problemàtics.
2: Vale. Com molt d'aquesta cultura de que diuen que és disciplina i tota la pesca, però que acaba sent restrictiu.
3: No és... Exacte.
2: Ella bàsicament ha dit que a la tarda ha quedat per berenar amb una amiga i que per tant haurà de compensar d'alguna manera que s'haurà de saltar la dieta per un tall de truita i una Coca-Cola. Cosa que després... demostra que ho fa matant-se i fent un entrenament molt més fort
3: és una barbaritat.
2: Que el que fa normalment, diu el vídeo.
3: Perdona, però et pots menjar una hamburguesa i una Coca-Cola sense haver d'anar al gimnàs abans o després de fer-ho.
2: No, però que a més... Llavors, bueno, da igual, no, amb això no m'hi posaré. Un altre exemple és la Marta Díaz, que ja des d'un primer moment situa el menjar com una recompensa a tot el que està fent.
5: Hoy, después de 4 meses, me puedo saltar la dieta.
6: Voy a llorar.
5: Os tengo que contar. Voy a hacer pizzas, eso sí, caseras. Y lo más saludables posible dentro de lo que a mí me gusta.
2: Elles dues, us recordo, que s'estan preparant per una competició important, com és la velada, que requereix molta preparació, entrenament previ i tal. Això no ho discuteixo i no em fico amb com es prepara cada una.
3: No, clar.
2: Jo només espero que estiguin acompanyades, òbviament, de grans professionals que les puguin aconsellar de la millor manera i que res sigui perjudicial per la seva salut. Ara bé, el que crec que no està bé és deixar aquests comentaris i aquests vídeos a la lleugera, sabent que el teu públic ni són esportistes d'èlit, ni són persones que s'estan preparant també per una velada.
3: És que és molt bèstia.
2: I que, a més, pot ser que siguin persones que no et coneixen de res i que els hi apareix el teu vídeo a TikTok com si fos la vida de qualsevol altra persona. És a dir, no té el context ni el lore de tothom.
3: Però és que ni que el tingui segueix sense estar bé.
2: Clar, clar, per això. Però bé, però imagina't si ja no les coneixes de res, saps?
3: No, clar, total.
2: Bàsicament, el teu públic són la majoria noies, és un públic jove, en plena adolescència, amb tot el que això comporta, doncs això, lluitant per entendre't a tu mateixa, pels canvis físics que pateixes perquè et fas gran, coses normals que passen en aquesta etapa, però sí que és veritat que, al igual que nosaltres l'hem viscuda, podem dir que és un moment bastant complicat.
3: Sí, no, no, molt difícil.
2: Rentar-te les mans i dir, perquè clar, una altra cosa és com s'han justificat, bueno, almenys la Marta Díaz s'ha justificat dient, em sap greu per les persones que es pensaven que el meu dia lliure de dieta em fotria 324 hamburgueses, és la meva dieta, etc.
3: Ah, uf, quina justificació.
2: I això no t'ho trec, però amb 10 milions de seguidors, amb la quantitat de seguidors que tinguis, perquè ell és bastant viral, no pots fer un vídeo com aquest, on a més no pares de dir que realment... O sigui, que realment durant el vídeo en aquest suposat salt de dieta, dia lliure, com ella li anomeni, no para de fer el menjar que no és com a ella li agradaria, perquè no ho para de repetir. És a dir, ja ho diu al principi, ho faré d'una versió saludable que no és exactament com a mi m'agradaria. Que vull posar aquest formatge, però em poso un altre perquè el que jo vull té molt de greix. Me'n menjo 3, però jo de normal me n'hagués menjat 9. Com comentaris d'aquests que semblen subliminals...
3: No, no, són demencials.
2: Això acaba fent... Bueno, va fent hincapié a la persona que ho està... que ho està 100%. Veient. Però bé, un altre influencer que va parlar sobre aquest tema tan delicat sense cap mena de mala intenció, però que aquesta sí que no s'està preparant per la, vell, per la velada, ni que jo sàpiga està fent com reixi fora de, de la vida d'una persona de carrer, és la Aitana Soriano. Ella va penjar aquest tren que era "Ningún defecto físico te hace más feo que dir no a sopar una hamburguesa". Ella realment ho va fer amb la, o sigui, amb la menys mala intenció del planeta.
3: Sí.
2: Però què va passar? Que aquest TikTok se li va descontextualitzar, se li va quedar malinterpretat,
3: sí.
2: I la gent li va respondre al vídeo amb comentaris que realment la van afectar moltíssim, i de fet ella mateixa al vídeo mencionava que si algú se sentia insegura al seu perfil la deixessin de seguir, que ella no volia que ningú passés malament, etc. Sí que és veritat que jo, com a persona que consumeix aquest contingut, a mi em va sorprendre aquest missatge, perquè realment la gent anava en contra de l'Aitana dient, clar, però perquè tu no, potser no has estat mai en aquesta situació, etcètera, etcètera, donant a entendre que ella potser no... És això, que potser ella no ho havia viscut, però realment tu tampoc... O sigui, era com una guerra entre dos bandos que pensava, és que cap de les dues pot dir res d'això.
3: No, perquè... Sí, o sigui, es pot interpretar de les dues maneres. Es pot interpretar cap a bé i es pot interpretar també cap a mal. I depèn de la teva realitat, com tu ho interpretes. O sigui, et pots sentar malament, entenc que et pugui sentar malament. També entenc que et pugui ser alliberador, eh?
2: Clar.
3: El mateix missatge. Clar, però és que és molt complicat.
2: A la gent, o sigui, hi havia una part del públic que s'hi queixava perquè pensava, tu no pots parlar d'aquests temes perquè no ho has viscut. Saps?
3: Bueno, però no ho saben si ho ha viscut, i em sembla que sí, de fet, perquè em sembla que ho va dir un dia.
2: Sí, sí, ella ha explicat obertament que té un TCA, i de fet, un dels vídeos de resposta que va fer aquest va ser... Mira, te'l poso.
6: Un vídeo un poco más serio, porque este tema, sabéis que siempre me toca un montón, y me he sentido bastante mal, y sinceramente... No entiendo muy bien el punto, ¿vale? O sea,
2: bàsicament, aquí explicava que era això, que si algú sentia que el seu contingut li estava afectant negativament, que la deixés de seguir, que la bloquegés, que fes el que calgués, però que ella l'últim que volia era que algú se sentís malament en el seu cos per culpa seva.
3: Ai, pobra.
2: Entenc el seu punt a l'hora de fer aquest vídeo, i de fet, unes hores més tard em va fer una altra molt més calmada i on deixava les coses molt més clares, que sí que llançava un missatge positiu, i de fet la gent li va comentar com moltes gràcies a Aitana per parlar del tema, per donar aquest punt de vista, per fer-ho de forma correcta. La Clers, d'altra banda, crec que sí que està fent un bon exemple a seguir de tot això de la velada, tornant a aquest tema de les influències que s'estan preparant per la velada, on simplement no parla del que menja i el que deixa de menjar detalladament, sinó que s'està centrant en altres aspectes de la seva vida per fer un contingut, i de tant en tant doncs deixa algun missatge positiu com aquest, que és una captura de pantalla d'un vídeo seu on ensenya el seu cos, els canvis físics que està patint, i me diu, ojalá, tant de bo m'haguessin dit abans que aquest cos s'aconsegueix menjant. Aquest missatge trobo que és importantíssim, perquè trenca amb aquesta idea que per tenir un cos entrenat o fort has de viure restringint-te, castigant-te o passant gana, però crec que hauríem de parar de comentar coses de l'estil "és el cos somiat de les girls". És a dir...
3: És que aquest comentari, jo cada vegada que el veig, i a vegades, jo no vull fer body shaming, però a vegades el veig amb uns cossos que penso, jo, o sigui, de la mateixa manera que està molt gras pot ser un problema, està molt prim també pot ser un problema. I no pot ser que tu vegis una persona extremadament prima i diguis que aquest és el teu cos somiat, que el teu no sé què, perquè si no, en plan, no saps ni si la teva constitució pot arribar a ser així. Llavors, cos somiat, en plan, què? Jo no ho entenc.
2: No, no, literal, és superproblemàtic. I no només, o sigui, jo ara parlo també com a responsabilitat de persones que consumim aquest contingut. És a dir, tu a la Clers tampoc li hauries de comentar aquestes coses.
3: No,
2: al igual que ella tampoc pots fer ni dir X coses, comentar-li a algú "és el cos somiat de les girls" pot ser també molt contraproduent, no només per ella, sinó per la gent que vegi aquest comentari que també està consumint aquest vídeo. D'altra banda, la Fabiana Sevillano, per exemple, a la Fèria de Sevilla, que és un gran moment per ella, que li encanta, que s'ho passa superbé, per posar un exemple que ara no bevia quan sortia de festa, però perquè té un objectiu molt clar i l'està perseguint. És a dir, que ella en aquest context no beu, però per decisió pròpia, perquè...
3: Clar, però bueno, igualment, a veure, entén-me, és... O sigui, dir que no beus, clar, no és gens problemàtic.
2: Però mira, això és el que deia.
7: Viste conmigo para el martes feria. Ya estamos maqueadas y peinadas. Y vamos a empezar... con los accesorios. Me voy a poner estos pendientes. ¡Divinísima!
2: Ai, perdó, m'he oblidat de tallar el vídeo. Però bàsicament deia això, que ella no va bé en aquesta situació, però perquè tenia un objectiu i que volia arribar a aquell objectiu, però que, diu, però si a vosaltres ve d'algú veure no sé què, amb responsabilitat, però sempre feu, o sigui, feu el que vulgueu, saps, a l'hora de passar-vos-ho
3: sí,
2: bé.
3: Sí, sí, que no la copina ella per ser ella.
2: Claro, crec que aquesta és una altra forma molt més sana d'enfocar tot aquest tema i de tota aquesta preparació de la velada, que al final és una cosa que crea molta expectativa i que tothom està molt pendent, però que no deixa de ser un context concret d'una influencer preparant-se per una competició esportiva, tal, que no ha de ser el role model de sempre. I a vegades costa d'entendre perquè tu segueixes algú que té una vida bastant similar a la teva, i llavors si de cop i volta fa aquest canvi i és influencer, doncs hem de tenir dos dits de front i entendre el context pel que està passant. Però bé, ara que ja està tothom informat de l'actualitat, parlem del tema que ens esteu preocupades a totes, que és l'skinny TikTok.
3: Vale.
2: Com el seu nom indica, és bàsicament un sector del contingut de TikTok que promou els trastorns alimentaris a nivell molt exagerat. Realment, TikTok sembla que ha volgut guardar-se les espatlles i, pel que ens sembla, prohibeix el contingut a l'aplicació. I, de fet, si busques el coixinet al seu buscador, et salta un avís preguntant si necessites ajuda i fins i tot et permet trucar a un telèfon d'un especialista en aquests temes.
3: Que
2: aquí
3: guai.
2: Tinc una captura que et dona recursos. És a dir, que realment sembla que s'hi estan volcant. A més, no et mostra cap mena de vídeo. És a dir, jo encara que ho busqui, no és una alerta que tu pots fotre una creu i borrar-ho i continuar.
3: Val.
2: Sinó que realment no et permet seguir veient vídeos. Si busques skinny TikTok, si busques algun tema així també més sensible. Ara bé, què passa? Que tampoc són rucs i saben que aquest tipus de contingut funciona molt entre el seu públic, noies joves. Per tant, no cal ser gaire llest per trobar quines variants d'aquest coixinet cal buscar per trobar contingut com aquest.
8: You want to be skinny? You got to stop playing the victim in your own life. You got to stop with the victim mentality. You got to stop with the victimhood. You got to stop going, oh, why me? Why did I gain so much weight? Why did... Like, I did that for a while. I was like, why did I gain 100 pounds? Why me?
2: Amb el cos extremadament prim. El cos extremadament prim abans es venia sempre com una bellesa que era inalcançable i tal, però ara sembla que s'ha tombat la truita i es lliga a tot això, una vida saludable, una cosa de rutina, una cosa de disciplina, de ser una tia com... T'ho venen com des de l'empoderament aquest de fer el que tu vulguis i controlar el 100% de la teva vida. D'aquesta forma és molt més complicat adonar-se'n que el que s'està portant a terme són conductes molt perilloses.
3: 100%.
2: Mira, et poso un vídeo d'exemple on posa: per ser la persona que vols arribar a ser, has de destruir la persona que ets. I a sota de la foto de la persona que vols ser hi ha plats, doncs, molt senzillets.
3: Pepino amb tortites de maíz, que no és un àpat.
2: Literal, i una
3: Coca-Cola. És que no és un àpat, pepino amb tortites de maíz.
2: Un cogombre talladet i ja està, una aigua amb xiclets.
3: Una aigua amb xiclets, que això és un... Bueno, això és una barbaritat i això és una de les coses que fan les persones amb...
2: És problemàtic i llavors la persona que you are és, doncs, totes aquestes menjars, doncs, més, com es diu, menjar basura, és a dir, doncs, hamburgueses, pizza, no sé què, tal. Que dius, tela. Però bé, l'alternativa és molt senzilla. Si tens milions de seguidores, no converteixis la teva dieta en contingut aspiracional.
3: O sigui,
2: és que a mi el que em fa ràbia d'aquí és que hi ha persones que tenen la responsabilitat de poder fer les coses bé i que no l'estiguin fent, perquè jo crec que podríeu explicar...
3: No és tan complicat,
2: No, mira, us poso un exemple. Explica que tens un equip darrere, que és una preparació puntual i que, a més, no és una rutina per imitar en cap cas. No parlis de compensar menjar, no presentis un sopar com un premi, no facis del teu cos el marcador de si ho estàs fent bé o si ho estàs fent malament. Pots ensenyar entrenaments, pots parlar de disciplina, pots explicar què és dur preparar-se per la velada, però sense deixar caure la idea que menjar és un error que s'ha de corregir. Mira, hi ha una noia que es diu... Sofia... Ara és... La Sophie Font, que és amiga de la Claire's,
3: vale.
2: Que és una noia que també penja molt de contingut d'entrenar, i que és la del Sophie Culo.
3: No sé qui
2: bueno,
3: és això.
2: Però ella, per exemple, ho mostra. Si unes setmanes està 3 dies o més, una setmana sense entrenar, ella després penja una foto i diu: feia una setmana que no venia al gym perquè no tenia motivació, però bueno, ja sorno aquí.
3: Ah, vale.
2: Saps? O ella explica la seva vida...
3: Amb naturalitat i sense...
2: Sí, claro, sí. Sense que sigui una
3: sense aspiració. Sense lliçonar, sense tal.
2: Jo sóc millor que tu perquè hi vaig cada dia, saps?
3: No, és que això és molt bèstia.
2: Perquè la diferència entre estic entrenant per competir i menjar em fa sentir culpable és enorme, i a TikTok t'he de dir que ràpidament es desdibuixa aquesta
3: bueno,
2: línia.
3: Bueno, és que la línia pràcticament no existeix.
2: Literal. O mira, si sou influencers i de cop i volta feu tot això, simplement calleu i parleu d'una altra cosa que no és tan complicat. És a dir, en comptes de centrar-te en contingut en el que estàs menjant, torna a parlar dels teus ex i del teu maquillatge i punto, i ja
3: bueno,
2: està.
3: I que pots fer contingut sobre la velada sense que sigui problemàtic, eh?
2: Claro.
3: Pots ensenyar com entrenes per una cosa que és un dia puntual.
2: Claro.
3: I que t'estàs preparant per això. És com si et prepares per una marató. Doncs pues bueno, t'estàs preparant per això concret, no? Té sentit que canviïs la teva rutina. Ara bé, hi ha una fina línia entre canviar la teva rutina i ensenyar-ho i fer comentaris de puta merda.
2: Literal.
3: Bueno, és que no és ni fina, és una línia, i punto.
2: I si algú ens està escoltant ara i està passant per un moment complicat, no para de comparar-se, sent culpable amb el menjar, etc, no dubteu a demanar ajuda. Al vostre voltant segur que hi ha algú que us pugui... que us pugui ajudar, un pare, una mare, una germana, un professor, una professora, el metge, o sigui, qui sigui. I ja està, fins aquí la meva petita comentació del context, el context contemporani o les xarxes socials que estem visquent.
3: Molt bé.
2: Et sembla si tirem una mica de música?
3: Què posarem ara? Canviarem de registre, no?, per animar-ho una mica tot plegat.
2: Tornem a...
3: Oh, m'encanta!
2: A la publicitat, com sempre.
3: M'encanta la publicitat i m'encanta Elena, que és la que sonarà ara.
9: He sentit dir que ara ja ets gran, ets una noia

0: tu.
1: Estàs sentint el Love.
2: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.

0: La night cuando cae. Aquesta la vam escoltar al Primavera Sound i vaig ser la persona més feliç de la història. Oh. Ai, m'he oblidat de dir que és Cuando cae la night de la Juicy Bae, perdó, noies.
1: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Família, seguim a Love Dicat. Passen 5 minuts de 3 quarts a 4 de la tarda i seguim sent l'Alberto Gadel. Ah, i el micro, Albert,
0: la Gala Castelltort.
2: Se t'oblida presentar la cançó.
0: Perquè estic enamorada.
2: Se t'oblida d'agafar el micro. Què et passa?
0: Que estic enamorada, tia, i quan estàs enamorada...
2: Ja ho veig, però estàs molt enamorat.
0: Sí, sí.
2: Bueno, me n'alegro.
0: Gràcies.
2: Escolta, tots estem en aquesta etapa algun dia de la nostra vida.
0: No puc parar de xatejar amb el meu nòvio.
2: Bueno, molt bé, jo et recomano que ara deixis el mòbil.
0: Perdó, és que...
2: No, m'és igual, no pateixis, jo sóc igual que tu.
0: Ara està mi nòvio, saps? Fins ara era el twerking, ara ja he deixat el twerking, com pots comprovar.
2: Jo espero que no t'enamoris a l'estiu, perquè l'estiu és època de...
0: Putear-la.
2: Putear-la. Per tant, arriba l'estiuet i això vol dir que ni que sigui una mica tindrem temps lliure per fer coses que ens agraden, anar de càmping, anar a la platja, anar a la muntanya, fer pícnics... En totes aquestes coses, jo sempre hi encabeixo un petit llibre, una petita estona per llegir tranquil·la, prenent el sol. En el meu cas, amb un parasol davant, perquè jo, per molta crema que em posi, jo em cremo, no puc evitar-ho.
0: No fa res.
2: És perquè sóc hotter than hell.
0: Hotter than hell.
2: Ho fas molt bé.
0: La Dua Lipa crec que no es crema.
2: No, ella no, ella ho té prohibit.
0: Però no es posa crema, a més.
2: Ah, val.
0: Segur.
2: Ella es crema.
0: Ella és tan...
2: Ella és crema solar.
0: Jo crec que és tan superestrella que rebot, en plan, és com que s'igualen.
2: Que guai. M'agradaria ser així una mica, la veritat. Bé, és per això que avui us recomanaré Petits Plaers, que són aquests llibres de Viena Edicions, que fan molt per l'estiu, perquè jo entenc que faci mandra portar, no ho sé, l'Odissea, entén-me, però un petit plaer de 120 pàgines a molt contar, amb una portada moníssima i pensat expressament de mi per a vosaltres, per llegir en un d'aquests més de tanta calor... A mi em ve de gust i tot.
0: Em sembla fantàstic.
2: Va, som-hi amb el meu top 5. El primer llibre que us vull recomanar és El nàufrag feliç, que és un llibre que jo no em canso de recomanar, però de moment no he rebut cap missatge al 667-07-6116 dient-me, l'he llegit i és boníssim, per tant, jo no pararé fins que no rebi un missatge d'aquests. Tu, Alberto, sí que ja el vas llegir.
0: Ah, vale, vaig enviar-lo jo el missatge.
2: Perquè te'l vaig recomanar sí. molt i et va agradar.
0: Em va encantar perquè és que és això, un home parlant de su vida.
2: Sí, sí, pèls de punta, la veritat. La novel·la explica la història d'un escriptor i traductor ja retirat que després d'un petit accident de trànsit es veu obligat a fer repòs. Aquest temps de parar i reposar el porta a mirar enrere i recordar la seva joventut, quan era considerat una de les grans promeses de la literatura catalana.
0: Ell ho odia.
2: A mi, sí, ell ho odia, però a mi automàticament m'interessa i em sembla hot. Llavors, a mesura que reconstrueix tot el seu passat, el llibre es converteix sobretot en una petita història d'amor perquè recorda la seva relació amb la Maria.
0: Que bonito.
2: Preciós, la dona que li va canviar la vida i que li va fer replantejar totes les seves prioritats.
0: Ala.
2: És tan maco, és tan bonic. A mi una de les coses que més em va agradar és que el llibre retrata una Barcelona que ja no existeix. Que els carrers, els barris, els transports, tot això és una època completament passada i diferent i que per tant m'obsessiona. I una altra cosa que em va agradar molt és que és molt divertit ell escrivint.
0: Ell és molt graciós.
2: És molt graciós el llibre, fa ser una ironia... que tampoc és com fina, però és fantàstic. A mi aquest llibre em va fascinar. És així blavet, per tant us el podeu emportar a la platja i fer-vos fotos, eh? Vinga, va, de nada.
0: No, pel fotodam queda perfecte.
2: És bastant molt maco. Jo l'he regalat a molta gent i a tothom li ha agradat molt. Per tant, com que no he rebut cap queixa, us el recomano.
3: Jo vull córrer pels camps, yeah. Com quan tenia 10 anys. Yeah.
2: Ai, oh, que és gràcies. Córrer pels camps, perquè us recomanaré Un mes al camp, que explica la història d'en Tom Birkin, com el bolso, que és un noi pintor que poc després de la Primera Guerra Mundial arriba a un petit poble rural d'Anglaterra, que ara que està de moda tornar al poble i tot això potser es pot funcionar, per restaurar unes pintures murals antigues en una església. Ell està molt marcat pels seus traumes de guerra, evidentment, i per un matrimoni que ha fracassat. Però durant aquell estiu, mentre treballa allà a l'església i s'integra a poc en aquella tranquil·la vida de poble, que és una cosa molt fàcil d'integrar-se i que realment jo li recomano a tothom perquè és fantàstic, el nostre petit Tom Birkin comença a recuperar una pau que feia anys que havia perdut.
0: Hola.
2: Sí. He pensat que aquest també podria funcionar una mica.
0: Sí, m'està funcionant de moment. I té una història d'amor.
2: És un llibre on tot té molta importància. Una conversa, una amistat, una mirada, tot són coses que li poden canviar la vida.
4: Oh,
2: la que, manera d'entendre-la. És una lectura molt sentida, Albert.
4: Ah, vale.
2: I molt emotiva. A mi em va encantar llegir-la, sobretot a l'estiu, perquè és una sensació rara com de que estàs vivint un estiu que no vols que s'acabi.
4: Vale.
2: Que això a mi a l'estiu m'encanta, en plan, saber que s'està a punt d'acabar però que encara queda una mica, i exprimir-lo i gaudir-lo fins al final, a mi m'encanta. Llavors crec que et pot funcionar. A l'agost el pots llegir.
4: Vale.
2: Es
4: bona
2: diu
4: època.
2: Un mes al camp.
4: Un mes al camp.
2: Sí,
4: vale.
2: És molt maca la portada, com tots els petits plaers.
4: Ah, clar, que és petit plaer, no me'n recordava.
2: Tots aquests són petits plaers. És que és el meu llibre, és el meu format de llibre preferit, perquè com que sóc addicte a TikTok i no tinc capacitat de concentració, és l'únic que estic llegint. I últimament, jo no sé si és que abans no m'arribaven, perquè a mi durant una època me'ls enviaven tots. Hi ha hagut un buit que no n'he rebut i ara els torno a rebre tots, perquè tinc els 50, 51, 52, 53, 54. Per tant, entenc que és que, no ho sé, me'ls tornen a enviar.
4: Ah, molt bé.
2: I me'ls estan llegint i m'estan agradant molt, que aquest és de fa més temps, però bueno, un bon llibre, va, un mes al camp. Què més? Però tot ja és igual.
4: Comença. La biografia de Muixca.
2: No, és perquè es diu El viatge i aquesta cançó diu això. Ah. A mi aquesta cançó m'encanta. L'altre dia estava amb el cotxe amb la Berta i l'estava escoltant, perquè la Muixca aquí quants anys tenia? 12?
4: Quina cançó és?
2: Entre el fum.
4: No.
2: Però tenia com...
4: 18.
2: Era molt petita i ella comença un nou viatge entre xoris i xampan. És que no hi ha ningú bon com ella.
4: I amb 16 dient, el dimarts hauré quedat amb el notari, jo pensava.
2: No.
4: Per què?
2: Per què hauries de quedar amb el notari un dimarts amb 16 anys? Ella és absolutament fantàstica. Jo tot això per recomanar-vos un llibre que es diu El viatge, que explica la història de l'Ariadna Bragi, que no sé si es pronuncia així. Passa que cada vegada, i això ho hem comentat més d'una vegada al Love, cada vegada que llegeixo un llibre i veig el nom complet del protagonista, jo veig que es diu Adriana, però per mi es podria dir Ariadna també, amb la ni tinc ni idea. Adriana es diu, en aquest cas. Bragi, Bragi, ni idea.
4: Bragi.
2: Ah, bé. Doncs vinga, endavant amb això. És una dona que fa 13 anys que viu tancada a casa seva perquè es va morir el seu marit i des de llavors no ha sortit. Llavors el dol cada vegada l'ha anat aïllant més, fins al punt que pràcticament ha deixat de viure, i de fet abans de casar-se ella tampoc havia sortit mai del poble sicilià, perquè està ambientat a Sicília, ara que he vist que hi ha molta gent que se'n va cap a Sicília aquestes èpoques, on ella havia nascut.
4: Que avorrida.
2: Ella és molt avorrida, però jo què sé, si estàs trista a Sicília, potser és un llibre que et funciona. No sé, jo l'he triat perquè normalment hi ha molta gent que l'estiu va a Sicília i he pensat, mira.
4: Ah, vale. I si estàs trista a l'estiu, que això també passa?
2: Clar, també passa molt, veus? És un llibre que pot funcionar molt. Tot canvia, però, quan uns problemes de salut l'obliguen a desplaçar-se fins a la capital per visitar el metge.
4: Gràcies a Déu.
2: I el que havia de ser una simple consulta es converteix en una experiència, bueno, transformadora.
4: Coi,
2: per primera vegada,
4: és que clar,
2: ella descobreix, bueno,
4: un penis.
2: Saps en Pau Leiva quan va agafar un tren que va al·lucinar?
4: Sí.
2: Doncs és el mateix. Ella s'enfronta a un món desconegut completament. Coneix persones noves, descobreix tot el que s'havia perdut.
4: Com es deia? Adriana.
2: La nostra petita Adriana.
4: Adriana, tampoc era tan complicat.
2: Era sortir un moment del poble.
4: És que si
2: no és que al poble no hi passin coses, eh?
4: No, i
2: que
4: sortir de casa.
2: Transversalment woke-es.
4: Però tia, i sortir de casa, si
2: surt de casa, toca gespa, pots tocar la gespa del teu poble sicilià i també pots tocar la gespa de la capital,
4: sí.
2: No? De Sicília, no?
4: La gespa haurà tocat l'Adriana, l'Adriana li
2: bueno,
4: ha tocat.
2: Bueno, el penis, no ho sabrem.
4: La pirulina, vale? El médico.
2: Ai, el médico. És un llibre que recorda que mai no és tard per sortir i començar de nou. A mi m'agrada perquè ara que em sento vella penso, mai és tard.
4: Mira,
2: si
4: l'Adriana.
2: Si senyora de 800 milions d'anys...
4: Li han enxufat un dedo.
2: Jo també puc. És fantàstic, és absolutament fantàstic.
4: M'encanta aquesta història. Jo la platja amb tu i fer
2: l'amor després dinant plats bruts. Aquesta cançó m'encantava. Quan va començar a fer-se viral aquesta cançó, jo començava a conèixer el meu ex i menjàvem macarrons. I pensava, l'han fet per mi, la cançó.
4: Quina cançó és?
2: La platja, de Stay Home i The Tides. Do you like it? No, eh?
4: Crec que no.
2: Fantàstic. Va, el següent llibre que us vull recomanar és Aquell estiu sufocant. Explica bàsicament la història d'en Bill, que és un jove aristòcrata. A mi un jove i un adjectiu ja em funciona.
4: No cal que sigui... Un? un i jo ja por el culo.
2: A veure, m'agrada, me'l llegiré. És un jove aristòcrata que després de suspendre els exàmens d'accés a la universitat, com sol passar amb tots els rics perquè van a la privada, és castigat a passar l'estiu estudiant a la finca familiar. Vaya putada. Anar-te'n a una finca familiar, mare de Déu, que no em passi mai!
4: A la Hannah Montana li passava i ella també pensava, putaditi.
2: Vaya putada anar a la finca familiar, nen. Imagina que només tingues una casa.
4: I què li passa allà, que s'enamora?
2: Mentre la resta de la família marxa de vacances, ella es queda sola amb el seu pare, que és una figura amb qui pràcticament no ha tingut relació. Jo, com a persona sense pare, m'haig sentit molt identificada. No, miau, miau, no. Jo vull ser papa, jo vull ser rei.
4: Però s'enamora o no?
2: D'aquí, del seu pare.
4: No, jo què sé, potser hi ha la campestre del costat.
2: No t'ho puc dir. A mesura que avancen els dies i la calor es fa cada vegada més intensa, i en Bill comença a descobrir que el seu pare no és exactament l'home respectable que aparenta ser. De sobte, tensió. Darrere les bones maneres, el prestigi i les convencions de l'altra societat s'hi amaguen contradiccions, hipocresies i una realitat molt més complexa. A mi m'agrada perquè és woke. Saps?
4: Ah, vale.
2: És una wokada de llibre. Llavors jo penso, hot. A més, posa com el descobert de doble moral de les classes privilegiades del segle XX. És una wokada. He pensat, si de sobte ens està escoltant a Laura Grau,
4: dirà, pec.
2: Se pot llegir aquest llibre fantàstic que es diu Aquell estiu sufocant.
4: Me sembla bé.
2: Aquest no és el meu preferit, però... És que el meu preferit és el Nàufrag Feliç. Però els altres també està molt bé, i aquest en realitat també està molt bé, però no és tan divertit. Vale! Comenta.
4: Què és això?
2: Això és President de Brahms, que és un grup de Berga. I diràs, per què poses aquesta cançó? Clar que no.
4: Ah, vale.
2: I diràs... No, és que això és com sopa de venuts.
4: Per això, per això.
2: Et diràs, per què poses aquesta cançó? Perquè aquest grup es diu Brahms de Bramar, i el llibre que jo recomano és T'agrada Brahms de, del Humboldt, Brahms, no de Bramar-la, però bueno. És una novel·la ambientada al París elegant dels anys 50 i gira al voltant de la Paula, Paule es diu, vale? Per mi és la Paula, una dissenyadora independent i divorciada que manté una relació ambigua i insatisfactòria amb en Roger, que és un home que no té capacitat de compromís. O sigui, ell no sap el que és el compromís i, per tant, pues, forma part de la seva vida, però, bueno, un casi algo, que diríem, de tota la vida de Déu.
4: En Roger va, fa petting a la Paula i se'n va amb l'altra. De tota la vida de Dios. Paula.
2: En Roger és un maltractador.
4: Ets piega.
2: És veritat.
4: No hi havia ulleres en aquella època?
2: Quan es van inventar les ulleres?
4: No ho sé, però la Paula no va viure.
2: No, la Paula no sabia ni què eren unes ulleres. La Paula era una perfecta. La situació es complica molt quan coneixen en Simon.
4: Devies flipar-la, eh?
2: Un jove. Imagina't... Vale.
4: No, clar, és que...
2: Imagina't no veure't.
4: No, tia, i tota la gent prèvia... Que putada. Però llavors la gent que estava en este moment...
2: Ah, vale, en el moment
4: devia,
2: de les ulleres.
4: Devia fer cloc i devia flipar-la i devien cremar la persona que s'ho va inventar.
2: Cremar per què? Perquè era màgia negra.
4: Ja, segur. No?
2: Podríem investigar. Un dia farem una secció sobre les ulleres, va. La cosa és que es complica la situació quan la Paula coneix en Simon, que és un jove advocat nord-americà que s'enamora profundament d'ella, tot i que hi ha un petit problema, que és que hi ha una diferència d'edat problemàtica per mi, però ja sabem que aquests llibres, lo de les diferències d'edat, bueno, és com el Josep Montero amb les seves nòvies, que no passa res, no? Llavors, la Paula es deixa seduir per l'atenció, la tendresa i l'entusiasme que li ofereix aquest petit nou amor.
4: Quants anys té?
2: Molts anys. A partir d'aquest petit triangle amorós, la Frances Fagan, que és el nom de l'autora que jo mai sé pronunciar, perquè François amb una C trencada, jo sé que es diu Sagan, però François no ho sé pronunciar.
4: Una pregunta, espera, a perdó, ver. La putíssima Paula aquesta, el del triangle amorós, de què?
2: Si el... Home, perquè, a veure, en Simon l'ama.
4: I en Roger?
2: Ella li ama en Roger. En Roger l'odia.
4: Ni
2: suda
4: tres cojones, en Roger.
2: Bueno, però és un triangle o no?
4: No, són la Paula i el Denis, el Simon. En Roger, aquí no està, el triangle.
2: Hi ha un triangle amorós.
4: En Roger no sap com es diu la Paula. O sigui, en Roger no sap ni com es diu de cognom, ni si té un...
2: En Roger no li donaria ni like a l'Instastory.
4: En Roger ni la segueix. O sigui, imagina't.
2: És molt trist, realment. Bueno, mira, no sé, ella construeix, la nostra petita Frances Fagan, construeix una història delicada, plena de matisos, parla molt del desig, de la solitud, del pas del temps, no sé què. Està molt bé aquesta novel·la, crec que et podria agradar.
4: Les de Lulus han existit de tota la vida, eh?
2: Clar, és una mostra de que les de Lulus, always for us.
4: Les prehistòriques ja eren de Lulus, imagina't.
2: Eren unes perfectes.
4: Memeo.
2: I fins aquí les meves 5 recomanacions.
4: Molt bé, m'agrada.
2: M'agrada Brahms, aquell estiu sufocant, el viatge, un mes al camp i el nàufrag feliç.
4: Com es deia l'últim, el de la Brahms?
2: T'agrada Brahms? Això. És una pregunta.
4: Vale, vale, vale, perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies per la recomanació.
2: No, de res, per això estem.
4: Et puc recomanar jo una cançó per anar a la platja,
2: sí,
4: també?
2: Sí, però ja et dic que no m'agradarà.
4: Muchacha, de l'Aïsa, l'RBFV i Creamly.
2: És que no, és que no.

Palop. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a
1: Love.
0: Amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
2: Passen 11 minuts a les 4 de la tarda i seguim a Love ICAT. És que volia espantar, he dit, que tothom estigui atent. Perquè és el bé.
3: Saps que m'acaba de trencar el cor?
2: Una amore. Hòstia, Albert, perdó per la paraulota, eh? Però què està passant?
3: M'ha enviat un missatge que m'ha rebentat per dintre.
2: Me l'ensenya. Jo sé altres coses que t'han rebentat per dins.
3: Això m'han enviat. Jo estic molt, molt malament.
2: Puc llegir?
3: No, en veu alta no.
2: No, que per mi.
3: Ah, per tu sí. Llegeixo mentre jo compro aquest buit fantàstic.
2: No l'entenc quan parla.
3: Ja, jo tampoc.
2: Ah, perfecte. Bueno, família, com hem avançat al principi del programa, avui tenim entre nosaltres Paula Eiva! Pau, que avui porta unes ulleres que, si activeu el videopodcast, no us deixeu enganyar, són mentida. Són de mentida, no tenen vidre, li queden molt malament. Li he demanat que se les treguin, però no vol.
4: Perquè és efecte performàtic, vale, família? Perquè rento que avui sóc una mica un professor. Un examinador. Ara he dit que... Sí, jo.
3: De què?
2: Això és
4: què?
2: Classista.
4: Pues ara veuràs. No, no és classista. Normalment no sé per què la gent...
2: Perquè els empollones, els empollones anem amb ulleres.
4: Intel·lectual. Jo no t'he dit aquesta paraula, intel·lectual.
2: Ets un quatre ojos.
3: No, perquè són de mentida. No. Que pringui.
4: I no sé per què em parla els ulls com molt grans. Bueno, no poseu el videopot.
2: No tenim vidre, la ullera.
3: Ja, com t'ha de fer gran?
2: De fet, li fan petits.
4: Sembla. Vale, va, molt bé. Anem a veure com esteu. Bueno,
2: família. Què faràs avui, va, rei?
4: Família, gràcies. A veure, com ja sabeu, avui ha estat l'últim dia de la selectivitat dels nostres fantàstics Padawans. Així que espero que us hagi anat molt bé tots i a totes. Calma absoluta, vale? Dit això, perquè estigueu més tranquils,

0: Entenc que vas bastant sobradet aquí.
1: No, bueno, és que no ho sé, perquè ara em fa por. Tinc por que se m'hagi oblidat tot. Mira, estic tremolant, Pau?
0: No, estic tremolant. Però no passa res. A veure, la pregunta que vam fer una mica, va ser una mica polèmica, és una sobre la figura retòrica que s'està utilitzant, vale? En una frase d'en Joan Maragall, fantàstic, en Joan Maragall, xarau des d'aquí, que diu, seràs roure, seràs penya, seràs mar. Vale?
1: Vale.
0: I aquí els he preguntat, bueno, què que ho saps, no?
1: Sí.
0: Bueno, resulta que era
1: una anàfora.
0: Una anàfora, efectivament, que perquè la gent que no ho sàpiga, jo, bàsicament, que era repetir la mateixa paraula a l'inici de cada frase o vers.
1: Sí.
0: Bueno, no sé per què va generar tanta polèmica, això.
1: Bon perquè notícia, les figures retòriques, si no te les ampolles, són una merda.
2: Sí.
1: Semblant, si no te les estudies, és que és impossible que tu llegeixis anàfora i sàpigues què és.
0: De fet, que jo vaig sacrificar en el seu moment.
1: Jo vaig sacrificar gramàtica, que era un punt de merda, i vaig treure no.
0: Molt bé.
2: Pues pec.
1: I tu? Què vas sacrificar? Res.
2: Us penseu que me'n recordo.
1: Ell va fer la sèrie borratxo.
0: Molt bé.
2: No, l'ESPAP.
1: Ah, val.
2: A l'ESPAP vaig anar a taja. A la sèrie no. A la sèrie vaig anar normal.
1: Normal.
0: Molt bé, molt bé. Normal.
1: Però una cosa, no entenc. Això és un examen, però no. Ens dius la resposta.
0: No, això era un
2: cas... Es corregeix.
0: Sí, ara comença l'examen.
1: Ah.
0: La veritat.
2: Això
0: ara.
2: És
1: era una prova.
0: Per la gent... Què has dit?
1: Re, carinyo,
0: vale,
1: que segueixis.
0: Okay, vale, dit això... Anem a fer diferents proves, vale? Hi ha assignatures que
2: fa. Vale, va.
0: Vale. Comencem per les llengües, vale, família? Us passo una... Bueno, us poso una paraula en català, o en castellà o en anglès, i vosaltres us haureu de traduir.
2: Joder.
1: A veure, això... Vale?
0: Bueno, ja veuràs. Ara rius molt.
2: Quina part de la sèrie és aquesta? Jo no l'he feta.
0: No, perquè no. El nivell és el que és. El nivell és el que és. I jo he entrat a un examen de selectivitat i sé que és molt dur i no tinc ganes de fer preguntes d'aquestes avorrides. No sé, m'estic fent una llengua. Sí, llengua, nois. No, sí. Sou uns guarros, de veritat. No es pot anar a ningú lloc en aquest programa. No és seriós.
1: A ningú? Va, Pau, va, fem l'examen, sisplau.
0: Vale, va. Dit això, posa un exemple ràpid, perquè aquí he tot entès. Si, per exemple, la paraula és maduixa, vosaltres m'ho diuen en castellà fresa, o
1: strawberry. Ah, no, jo castellà no.
0: O strawberry.
2: Jo el castellà.
0: Vale, va.
2: I tu l'inglès?
0: No, m'agrada, m'agrada.
2: Va.
0: Vale, dit això, comencem.
2: Uh-huh.
0: En castellà, nube.
1: Home, en català, núvol.
0: I en anglès?
1: Cloud.
2: Cloud.
0: Bueno, l'Albert no havia contat
1: la vida. L'Albert passa
2: guillabró. Jo tardo a processar-ho, un momentet, tio. Vale. El meu cap va a un ritme.
0: No li xivis, doncs. En castellà, arcoiris, en català?
1: Arc de Sant Martí.
0: In English?
2: Rainbow.
1: Ué! És el mes, dels gais. Happy Pride Month!
0: Vale, dit això, seguim ràpidament amb català, que seria aiguamoll. Les traduccions, nois?
1: Hòstia, jo en castellà no ho sé.
2: En castellà és humedal.
0: Oh, no ho tinc apuntat, com a tal.
2: I humedal. Com és? Humedal.
0: Ciénaga.
2: Ciénaga?
0: Sí.
1: Jo no sé què és.
2: Ciénaga és on viu la Xurec.
0: Sí.
1: Wetland.
0: No, em surt com a swamp.
1: Wetland està ben dit.
0: Jo crec que sí. Crec que hi ha... Bueno, aquí és com...
1: Diu la Jana que és swamp. Swamp. La bilingüe.
0: Està bé.
1: Que se m'ha... Que no sé què m'ha dit en anglès.
0: Bueno, que està correcte. Molt bé, nois, va, vale. Seguim. Rima, rima. En anglès aquesta vegada.
2: Vale.
0: La paraula és cliff.
1: Penya segat.
0: Molt bé. En castellà?
1: Jo això sí que no, en castellà. Penya
2: acantilado.
1: Segat.
2: Acantilado.
0: Molt bé. Acantilado, correcte.
2: Has visto?
0: Sí.
1: Penya segat.
2: No, aquí ja, perquè soc medio half Spanish.
0: Ja està, ja no hi ha més llengua. Anem a la part més divertida.
1: Hem aprovat, no?
0: Molt aprovat. Senyora Genera, molt aprovat. Joder, clar que sí. Ara anem a la fantàstica història.
2: La story.
0: Sabeu la història, vosaltres?
1: No sé, si és d'Instagram, no.
2: Literal.
0: No. L'he de fer una mica, també. Fem una mica d'història sèrie i després una mica de juegacito, ¿vale?
2: Vale.
0: Dit això, la prova tracta de que jo us donc uns fets històrics, vosaltres me l'heu d'anar d'ordre cronològic.
2: Ah, això mola.
0: De més antic a més...
1: Hòstia, vale. Vale.
0: Dit això, començo. Aquí només jugueu un. Qui vol començar? Albert?
2: Jo.
0: Molt bé. Dit això, ordena'm-los, els següents. Jocs Olímpics de Barcelona. Restauració de la Generalitat. Procés independentista de l'1 d'octubre i la inauguració del metro de Barcelona.
2: M'ho pots repetir?
0: Sí, però deixa mirar-te el cos, sisplau. Jocs Olímpics de Barcelona. Restauració de la Generalitat. Procés independent de l'1 d'octubre i inauguració del metro de Barcelona.
2: Vale. La primera, el metro, perquè... Vaig fer una publi des de l'any de la Kika, literalment.
1: Sí, és veritat, jo
0: molt
1: també.
0: Pues és cert, jo no m'ho esperava, molt bé.
2: Llavors, la restauració de la Generalitat.
0: Molt bé, 2-2.
2: Els Jocs Olímpics.
0: Molt bé.
2: Algo independentista o algo així.
0: L'1 d'octubre.
2: L'1 d'octubre.
1: L'independentista és l'únic que estaves viu. ¿Qué vol dir? Ah, independentista.
0: No me suena.

0: Yo sabía que era algo de aquella vibe.
1: De pesos separatistas.
2: Molt bé, va, dit això, Gala, toca tu.
1: Ah, vale.
2: Va, aquest és més del món, vale?
3: Bé.
1: Ah, vale.
3: Worldwide.
4: Bé.
2: Caiguda del mur Berlín.
3: Hòstia, vale.
2: Guerra civil espanyola.
3: Vale.
2: Invenció d'internet.
1: Ah, no, jo no sé com va ser.
2: I Segona Guerra Mundial.
1: De més antic a més nou.
2: Correcte.
4: Tia, però...
1: Guerra civil espanyola del 36 al 39. Guerra mundial del 39 al 45.
2: Parem un moment. M'he equivocat. No és Segona Guerra Mundial, és Primera. Però... Dit això?
1: Pues Primera Guerra Mundial.
2: Ara ho has dit.
1: Guerra civil espanyola.
2: Sí. Aquí hi ha el dubte.
1: Internet, jo... És que, en plan, Berlín és el 89.
0: Tia, és internet
1: pues
0: abans.
1: És internet i Berlín.
2: Molt bé, correcte, Gala, molt bé. Però, molt bé, ho estàs fent molt bé, de veritat.
0: L'han vist.
2: Vale, ara un mica més ràpid.
1: Tenemos un cerebro, nen.
2: Albert, per tu. Xarxes socials. No, para't a mirar-te el cos.
1: No, para de fer bola, tio.
2: Vale. Xarxes.
0: Vale.
2: TikTok. Facebook.
1: Fuck the fuck is that?
2: YouTube o Instagram?
1: A veure, Facebook.
0: La paleolítica.
1: La paleolítica és Facebook.
0: El Facebook.
2: Correcte.
0: La segona paleolítica és el YouTube.
2: Sí. Molt bé.
1: De fet, el YouTube és del 2005 i és com del 23 o del 16 o alguna cosa així. És del febrer, en plan, és del mes del meu cumple perquè m'ha fet molta il·lusió.
2: La Gala ho ha dit bé, YouTube és del 2005, el Facebook 2004.
1: Ah, jo Facebook pensava que era del 1900.
0: Jo en dos. Facebook.
1: Sí.
0: Era Insta i TikTok.
2: Correcte! Ho has fet malament, eh? T'ho juro.
1: T'està igual.
2: Molt bé. Va, dit això, a tu sí que et costarà difícil. La Gala és una mica més pro, aquest.
1: Per?
2: Bueno, no ho sé. Perquè
1: I per què no ho fem junts?
2: Bueno, va, feu-ho juntes, si voleu. És igual. Va, ja?
1: Però feia merda de pro. No,
2: tio, va, que també fa cul, va.
0: Profe.
2: Ordeneu, ordeneu de crear. Spotify. WhatsApp. Netflix. I ChatGPT. Hi ha un regal aquí, però bueno.
0: A veure, l'última és el chat.
2: Molt bé.
1: Vale, i l'altra que és
0: Spotify? Què has dit? Spotify?
2: Spotify, Netflix i WhatsApp.
0: Vale, Spotify primer.
2: La més antiga, eh?
0: Sí, Spotify...
1: Spotify va fer 20 anys, no?
0: Sí, no? Alguna merda així.
1: Sí.
0: És del 2006.
1: Sí, Spotify va fer 20 anys.
0: Després crec que... Jo crec que va Netflix després.
1: No, però Spotify Netflix, quin? El d'aquí o el dels Estats Units?
0: Tia, l'OG.
2: Tia, l'OG, a tota la vida.
1: Netflix, més tard Netflix.
0: Jo crec que sí, Netflix, no
1: abans,
0: fan molts.
1: Abans.
0: O sigui, Netflix, WhatsApp i llavors chat.
1: Sí.
0: Sí, això.
1: Sí.
2: Tens segurs?
0: Vale.
1: Sí.
2: Incorrecte.
0: Que ladres.
2: Netflix és més antic, el 1997.
1: Què? A veure, no.
2: Però perquè tenia una botiga...
0: Ara un videoclub.
2: Ara ho has dit.
1: És trampa, bro.
2: I es van passar.
1: La de la trampa.
2: Era la trampa. Era la trampa.
0: Va, mira, mira.
1: Ole, què?
2: Oh, tio,
1: per veritat, molt bé. Em faràs mal, així, Albert, que no, que molt bé, no, està molt fort.
0: Que estic posant.
2: Una altra vegada. Molt bé, està molt fort.
1: Ah, no, què, seguim?
2: Sí, seguim així, va, anem mates. Fem dos de mates ràpides, vale, família?
1: Sí, que estic en contra d'això.
2: Vale, molt bé. Vale, estàs en contra. Vale, com jo no tenia ni idea de mates, he fet més un joc que una altra cosa, vale?
1: Ah, molt bé. Vaig suspendre
2: la salutat de mates.
0: Hem de sumar.
1: Les lerdes.
0: Hem de sumar o alguna cosa?
2: No, hem de sumar. Hem de sumar.
0: Què hem de fer?
2: Són més preguntes en plan divertides. Jo us diré una dada. Bueno, us diré que digueu una dada, perquè és quasi impossible que l'encerteu, però si qui s'acosta més dels dos guanya. Vale?
1: I per què no fem junts?
2: No, separats, en aquest cas. A veure qui guanya.
1: Diem lo mateix.
2: Dit això...
1: Diem-ho a l'hora i diem lo mateix.
2: Dit això, Martana, i tant, aquí al mig del guió. Fantàstic. Quants litres de saliva produeix una persona durant la seva vida? Albert Gadel, molt expert en aquest tema.
0: Que ladres tu, expert. 25.000.
1: Jo també dic 25.000.
2: Molt bé, molt, eh? Bueno, molaria que algú digués alguna cosa diferent, ara que acabo de pensar.
1: 25.000, doncs 30.000.
2: 18.000. 18.000, sí, ho he dit bé.
0: 18.000 litracos?
2: Sí. Home, són molts, 18.000 litracos.
0: Què és? Una piscina.
1: Què és una piscina? Quants litres són una piscina?
0: Una piscina olímpica, no, sí. Quants litres són? A veure,
2: busquem-ho. Pues és una bestiesa,
0: eh? Olímpica, litros.
1: Anar tirant gapos, tio. Quina barbaritat.
2: És una locura, eh?
0: 2.500.000.
1: Ah, no. No omplim ni la piscina d'aquella d'inflable, ni jo omplim.
0: Que pringades.
2: Una mica de plop, ara.
1: Vaja, plop, no fotem res.
2: Bueno, dit això, va, l'última de mates.
0: És molt petiteta.
2: Quants batecs fa el cor humà al llarg d'una vida?
1: Al llarg d'una vida?
0: 3.600 milions.
2: Quants?
0: 3.600 milions.
2: Molts, eh?
0: He pensat...
1: 3.600.
0: Hòstia,
2: això és molt... Eh?
1: 1.000, eh?
0: Ja, però jo...
1: 3.600!
0: 3.600.
1: Jo dic 2.000 milions. 2 milions. 2 milions no.
0: 2.000
1: milions.
2: Doncs ha guanyat l'Alberto Gadel perquè són 3 milions.
1: Què?
0: 3.000 milions, entenc, no? Però
2: estem parlant d'una persona milions, que viu 80 anys.
1: Ja, no em cridis a l'orella.
2: 80 anys, per exemple. Bueno, que són molts, vulguis o no?
0: 3
2: milions.
0: 3.000 milions.
2: Sí, correcte.
0: Vale.
2: Són molts, eh?
0: Hola.
2: Dit això,
1: hòstia, jo flipo,
2: anem a les ciències. Família, ja hem acabat.
0: Ciència!
1: Hola!
0: Això t'ho
2: sap de
0: no
2: molt bé.
0: No,
2: no. Guai. He de dir, com tampoc tinc ni idea, sóc un home de lletres, mireu com m'ha anat a la vida, he preparat un joc de biologia, vale?
1: Que asco.
2: Jo, clar, és que l'Albert potser li anirà bé, perquè això, no. Això dels sorolls li agradarà.
0: No, que no, que no, que no.
2: He preparat uns àudios d'uns animals, que a mi m'han fet gràcia.
1: Ah, t'ho sap de
0: no
1: molt bé.
0: No, no.
2: He escollit per la gràcia que em feien, vale?
1: Ah, vale, això és una bona pista.
2: El posarem al soroll de l'animal i m'heu d'intentar dir quin és. Hi ha pistes, vale?
1: Vale.
2: Si ho porteu bé. Dit això, a veure si anem amb el primer àudio.
1: Què és, conya? És com un mico, però no és un mico. Què fa?
2: Qui us ha sonat, això?
0: A veure, podem tornar a sentir.
2: Posar, a veure. Ojo, no ojo al final, que dona molta pista. Perquè heu vist que ha anat com desencadenant en que sigui un riure.
1: És una hiena.
2: Molt bé, és una hiena.
1: A mi el del riure m'ha funcionat, eh?
2: Va com evolucionant i acaba rient.
1: El rei León. El rei León riuen com al final.
0: Sí. És la meva mare.
2: Final. Molt bé.
1: Bueno, a veure.
2: Home, no.
0: La meva mare riu així.
2: No. Home, pobra mare, no?
0: A veure, va. És que els animals...
1: Jo els porto
2: mal. Vale, següent. Una mica més complicat aquest, eh? Us he de dir?
0: Jo.
1: Això és un hipo... No. És un rinoceron cagant.
2: Bueno,
0: no, ell no és un elefant.
1: No, amore, com és un elefant.
0: No.
2: Mira, us feu una cosa. Us dono una pista,
0: mai.
2: Us dono una pista perquè t'he escardat, eh? Morsa. Hipopòtam i aquí un pelicà.
1: Jo què he dit? Riu se lo cagant, nada que ve.
2: Ojo, escolteu una altra vegada.
0: Una diarrea explosiva, això, loco.
1: És escarós.
0: Ah, pues... L'hipopòtam, no?
1: Però, i també és de l'animal?
2: Sí.
0: Perquè és així obert. Cap amunt, no? Què?
1: Ah. I potser és un pel·lícula, no? No.
0: A veure, torna a la...
2: Tornem-ho a posar. És que...
0: Ai, però és que el pel·lícula no... És veritat que té la bossa aquesta d'aire aquí
1: sota. És que
0: sota.
1: Potser fa aquest soroll,
2: que tremola tant.
0: Va, doncs què fem? El pel·lícula no?
1: Diem pel·lícula no, però és que en Pau ens està com timant.
2: No, clar, jo us estic induint cap a la derrota.
1: Pel·lícula no.
2: Pel·lícula no. La resposta correcta és la morsa.
0: Una polla com...
1: Oh.
2: No
1: treu, la morsa.
2: No sé, veu com això fan els mascles a l'època aquesta de batalla. A veure, tornem a escoltar. A veure.
0: Yes.
1: No l'ha hagut, eh? Tren, bro, serà de rem.
2: Sembla un tren, la veritat.
0: Odio la morsa.
2: Bueno, va, anem pel tercer.
1: És broma, no?
0: Motos tierra.
1: Bro, això és el meu cotxe. El meu cotxe sona així, bro.
0: A veure, una altra vegada.
2: Tornem a escoltar, sisplau.
0: Sóc jo dormint.
1: És com un porc. Jo no, jo faig més soroll. Pots donar-nos pistes?
2: Ja, les pistes són hipopòtam.
0: Otra vez.
2: Porc o goril·la.
0: Fem el goril·la.
1: Fem el goril·la perquè és raro de sobte que sigui un goril·la. Goril·la.
2: És, sorprenentment, un hipopòtam.
0: Què?
2: Tornem a escoltar. Oh! A veure el soroll que fa l'hipopòtam. És que realment fa parella, eh?
1: És
2: si
1: molt desagradable.
0: Si sí. Sembla un taladro.
2: Sí, quasi bé. Sí, és com de màquina. Ara ve l'últim. Aviso ja, no vull que ningú s'espanti, no són crits humans, ni molt menys, vale? Aviso ja, aquest és el més graciós per mi. Endavant.
1: El l'òptica.
2: A veure, et faig una petita pista. A veure, aquest animal això ho fa a l'època de reproduir-se. I no és broma, vale? Us dono les opcions i el tornem a escoltar. El lince, una nútria i una àliga.
1: A veure...
0: El lince, no.
2: Escoltem-lo.
1: I el senyor de fons dient que por culo.
0: Jo crec que és el lince.
2: El senyor de la millor, de veritat.
0: És el lince.
1: No, tia, és algo que pugui estar una persona allà i que li molesti.
2: I que digui, que por culo. Quines opcions ens has donat?
0: Una nútria.
2: El lince, la nútria i l'àguila.
1: És una àguila, tia.
0: Àguila.
1: És que és una àguila, 100%. Perquè si no, el por culo, què?
2: Clar, és algú que està gravant d'estant a prop, eh?
1: Un lince.
0: No ho sé, no ho sé.
1: Va, digue'm lince, va.
2: Lince?
1: Sí, sí. És la resposta correcta!
2: Lynx, en català.
0: Ah, un lynx. És que he pensat, com que el zorro...
1: Vale, vale, lynx, un lynx.
0: El lynx, com que fa que...
1: Lynx.
2: No, linxa.
1: No, linxa no, pringar, no. Però està la Marina enviant-me a WhatsApp. Lynx, no linxe.
2: Lynx. Perdó, Marina.
0: Però el zorro fa aquesta cosa.
2: No, les aguineus també fan sorolls molt estranys, eh?
1: Jo li molesta sí. Molt.
2: Jo us he de dir que quan estava buscant això, clar, al principi sonava com un gat com molt gran. I de cop, clar, aquest crit humà em va fer com molta gràcia i per això el vaig col·locar.
0: Ja està, i allò de que por culo també ho diu el Lynch. Oh.
1: Sí, ho diu el Lynch.
2: La tia que ho digués, el Lynch.
1: Ai, molt bé.
2: Bueno, família, crec que us veig estan preparats, no?
1: Sí, estem molt preparats. Pau Leiva, moltes gràcies per passar pel l'or. Ara de seguida vindrà Mariona Còrdova, però t'acomiadem amb una cançó. Et ve de gust.
0: Una mica de vida loca.
2: ¿Qué?
0: Vida loca.
2: Vaya caca, loco.
0: Qué ladras, va, pótala. Estam de Paco, amoroso y en Cartiel.

0: No és poca cosa.
1: Estàs sentint el Love.
2: Amb les cabres a l'estudi.
1: Al Castelltor i Alberto Gadel.
3: Apaga la luz, que estamos activados. Y lo pone bailamos pegado.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda.
3: Y lo pone bailamos pegado.
1: En directe a ICAT.
4: Passen 2:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Como l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort. I tornem al tema del dia. Hem parlat sobre Batllar i sobre com ens ha trencat el cor eliminant del seu Instagram el concepte Pussy que mana.
4: Ara la nostra dona de negocis de confiança ens vindrà a parlar sobre rebrandings d'artistes, sobre com els artistes juguen amb la seva imatge i la seva estètica.
5: Mariona Gordoba.
4: Presentació que hem fet mai.
5: Ah, no, que ha fet un rebranding. Mariona Granada.
6: Tan trillada.
5: Mariona Sevilla.
6: La que més m'han fet ha estat la de Sevilla. La Sevilla, la Mariona, que més amb molta diferència.
5: A Bilbao. Mariona Barcelona.
6: Però sí, avui que sóc dona de negocis, bueno, sempre sóc dona de negocis, avui té sentit perquè el rebranding d'artistes...
4: Ah, és molt de negocis.
6: Fa molt de negocis.
4: Molt bé.
6: Per tant, avui hauria d'haver portat l'americana. No?
4: I no la porto.
6: I no la porto. No,
5: tu sabràs.
6: Però bé...
4: Comença a disfressar-te.
6: És que jo odio disfressar-me perquè sóc la policia de la diversió.
4: És veritat.
5: Avui he vist com Mariona Córdoba treia una pistola perquè algú reia.
4: Ah, sí, me lo puc.
5: Veus? És vital.
6: És mentida. No, i quan faig una broma i els faig riure, que et passa, Mariona, tens febre.
4: A mi sorprèn sempre.
5: Fem.
4: Oh, ja està aquí la guerra. Jo oigo, pum!
6: Ja està aquí la guerra. Vinga, va, anem a parlar sobre rebrandings d'artistes, que en català seria reconstrucció de marca,
4: no,
6: però la veritat és que és molt poc èpic.
4: Reconstrucció de marca, és que de debò ens haurien de cremar els catalans.
6: Bueno, a vegades els catalans som la policia de la diversió, perquè reconstrucció de marca...
4: Vale?
6: És complicat.
5: Per la vibe.
4: Sí, tens raó.
6: La veritat que sí. Però sobretot els millors rebrandings que existeixen per mi són les de les nostres popstars de confiança. També jo crec que són els que tenim més normalitzats i ens fixem en ells. Llavors, què passa? No tots els rebrandings són iguals i avui en la meva masterclass marketing com a dona de negocis us explicaré alguns dels rebrandings de les nostres popstars, però també quina intenció tenia cadascuna d'elles, perquè cadascuna mirava per una cosa del mercat.
4: Ah, val.
6: Llavors, el que farem serà parlar d'aquests canvis i els motius pels quals ho han fet. Anem amb el primer rebrand, que és un canvi radical.
4: A mi que encara hores ara em sorprèn.
6: A mi em sorprèn molt perquè sí que és veritat que jo, fins conèixer, a sobretot Alberto Catel, no tenia gaire controlada...
4: Gens.
6: A que no? Tu tampoc, oi?
4: Gens. Jo fins que no va, fins que no m'ho ha de 15 vegades. Ell ho deia i jo... Fins que l'altre dia m'ho va explicar del tot i vaig pensar, uau.
6: Bueno, i a mi em sobta que algun dels noms que durant l'any m'ha dit l'Alberto i que jo he anat emmagatzemant d'alguna manera al meu cap, després els he vist el cartell del Primavera Sound, per exemple, i dic, no és només l'algoritme de l'Alberto.
4: No, és l'algoritme de tota esta gente.
5: És que literal, i m'arranyeu.
6: Perquè, per les cançons d'avui,
5: sí,
6: perquè avui l'Alberto ha fet la playlist del dia.
4: No, demencial, Albert, se t'hauria de fer fora,
5: No.
4: Hòstia, more.
6: Però bé, parlem de Addison Rae, que és l'exemple perfecte per parlar d'aquesta tipologia de rebrandings, perquè ella era una TikToker amb milions de seguidors, però no parlem de 2 milions.
4: No,
6: parlem de més de 90 milions.
4: De ser la més viral. Bueno, és que era mejor amiga de Charli D'Amelio.
6: Totalment, d'una de les grans TikTokers inicials. I a més, és que es dedicava única i exclusivament a fer coreografies davant de la càmera.
4: És molt bèstia.
6: Dir-te. Què passava? Que clar, al fer aquest tipus de contingut, que és poc substancial, podríem dir, doncs la gent no la prenia gaire seriosament.
4: Normal.
6: Val? Sí que és veritat que col·laborava amb marques molt grans, treia productes com colònies, això, com un artista. Feia el mateix que les artistes, però a nivell d'influencer de ballar per TikTok. I llavors, el que va començar a notar-se és que ella volia fer alguna cosa més que no només ballar a TikTok. I va començar a treure algunes cançons més pop, però no acabaven de funcionar perquè eren igual que totes les altres cançons de pop que no eren rellevants en la vida.
5: I segurament li havien escrit.
6: Exacte. O sigui, tenien com poca intenció aquelles cançons. Però llavors se'n van a buscar el nínxol musical i el va trobar, que és el hyperpop, l'hiperpop, amb Diet Pepsi i tothom embogeix.
4: A mi cada dia m'agrada més ella, eh?
6: A mi la veritat és que hi ha moltes cançons d'ella que m'agraden. Sí. Alberto, prescriptor. És que no hi ha una altra.
5: Vosaltres sabreu.
6: Ara s'ha enfadat.
4: Ara perquè s'enfada a mi, nen.
5: Perquè a mi ningú m'escolta ni em valora.
4: No és veritat.
6: No és gens veritat.
4: Jo quantes vegades he dit que si em quedés sorda...
6: Seguiries aplaudint a l'Alberto Gadel.
4: Alberto Gadel.
6: Això és veritat.
4: És que, clar, després...
6: Però jo he agafat les paraules de l'Alberto Gadel i les he explicat jo com si hagués fet la investigació, que és bàsicament que la Addison Rae va decidir començar a fer aquest hyperpop i deixar de ser com molt, molt mainstream i fer aquest pop que deia l'Alberto, com que segurament han escrit altres persones que no té intenció que tal, i llavors, al ser molt més nínxol, va aconseguir que un grup selecte de seguidors fossin molt, molt pesats, perquè a més té la gran sort que els gais estan de la seva part i són els millors fent màrqueting,
4: sí,
6: sense que els paguin.
4: Sí, sí, no, és molt bèstia,
6: o sigui,
4: això.
6: Ells són perfectes.
4: És el millor públic.
6: I va començar amb una estètica molt concreta, les referències concretes del món digital que al seu petit nínxol li funcionava molt. O sigui, va jugar molt bé les seves cartes.
5: Que la Malvall Verdú ho explica molt bé, també, en el seu Spotify... Ai, el seu Spotify... El seu podcast de Radio Noia té un capítol explicant amb detall durant una hora tota la carrera de l'Addison.
4: Ah, doncs mira, l'haurem de mirar.
5: No, no, ho fa molt bé i t'explica tots els detalls fantàsticament.
6: I a més és molt interessant perquè no només entra... És a dir, a tu pot no interessar-te l'Addison Rae, però sí que pots entendre com funciona el màrqueting, perquè és tan viral, perquè ho fa així i tal. Llavors, en aquesta categoria com de rebrandings, de voler trencar amb tot i voler crear com una nova carrera, a banda de la que ja tenies, també tenim a la Tate McRae o, per exemple, a Sabrina Carpenter, que d'actriu i nena Disney passa a fer un canvi a cantant. Llavors, ja que parlem de nenes Disney, crec que una de les grans ambaixadores del rebranding que va decidir trencar també molt amb la seva imatge va ser Miley Cyrus.
4: Ella i el seu rebranding m'obsessionen completament.
6: Sí, perquè a més veus les etapes vitals i els moments d'angoixa que estava passant la pobra Sabrina. I
4: de despullar sobre una bola de ser, això és.
5: L'amo.
6: Ella per mi és la reina del rebranding. Trenca amb aquesta idea de nena bona Disney que ja era considerada cantant, per tant no estava canviant com de carrera, però estava dient, mira, jo no vull ser la nena bona de Disney, no vull ser obligada, entre cometes, bueno, no, i sense cometes, obligada a complir amb unes expectatives de popstar adolescent, amb unes pressions d'estètica, etcètera, etcètera, i llavors arriba el 2013 i diu, fins aquí, jo em rapo, actuo tota l'estona sense descans com una rebel.
5: No paro de xupar-ho tot.
6: No paro de treure la llengua tota l'estona.
5: Tot el rato estava així.
4: Ella era...
6: És que no parava. Li havien de cosir la llengua a puesto.
5: I xupava tot. Tot xupava.
6: Sí, sí, sí.
5: El terra, el mirall...
6: Que asco. I els modelets eren...
5: Què modelet?
6: Bueno, és que no existia el modelet perquè anava pràcticament nua, no? Però a ella li encantava i llavors ella va dir, mira, jo sóc aquesta, no vull ser 24/7 correcta i jo tinc el control de la meva carrera. I així va decidir canviar una mica. Sí que és veritat que se li va anar de les mans una mica, però llavors arribem a un segon rebranding amb l'últim disc.
4: No oblidaré mai que la meva àvia li van bloquejar el Spotify. És molt bèstia, eh?
6: Això és fort, la veritat.
4: No.
6: Però per mi és com que Miley Cyrus té com aquests dos rebrandings. El moment de trencar com a nena Disney i el moment de trencar amb l'època rebel i a dir, vale, jo crec que amb Endless Summer Vacation segueix la premissa de dona independent, però jo no tinc la necessitat de portar-ho a l'extrem i de fer-ho saber tota l'estona. Per tant, ho portem tot més al centre sense ser tan extremistes. Que jo crec que va de la mà també amb el moment vital en què ella anava vivint tota l'estona. Que segurament va embogir una mica.
4: Bueno, és això que deia l'Alberto abans, com de créixer tu també.
6: Exacte. Al final és que es fan famoses molt joves.
5: Ja, i lo de la Miley Cyrus és d'altre rotllo,
6: eh? Vull dir, és que és una barbaritat. I d'aquest mateix estil...
4: Ella...
6: Digues.
4: No, ella mai no ha estat famosa.
5: Per això.
4: O sigui, ella no sap què és ser normal.
5: Clar.
6: Però això és molt fort, eh?
4: És que ho trobo gravíssim,
6: bueno,
4: jo.
6: Perquè t'has saltat tantes etapes vitals.
4: Totes.
6: I a mi m'entraria com tota aquesta paranoia de que la gent et vol per interès, que ningú és la teva amiga de veritat, que a més no pots fer coses de persona normal.
5: Estàs perdent una part de la vida que tothom està gaudint i tu no la gaudiràs mai, ni seràs capaç de gaudir-la.
4: No, molt bèstia.
6: Jo odiaria ser famosa. O sigui, vull
5: imagina't.
6: Dir totes les parts bones de ser famosa no compensen totes les parts dolentes de la fama. Sí, és terrible. Però després d'aquest estil que parlàvem ara de voler trencar com amb una imatge que tenies previ al teu canvi, tenim, per exemple, a XCX.
4: La
6: XCX Charlie.
5: La teva best friend.
6: La meva best friend. Llavors, ella va començar a fer música 100% mainstream, perquè recordem que la veu d'aquesta cançó és Charlie XCX.
5: Going to the
4: Això és molt bé.
6: És que no
4: jo aquesta
6: sentit.
4: Cançó la vaig escoltar tant...
6: Però clar.
4: Com totes, però obligava a meva mare sempre.
5: I sonava la ràdio tot el rato, molt bé.
6: Clar, ella estava en un panorama com completament de veu típica comercial, fent res especial, però que amb sort una cançó es convertia en un hit, però ningú la coneixia. Ningú sabia qui era Charlie XCX.
5: No, era, és que no se sabia.
6: No destacava.
5: Tu veies featuring Charlie XCX i te la pelava.
6: Clar. No,
4: i en
6: no,
4: canvi
6: no
4: era una assegurança de que seria una bona cançó.
5: Literal, perquè total. Tot el que toca és com la Pink Panthers. Tothom que col·labora amb ella explota.
6: Totalment, però clar, ella el que volia era destacar, entenc, ser una gran popstar, i no va passar això fins que va arribar Brat. I fa una mica el mateix que va fer Miley Cyrus en el seu moment, que es trenca amb tot allò que s'espera d'una popstar i crea tot un fenomen que no només és un àlbum. O sigui, ella va decidir, que per mi això també va ser com bastant trencador, de decidir treure un àlbum i que aquest àlbum trenqués amb tot el que és el món musical i es convertís en un nou estil de vida que traspassava com aquesta frontera. I tothom volia ser Brat, que no li importi res, no maquillar-se...
4: És que això com ho fas? Perquè has canviat el món literal.
5: Literal.
4: Com ho fas?
5: I xupar-ho tot.
6: També.
5: Perquè també ho xupava tot.
6: Potser per fer aquest tipus de rebranding has de començar a llepar-ho tot.
4: Sí, vale. Potser sí. Vinga, xupa el micro, va. Ho ha xupat, de veritat.
6: Quin fàstic.
5: No passa res.
6: La saliva.
5: I la caia a la meva boca, amore.
4: No, és veritat.
6: Mira, si és pitjor pel micro que per tu.
5: És que per això t'ha dit.
6: Quan tens raó, tens raó.
5: Però t'he de dir que xupa el terra, ella, més que...
6: Oh, quina barbaritat.
5: A Sympathy is a Knife. El terra és transparent de l'escenari i ella s'empotra contra el terra i fa...
6: No.
5: I grava la càmera.
6: Algú li ha de dir que pari. I després també he volgut posar algun exemple català, que és que un artista català que també va voler trencar una mica amb el que s'esperava d'ella en aquell moment va ser la Su.
4: Com tu.
6: I no és ni broma, perquè realment ella era la nena catalana de Cau de Festa Major. Vull dir, ella era això i res més.
5: Sí.
6: O sigui, era, la noia... I dos, la noia de Festa Major.
4: Molt heavy.
5: Con este pelo frito que portava.
4: I ella li encantava aquells cabells.
6: Típica ronyonera de Festa Major, todo. Ukelele, guitarreta, poc més.
5: Todo.
6: Llavors treu el seu disc karaoke el 2022, cuida més la seva estètica pel que fa a concepte d'àlbum, roba, no sé què, també canvia el seu estil musical i passa a un pop rock més concret, tal, i trenca una mica amb el que s'espera d'ella. És un rebranding més petit, potser, però igual de vàlid.
4: Mariona Córdoba, ja moltes està. Gràcies per tots aquests petits rebrandings que ens has portat. Ara som més cultes que mai.
6: Gràcies a vosaltres, guapos.
4: Te posem una mica de música per acomiadar-te. Et sembla bé?
6: Vinga, va.
4: Pink Panthers.
5: Aquesta sí que ha fet un rebranding.
6: Aquesta sí, també.
5: Vinga, Illegal.
4: Bé, nosaltres per a vosaltres. You're recommended to me by some people.

0: Cat. Amb Alberto Carell i Gala Castelltor.
1: Com sempre, és moment de competir. Cada dijous és el mateix. Tenim aquí els nostres perfectes notes de veus. Hola, notes de veus.
2: Olis.
3: Hola, bona tarda.
1: I tenim també l'Eudald Feliu.
4: Hola, nois.
5: El traïdor Feliu.
1: El traïdor.
5: L'Eudald.
4: Avui els hem separat, eh? Que ho sabeu.
1: Jo estic al costat d'en Fran Lluís aquí a la taula i l'Alberto està amb l'Aina Ostrell al sofà. Com anirà el concurs avui?
4: Mira, primer de tot tinc una notícia molt important per donar-vos.
1: No ens importa.
4: No sé què t'importa.
5: A veure...
4: Com ens ha recordat aquest matí el Sam, el nostre tècnic perfecte...
1: En Sam repari.
4: Avui és un dia molt important, perquè avui és 11 de juny, i, per tant, és el Dia Internacional del Joc proclamat per la ONU!
1: Ah, sí, eh?
4: Felicitats a tots!
5: Què?
4: Que és el Dia Internacional del Joc. He pensat que era un detall.
3: Bueno, no els hi pot importar menys.
4: Juguem cada dijous.
5: Joc de què?
4: Del joc, de passar-s'ho bé, de la diversió, no ho sé, del joc.
1: Per mi.
5: Ah, vale, vale, vale. Igual ha declarat la ONU.
4: Exacte.
5: Ah, conya, no ho entenia. De què és joc de l'ONU? Qui és la ONU? Vale, vale.
4: Seguim perquè s'ha estirat el temps. Dit això, us explico en què consisteix la dinàmica. A un dels membres, que per això us hem separat del grup, li donaré un paperet amb el nom d'un artista o d'un grup de música. L'altre membre de l'equip, és a dir, equip Love i equip Nota de Veu, us explico bé perquè, saps? El que no ha llegit el nom de l'artista haurà de fer preguntes de resposta sí o no per intentar descobrir el nom del grup o cantant que està escrit al paperet. S'ha entès?
2: Preguntes de sí o no.
4: Preguntes de sí o no.
3: I quantes en podem fer?
4: Aquí ve el tema. En podeu fer 4 com a màxim.
2: D'acord.
4: D'acord? Ho farem d'una manera. Començarà equip Loft, farà les 4 preguntes, intentarà endevinar l'artista i saltarem equip Nota de 10.
1: Vale.
4: I així fins que ens doni temps.
1: Vale.
4: Va, començo amb equip Loft.
1: Jo vull el paper.
4: Vols tu el paper? Gala, aquí el tens.
5: Gala.
4: Ui, perdona.
1: No, està caient el paper, s'estan fent trampa.
3: Hi ha hagut un canvi.
1: Vale.
4: Esteu preparats?
1: Mira'm i pregunta'm.
3: Qui controla perquè... Qui controla que no facin trampes?
1: Per una això, cosa, per és això que esteu, ja he vist...
4: Per això esteu així. Per
1: acabo
4: esteu
1: de veure, saps?
2: No,
4: moviments. No, no fem trampes, va.
1: No,
4: Alberto, primera pregunta. Vale. Tens 4.
5: És una dona?
1: No.
4: Segona pregunta.
1: No és gens una dona.
4: Gala, és sí o no?
1: Ah, vale. Següent pregunta, Alberto.
5: És més d'una persona.
4: Tercera pregunta. Te'n queden només dues, estàs a la meitat.
5: Joder. És americano.
1: No, Albert, no! No és gens americano.
4: Gala, ja està.
1: No és gens americano.
5: Falta una, no?
1: No és gens americano.
4: Tens l'última.
5: Espera, espera, espera.
3: Està dient el nom.
4: Gala, sisplau.
5: Espera un moment. Ets la més fan.
1: Jo sí, mi m'agrada molt. Ja saps que jo només escolto homes.
4: I ja s'ha acabat i no pots dir res més. Alberto, tens algun veredicte? Pots provar a sort.
1: No, no, no.
4: Si no, llavors us donarem una altra paperet, eh?
5: No és oca.
1: No, Alberto. No dic res, s'ha equivocat. Perquè...
4: Alberto, resposta. No,
3: mira,
4: ja està. Un eliminat, 0 punts de moment per aquí. Bloc. En seguim no te la veu.
3: Se trapana.
4: Hòstia, sou molt tramposos.
3: L'Aina o jo?
4: Qui vulgui, trieu vosaltres. Tu?
3: Començo jo, Aina.
1: Vinga, va.
4: Vinga, va. Soc aquí al costat de l'Eudald. Equip nota de veu. Val.
3: No, no.
1: No, què, bro?
4: Dispara, si Aina.
2: No... És un artista català?
4: Sí.
2: És... Actua en solitari?
4: No. Molt bé, veus, sí o no?
2: Ha tret disc aquest any?
4: Sí.
2: Quatre preguntes. Has pensat massa perquè sigui l'últim.
4: Et queda l'última.
2: I és un grup que ha tret disc aquest any? Ostres, Déu meu.
3: És que era una pregunta amb trampa, aquesta. Resposta amb trampa, amb asterisc.
2: És que no em ve cap nom al cap, eh?
4: Última pregunta, a veure si així et desencalles.
3: Et podria venir, eh?
2: Tenim un separador d'alguna cançó d'aquest grup?
3: Diria que segur que sí.
2: Ai, Déu meu, és que no sé què dir.
4: És que és complicat, eh? Poder per la segona ronda, si ens dona temps, afegirem una pregunta més.
2: 31 Fam.
3: No!
4: No és 31 Fam, era Els Amics de les Arts.
1: En sèrio?
3: Clar, per això et deia un asterisc del disc, perquè era el disc d'aniversari. És un disc.
2: És l'any passat.
3: Era el 25.
1: Actua en el Cabra Rock.
3: Ah, és el 26.
4: De moment anem 0-0. Tenim temps de fer-ne una més? O com anem?
1: Sí.
4: Sí, doncs va, equip Loft, aquesta per l'Alberto. Gala, no miris.
1: Llegeix. No miris! Ai, no us trec, no miris! però és la vostra,
6: veure,
1: no?
6: Oh, oh,
4: una cosa, una cosa. Però és que, a veure... Fran Lluís Marchant, enfadat de l'estudi. A veure, sou uns tramposos, però un nivell de trampositat?
5: Va, pregunta.
6: Sí, va. És el que s'ha de dir encara bé.
4: Pregunta, va, Gala. Primera pregunta.
2: No, has de treure les ulleres, eh?
1: És un home o no?
2: És una dona.
1: Ah. Diu la xoris i xampan.
5: Sí.
1: És la mosca.
5: Molt bé.
4: És la mosca, clar. És que és increïble, ni xim amb les ulleres, que no posem res al drive perquè no ho veieu, no posem res en lloc, us ho fem amb paperets analògic, eh? I trobeu la manera de fer trampes.
2: A veure el meu paper.
5: Va, ara sí, que tampoc era gaire complicat.
4: Vinga, va. Segona i última. Si feu un punt, doncs, mira, guanyareu vosaltres.
3: Sembla que estigui
2: un
3: festival laudal passant paperets així com mans embolicats.
2: L'has d'encertar 100%.
3: A veure.
4: Vinga, va, primera pregunta.
3: Primera pregunta. S'està parlant d'algú que és de Catalunya?
2: Sí.
3: Val.
4: Segona pregunta.
3: S'està... Catalunya, hem dit, eh?
2: Sí.
3: Val. D'algú que punxem cada setmana el Nota de Veu?
2: Sí, sí.
1: Hola! Ja sé qui és.
2: Això també és una pista.
1: Ah, l'és veritat, poc.
3: Ara estic dotant entre dos.
2: Doncs llança'm en una.
4: Te queden dues preguntes.
3: És el nou amor de la Gala Castelltort?
2: Sí.
3: Per tant, és en Dan Peralbo i Parera?
2: Correcte.
3: Yes.
4: Molt bé!
7: Perquè Angelina Jolie, tu vas venir amb una
1: ampolla. Hem guanyat!
4: M'heu guanyat.
1: Albert Donadell i Gala Castelltort, guanyadors una vegada més.
4: Em porten punt. Els de Nota de Veu i ja està.
1: Realment té mèrit, eh? Gràcies per participar. La propera intenteu guanyar, si podeu.
5: Com sempre. No, i aquí, com sempre, divendres, punxem música. Aquesta vegada cançons dels artistes que sonaran al Cabró Rock a partir de demà. Ens les envieu al 667-07-6116.
1: Nosaltres demà estarem per allà al Cabró Rock, per tant, ens podeu venir a saludar. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu, també contingut del Cabró Rock.
5: I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format vídeo podcast a Spotify, a 3Cat o en seccionetes al YouTube.
1: Nosaltres ara ens acomiadem de vosaltres per passar-vos el relleu. Heu jugat molt bé, però mai sereu tan bons com nosaltres, em sap greu.
5: Ara el Seri.
1: En Lluís Giroia i Naustrell, us sentim.
5: Au del Feliu.
1: No passa res. Au del Feliu, gràcies per participar.
4: A vosaltres.
1: Molt, molt, molt.
7: Ciao! Caldo? Uau!

Estàs sentint el Love. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: fins al club, ara tots saben que això és cosa sèria. No és una comèdia, sé que les coses van bé perquè tinc Wikipedia.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dijous 11 de juny. Flairem el cap de setmana, la vida ens somriu, demà ve la DJ Trapella. Avui, últim Nota de Veu de tota aquesta setmana. I a més és un Nota de Veu important, no només perquè sigui dijous, no només perquè nosaltres ja tenim a tocar el cap de setmana, sinó perquè és un programa que jo crec que era necessari. És un programa que ell mateix es reclamava a crits. És un programa que havíem de fer sí o sí. Perquè venim d'uns mesos... Venim d'uns mesos on s'han fet especials de gent com Joan Dausà. Els Amics de les Arts. La 31 Fam. L'escena del Dembou a Catalunya.
3: Te'n puc dir més, de programes que hem fet. Maria Jaume.
2: Sento una veu que no ha estat saludada.
3: Ginestar.
2: Sento una veu furtiva. Sentiu la veu vosaltres també? Somriure, llunyà. Ah, certament graciós el somriure. Venim d'uns mesos on s'han fet molts especials. Especials col·locats a dit per una persona de l'equip del Nota de Veu. Doncs potser ja va sent hora que hi hagi altres persones que poden decidir si es fan o no es fan especials. És que si em punxo, no em surt sang? És que el meu criteri no serveix per res? És que jo no tinc dret a proposar algun especial pel Nota de Veu d'ICAT? Per això, benvolgudes, benvolguts, avui això és una revolta. Això és un cop d'estat. És un cop a l'autoritat, a l'ombra, que governa els designis d'aquest espai radiofònic. Avui, Catalunya, fem un pas endavant cap a l'autodeterminació. Avui, un especial d'Antònia Font, perquè ja tocava. Bona tarda, Aina Ostrell.
3: Bona tarda.
2: Què et sembla, això de l'especial d'Antònia Font?
3: Bé.
2: Bé? Sí?
3: A mi m'encanta, em sembla fantàstic.
2: Quants especials has col·locat a la grella del Nota de Veu, diem, els últims 3 mesos?
3: Una barbaritat d'especials.
2: I què?
3: Saps què passa?
2: Estàs contenta?
3: Sí.
2: És sensació satisfactòria?
3: Sí.
2: Sí? Un xic embriagada de poder, també, potser?
3: M'encanta que diguis això quan fins ara no m'has donat veu, eh? Fins a les 5:03 de la tarda.
2: Però tu has parlat.
3: Sí, clar. El poble parla.
2: El poble ara ets tu, no?
3: Sempre he sigut jo el poble.
2: Estem envoltats de poble.
3: T'he de dir que si no hem fet abans aquest especial és perquè les coses bones es fan esperar. Perquè fa estiu.
2: Puc comprar això?
3: Fa holidays.
2: Oh!
3: Me sobren paraules per dir la il·lusió que ens fa aquest programa d'avui.
2: Ens genera molta alegria.
3: Correcte.
2: Oi que sí?
3: Guai, fins i tot.
2: Va, vinga, tornem a la sintonia, Nil, sisplau, que això és com tot broma. La cosa és que fèiem amb l'Aina conya a la redacció de dir, ostres, tia, i el meu grup preferit de tota la vida, què passa? Fa molts mesos que no posem el focus del Nota de Veu al damunt d'Antònia Font.
3: Doncs sí, tota la raó.
2: I avui ens ho hem guanyat, us ho heu guanyat, ens ho mereixem tots plegats, oi que sí?
3: Sí, i sapigueu que teniu últims minuts per enviar les vostres peticions, eh?
2: 677 50 61 53. Molt ben vist, això, Aina. 677 50 61 53. Ens podeu demanar encara la vostra cançó preferida d'Antònia Font i molaria un xic de desenvolupar la resposta, també.
3: Sí, exacte.
2: Com justificar el per què.
3: Alegria ens agrada a totes, saps?
2: Clar.
3: Explica per què t'agrada més a tu que a ningú.
2: Anem una mica més enllà, sí. Gràcies. Això serà de seguida, programar-ho a la vista. Tenim en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, pobret, que està al·lucinant d'aquesta mena de batalles fictícies que ens inventem. Fem l'encaixada de la pau. Val? Ha quedat molt bé. I tenim notícies, per cert, de teràpia de xoc,
3: sí,
2: abans d'en Antònia Font.
3: Tota la raó. De fet, aquest divendres, demà, comença la seva gira d'aniversari, que s'allargarà durant tot el 2026. El grup Garrotxí celebra els 20 anys del seu naixement.
2: Uau, però s'hi van posar tremendament joves.
3: Sí, sí, sí, sí. I, de fet, ho fan un any, amb un any de retorn després del seu comiat ara fa una dècada. El conjunt de les preses pujarà a una desena d'escenaris durant aquest 2026 amb concerts escollits particularment per la banda en localitats i espais especials pel grup. I si et sembla, podem fer una mica de repàs d'aquests llocs tan especials.
2: Home, ja que hi som, aturem-nos-hi.
3: Doncs mira, d'entrada comencen el Cabró Rock, com no pot ser d'altra manera, a Vic.
2: Demà divendres.
3: També passaran pel Festival Vall Viva de la Vall d'en Bas, també per les Nits d'Occident de Barcelona, pel Festiuet de Salou, i jugaran també a casa la Festa Major de Sant Jaume de les Planes d'Hostoles al mes de juliol.
2: Molt bé, llavors tinc una pregunta per tu, Sense tu, que és el seu gran hit, Polseres amunt, bla, bla, bla, bla.
3: Sí.
2: Creus que serà l'última del concert, l'última dels bisos, quan fan allò que marxen i tornen a l'escenari, o la primera, o anirà pel mig, o què? Com
3: no,
2: la veus?
3: Primera no crec.
2: No, no?
3: També podria ser que la toquessin dues vegades, eh?
2: Sí?
3: Saps? Com que la toquessin un cop sencera i després la posessin dins d'un medley, saps? Com per tancar, per exemple.
2: Clar, clarament l'última.
3: Sí.
2: Perquè a més és una cançó que ja crida com el recolliment. No és una cançó oberta i festiva.
3: No. Però clar, al final, com que és tan un himne, sí que es converteix en festiva. És com que dona la volta, no? I deixa'm afegir que és una gira solidària, eh? Que seguint els seus orígens i la manera de fer que sempre ha caracteritzat el grup, la gira Teràpia de Xoc serà totalment solidària i els beneficis aniran destinats a la recerca del càncer infantil i en concret a la Fundació Albert Bosch.
2: Doncs 20è aniversari de Teràpia de Xoc. Demà comencen la gira, seran el Cabró Rock a Osona i per això avui nosaltres ja us proposem que aneu assajant el Sense tu, perquè així el claveu i quedi la cosa rodoneta, rodoneta.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Angie Ange. Ho veus?
2: Okay.
1: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir... Posarem llum?
3: A la foscor.
1: O com dir... Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
1: Silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
5: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
6: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
7: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
8: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
9: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la terra.
10: Sempre jugant a la contrallevant.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
11: Per pagar tots els nostres maçons. I per punxar-los els collons.
12: Camí d'un quart de sis de la tarda, avui és dijous, i tenim un regal per vosaltres. Des del Nota de Veu d'ICAT, especial Antònia Font.

0: Sí? Què et sembla?
1: Ara estàs perfecte,
0: no?
1: Per poder fer
0: sí?
1: aquest programa.
0: Ara sí?
1: Sí.
0: Anem a la primera?
1: Vinga.
0: Viure sense tu?
1: Som-hi.
0: Sí? Tenim un munt de notes de veu, com deia l'Aina, em podeu enviar encara, 677, 50, 61, 53. No sé si entraran totes, perquè hi ha una cua llarga.

Doncs, a veure, per pensar una cançó d'Antònia Font, la millor, per mi, sens dubte, és Viure sense tu, perquè també, bueno, la relaciono amb moltes coses que m'han passat a la meva vida, per entendre'ns, i d'una càrrega emocional bastant forta. Però sí que volia proposar una altra cançó, perquè jo crec que no ha sonat tant, o tinc aquesta sensació, i és una de les cançons també que recordo que la primera vegada que la vaig escoltar vaig pensar, ai, que guai, i quin to més alegre, i ai, no sé, és et fa moure i tal, i també no l'han tocat gaire als concerts, crec jo, no sé, almenys en els darrers concerts, i total, no m'enrotllo més, i la cançó que vull que el meu vot sigui per aquesta cançó és la de Focs Artificials. Vinga, gràcies i que acabeu de passar una bona tarda. Adéu, adéu.

0: Ja hem tirat la primera nota, era de la Mireia, que ens parlava de Viure sense tu, cançó crucial per la vida de tantes persones, i ens proposava Focs Artificials. I molt bon punt d'arrencada, perquè és veritat que és d'aquelles cançons que potser queden més a l'ombra dintre de tot el repertori tan ampli dels Antònia Font. Però és curiós, Aina, perquè hem obert telèfons, 24-7, de fet el tenim sempre operatiu per vosaltres, 677-50-61-53, hem rebut una nota tot just ara mateix i ens parla també d'aquesta cançó.
1: És la Roser.
2: Hola, bona tarda. Doncs que bé, que guai que feu un especial d'Antònia Font. Jo la meva cançó preferida sempre havia sigut Camps de Maduixes, però des de que estic embarassada ara és Focs Artificials, perquè crec que és com un gran himne a l'esperança i a l'amor. I tot això perquè en un concert de l'Anna Andreu a Sant Cugat la va versionar amb una versió profundament preciosa que me la va fer redescobrir, i des de llavors doncs diàriament l'escolto. Per tant, que guai que avui puguem tenir aquest canal per aprofundir les nostres cançons preferides d'Antònia Font. Amb campanes
0: i molts artificials. Que bonic, que xulo, això que ens explicava la Roser, per cert, enhorabona, que ha dit que estava embarassada, i com sortirà aquesta criatura que cada dia està sentint a través de la panxa de la seva mare Focs Artificials d'Antònia Font.
1: Sortirà fent neutres, així, com a Mallorca.
0: Sortirà espectacular. Sortirà de meravella.
1: Que guai.
0: I que xulo això que ens explicava la Roser de la versió, no ho tenia pas controlat, de l'Anna Andreu, diu que la va fer en directe al concert de Sant Cugat. No li he sentit, i n'he vist uns quants de concerts de l'Anna Andreu.
1: Mira, com que ens l'anem trobant, ja hi parlarem i ja li demanarem.
0: És que de com me la imagino, suposo que rotllo arpegi, així molt suau, no? Fent la roda de cors amb la veu de l'Anna, que és espaterrant. Focs Artificials en la seva veu, ha de sonar de meravella. Moltes ganes de veure-la i moltes ganes també de seguir punxant cançons d'Antònia Font, les que ens demaneu ara mateix o les que ens heu demanat durant aquests dies, que hem anat fent crida, una crida generosa.
1: Sí, i tant.
0: No, perquè l'excusa era punxar cançons d'Antònia Font.
1: Sempre ve de gust.
3: Hola, no sé si és la millor cançó, però em ve de gust escoltar Clint Eastwood.
4: Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado? Nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de xerifs com...

0: Clint Eastwood ens ha demanat l'Albert. Ens pots fer tu també una nota, si vols, com la Roser, com l'Albert, com la Mireia. 677-50-61-53. Quina és la teva cançó preferida d'Antònia Font, estimat Saúc?
1: Bon dia, nota de veu. Frank i Aina, voldria que fiqués la cançó de Fa calor d'Antònia Font, perquè m'agrada molt i perquè m'agrada molt l'Esteu i la Síndria. Adeu.

0: tant que fa calor, i tant que ens agrada la Síndria, i tant que ens flipem amb les cançons d'Antònia Font. Com mola que la gent s'hi apunti i en demani tantes,
1: ens encanta.
0: Calla que no sigui un dels grups preferits de la gent.
1: Segur que sí.
0: Calla que no sigui el millor grup de la història.
1: Podria ser.
0: Tenim més notes.
1: Vinga, va, posem-les.
0: 6, 77, 50, 61, 53. Ara el torn és per en Ricard.
2: Hola, gent del Nota de Veu, sóc el Ricard i m'agradaria que poséssiu la cançó Alegria d'Antònia Font per la Carme, que s'acaba de treure el doctorat. Vinga, una abraçada.

0: Alegria als nostres cors perquè sona Antònia Font a la ràdio i sabem que al darrere hi tenim un país sencer aquí connectadíssim enviant notes de veu al 677 50 61 53 i cantant totes les cançons una rere l'altra. I atenció, perquè tenim a una altra veu joveneta que ens arriba des d'on, Aina?
1: Des de Flix. És l'Abril i em sembla que aquesta cançó de l'Aria també li agrada molt amb ella.
2: Bona tarda, nota de veu. M'agradaria que poséssiu Guaya d'Antònia Font i, de passo, també, que m'agrada molt una, que es diu Alegria. Gràcies, guapets. Adéu. Molts besitos.

0: Ja passen de 6:15 i aquí seguim el Nota de Veu dedicat punxant hit rere hit rere hit, perquè avui és el dia d'Antònia Font. Shoutouts, per cert, des d'aquí, a l'Abril, de Flix, Terres de l'Ebre. No es pot ser més mona a la vida.
1: A més, ha dit, per mi, dues de les millors cançons d'Antònia Font amb diferència.
0: Alegria, wow, yeah.
1: Sí, sí.
0: I ens ha dit petonets, guapets i guapetes.
1: Què et sembla?
0: És que...
1: una noteta fantàstica.
0: Una noteta que ens enganxa. Ja sabem que hi ha molta gent que ens enganxa del pal familiar. Segurament fent viatges d'escola, que si extraescolars. És veritat que comencem amb el tema de la jornada intensiva i això.
1: Ah, sí, clar.
0: Però enganxem a molta canalla els cotxes de Catalunya. I ens agrada. Aquest és un programa nena friendly totalment.
1: Queden ja molt poquets dies d'escola, eh?
0: Canalla friendly. I de temporada també.
1: Sí, sí, molt poquets.
0: Quants notes de veu ens queden?
1: Si no comptem el d'avui, 11.
0: 11.
1: Que fort.
0: Uau.
1: Acabem el 2 de juliol nosaltres aquí.
0: Ha passat la temporada volant, eh?
1: Sí, sí, molt fort.
0: Molt ràpida. Vinga, va, seguim amb el programa Antònia Font Forever. A veure què ens demana. És l'Anna la que toca ara?
1: Sí, som-hi.
2: Bona tarda, Aina, Frank, Lluís. Doncs el meu nom és Anna i us volia recomanar quina és per mi la millor cançó de la història, sense rival indiscutible, d'Antònia Font, i seria S'animal que no existeix. És una cançó que, per desgràcia, no he gaudit gaire gens en els seus directes, però és una cançó tan potent, plena de poesia i misteri, no?, de quin és aquest animal que no existeix. I, bueno, és espectacular. Aquesta cançó la porto gravada a l'ànima, com si diguéssim, i quan sona en alguna festa o reunió amb amics, bueno, ens tornem locos, és poc. Així que res, espero que la toqueu. Un petó, una abraçada.

0: I podríem seguir un dia, avui no ho hem planificat, però un dia podríem fer Antònia Font de 5 a 7.
1: Sí, i tant.
0: Dues hores de nota de veu, ai, a veure, no sé ni parlar.
1: Estàs nerviós perquè saps que això es pot esdevenir, eh?
0: És que t'imagines, dues hores de nota de veu a ICAT punxant el millor grup de la història.
1: I saps què molaria molt? Que això ho féssim perquè tenen música nova.
0: Ostres, per favor, eh? Per favor.
1: I podríem fer una hora de música nova i una hora de música antiga.
0: Aquí s'ha signat un pacte. L'heu sentit, el pacte? Guaiteu, guaiteu. Aquí hi ha una xocada de mans que simbolitza un pacte. El dia que treguin disc Antònia Font, perquè això passarà, ara els tenim a Guaret. Ja ho sabeu, que a més en Joan Miquel Oliver acaba de treure disc en solitari del seu projecte que ja fa anys que el fa volar. En Pau de Bon ha publicat també amb dos amics seus, amb en Pere Suau, que és un poeta, cantant algunes de les seves creacions literàries. N'hem parlat tant d'un com de l'altre aquí, però el dia que Antònia Font tornin a tenir toquera, s'hi posin i llancin nou material, compro 100% la teva idea. Una hora del nou disc d'Antònia Font i una altra hora de Very Best Of.
1: Fet.
0: De Greatest Hits.
1: M'encanta.
0: Que és el que estem fent avui, que ens heu demanat un munt de cançons al 677 50 61 53. Sona ara Extraterrestres, que guai, perquè ens ho ha demanat l'Ester. Però és que tenim en Sergi, que ens en tira una, que ens porta cap a uns Jocs Olímpics que es van fer a finals dels anys 80 al Canadà.
1: Abans dels de Barcelona, imagina't.
0: 4 anys abans dels de Barcelona, costa oest del Canadà.
2: Hola, bon dia, sóc el Sergi. M'agradaria que poséssiu la cançó de Calgary 88 d'Antònia Font, que fa molt de temps que no l'escolto.

màxima velocitat. Te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure tallat. Te fas la morta i ja...

Ostres, només una, de veritat. Buah, és que et sortiria... De cançons preferides d'Antònia Font em sortiria per fer-te tot el programa i omplir-te'l de nota de veus. Però bueno, jo... És que a Rússia m'encanta, alegria, m'encanta, me sobren paraules, però jo crec que vitamina sol, sí, sí, vitamina sol, definitivament.

0: Quin programa més fantàstic, Frank, que ens hem muntat avui. Estàs content, eh?
1: Això és així, Aina, però és que jo estic content i Catalunya canta.
0: Somriem, Catalunya.
1: Que és el més important.
0: Va, doncs anem amb una última cançó.
1: Vinga.
0: Podràs que sigui l'última o què?
1: Algun moment o altre ho hem de tancar, això. M'agrada que arribi des de la teva ciutat, la nota de veu.
0: Des de Sabadell, i jo crec que és una cançó que fa molt de fi de festa. És en Marc.
2: Hola, soc el Marc de Sabadell i la cançó que més m'agrada és Batiscafo Catiusques.

0: Hola, què tal?
1: Som els Farenhits de l'Esquirol, comarca d'Osona. I us volem presentar un parell de cançons que hem gravat en estudi fa ben poc. Un es diu Llum Vermella, Cel Blau, que parla de l'amor inesperat en una posta de sol. I l'altre es diu Ciutat Provisional, que parla de l'observació de la vitalitat de les persones en una ciutat, fent-ho des de la posició privilegiada d'una terrassa d'un bar. Són cançons de quilòmetre zero, lletra i música de collita pròpia. L'estil a determinar. Suposem que rock pop català. I esperem que us agradin. Salut i moltes gràcies.

0: Des de l'Esquirol farem hits que ens ajuden a tancar la primera hora del Nota de Veu d'aquest dijous.
1: Doncs sí, aquesta cançó que sentim es diu Ciutat. I d'altra banda et porto Revol, que ha fet un...
0: Molt fan del nom. Revol m'encanta, sí.
1: És un grup terrassenc de rock que ha fet una cançó que es diu I Love You So, que és el seu segon single publicat, i que la podem sentir.
0: Molt bé, tenen aquest single que es diu I Love You So, són Revol, i amb ells rematem definitivament la primera hora. Avui, com que és dijous, a partir de les 6, ens visita en Pau Guillemet. Guillemino, molta atenció, ens ve a parlar de campanyes de promo dins de l'escena musical catalana, per tant, segur que mola això.

Hola, Aina i Frank Lluís. Som Revolt, un grup de Terrassa de rock enèrgic, directe, festiu, molt cantable i ballable, i estem traient el nostre primer disc i camí d'aconseguir-ho. El nostre segon senzill es diu I Love You So i acaba de sortir aquesta setmana a plataformes. Així que espero que us agradi. Aquí el teniu. Moltes gràcies.

0: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu d'Icati. Com que és dijous, i ben Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino, doncs és ell qui neteja les ulleres de l'Aina per donar el clàssic cop d'ull a l'actualitat. Estem ready, ho tenim a punt, en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, i aquí l'Aina, no, en Pau, a punt de llegir-nos les notícies. Com estàs, Pau?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Com vas?
1: A punt.
0: Ja no hi ha el Papa a Barcelona?
1: No hi ha el Papa.
0: S'ha anat?
1: Ha marxat.
0: Camí de les Canàries?
1: Sortosament.
0: Però tenim d'altres notícies.
1: Moltes.
0: Sintonia i t'hi poses?
1: Sintonia. Per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o bé per motius climàtics. Durant el 2025 va ser 117 milions de persones, és un 4% menys que el 2024. Està bé, això. Aquesta és una de les dades que es desprèn de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui sobre la tendència global de desplaçaments. També baixa un 3% el nombre de refugiats. Es calcula que ara són 41 milions arreu del món. Els experts preveuen que els experts preveuen una o dues pujades. Ah, no, això és una altra notícia. És que vaig a fer una pausa. Bé, aquesta era una bona notícia. Baixen el nombre de refugiats i de persones obligades a desplaçar-se. Un 4% i un 3%. Una altra notícia. També els experts preveuen una o dues pujades més dels tipus d'interès aquest any, en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. De moment, el Banc Central Europeu els ha pujat fins al 2,25%. Sou de tipus fix o variable, vosaltres?
0: Uau, ni idea.
1: Hipoteca? Aina Ostrell? Fixa, fixa, jo també fixa. Una altra musiqueta.
0: Ah, jo volia dir si canviaves de parella eres fixa o variable, no, eh?
1: No, d'hipoteca.
0: Ah, hipoteca, val.
1: Home, és la clau de la notícia.
0: Clar.
1: En 2,25%, si tens hipoteca fixa, la repampita és igual completament, perquè tu ja estàs pagant el teu interès fixa tota la teva vida. I ara parlem de política tota fins que s'acabi. Música.
0: Posem musiqueta, sí, sintonia, Nil, gràcies.
1: I, per últim, Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió, déu-n'hi-do això, de mig miler de cantaires de la Sagrada Família en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Jesús, Maria, Josep. Alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. Sembla molt perillós tot això que acabo d'explicar. Ai, Déu meu!
0: Comando segadors, eh?
1: Comando segadors! Bé, fins aquí les notícies.
2: I ara...
0: Bravo, shoutouts per en Pau Guillemet informant a tot un país i ara has de donar pas a les notícies de l'àmbit cultural i musical.
1: Notícies d'àmbit cultural i musical amb en Sergi Ruiz, a.k.a. Noteta de Veu.
0: Fantàstic.
1: Noteta.
3: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui agafem l'agenda de festivals perquè aquest cap de setmana en tenim dos d'importants. Comencem pel que comença avui mateix a Sant Pere de Ribes, nova edició, la 16a del monocicle, que avui la inauguren el duet Abrenc Terrae a 9:15 del vespre a l'Església Vella. Serà, els cobriran aquest festival que des del 2010 busca acostar una mica la música d'autor al públic amb un format íntim i proper. Tindrem com a caps de cartell aquesta edició a Judith Nederman, Anna Andreu i Clara Pei amb un format diferent. Ara en parlarem. Avui comença, en aquest cas, amb Terrae, com dèiem, però el gruix de la programació arrenca demà amb els vilanovins Zebras School Band. També hi haurà la Judita Nederman, també Cristena i Romàntic Dimoni, el nou projecte de l'exlíder de Smoking Souls, Carles Caselles. El final de festa de demà divendres anirà a càrrec de Gavina MP3 i Ciutat. Dissabte la programació engega al migdia amb Daniela Altieri i a la tarda hi trobareu noms com Kelly Azae, també la Lleidatana Abril, Hipnosi, Extraño Ways, Astrio i Anna Andreu. Tot això el monocicle tancarà diumenge amb Laura Escobeo i Clara Pella, que com dèiem no serà en un format habitual, sinó que serà amb un concert entrevista. De Sant Pere de Ribes, agafem el cotxe i anem fins a Vic, perquè demà 6a edició del Cabró Rock, marcada, molt marcada, pel comiat d'Oques Grasses, perquè serà l'últim cop que toquin a Osona, casa seva, i l'últim cop que toquin al Cabró Rock, que pràcticament han sigut residents del festival, perquè de 6 edicions actuacions del Cabró Rock, 5 hi ha hagut oques grasses. Això serà la mitjanit de divendres a dissabte, però demà arrenca el Cabró Rock a mitja tarda amb clima. Durant tota la jornada de demà divendres també tindrem a Detallets, a Maria Jaume, i just abans d'oques grasses també els Amics de les Arts. També hi haurà demà, atenció, Teràpia de Xoc, que arrenquen la gira dels 20 anys del grup amb un tour que, recordem, serà solidari, perquè tot el que recaptin anirà destinat a la Fundació Albert Bosch per a la investigació contra el càncer infantil. En aquest cas, la jornada de demà divendres, ja entrada la matinada, la completaran Buhos i Les que faltaven. I dissabte el cartell del Cabró Rock estarà marcat per la música valenciana, amb la segona parada a Catalunya de la Gossa Sorda, la seva minigira de retorn, i també per un dels últims concerts de la Fúmiga Terres Catalanes. També hi haurà com a cap de cartell Joan Dausà, que serà tot just el segon concert de la gira Immortals. També Figaflaues arrenquen la gira d'aquest estiu al Cabró Rock. També hi tindrem a l'Ax en Busto en plena celebració dels 40 anys del grup, la DJ Trapella, Su i Wineta. I acabem l'agenda musical centrant-nos avui a Barcelona, perquè a partir de les 8 del vespre, d'aquí un parell d'horetes, hi haurà Lluqui Valverde al Microclima al Terrat. És la tercera jornada d'aquest cicle que es fa a la Fundació Carulla. Lluqui Valverde, que és un dels membres de la Ludwig Bank. I una mica més tard, a Rasmatàs hi farà parada el grup francès de música electrònica Compromat. A partir d'un quart de 10 del vespre presentaran el seu últim àlbum, Praying, un disc que explora pregàries paganes, ritus funeraris i els plaers del cos i la dansa a través de la música techno.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat. ICAT. ICAT. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Ei!

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: I recordeu també amb en Pau Guillemet, que ens ha repassat l'actualitat d'aquest dijous 11 de juny a la tarda, arribant ja a un quart de set. Fem-ho bé ara, fem-ho formal. Bona tarda, Pau Guillemet.
2: Molt bona tarda i molt bona hora.
3: Bona tarda.
1: Com et dius, Pau?
2: En Pau Guillemet.
1: De veritat, és que només no. Connecto així de primeres amb una persona.
3: Com et dius?
2: Hòstia, perdona. Vale. No ho sento, no ho sé fer.
1: A veure, Aina, bona tarda de nou.
3: Què tal, Frank?
1: Com et dius, Aina?
3: Xavier. Em dic Xavier.
1: I què veus?
3: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Però escolta'm, això no és molt transparent?
3: No sé, deu ser Ginebra sola.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: És el tren de la Ludwig que ha corregut com la pólvora a Instagram, a TikTok, a tot arreu. Avui en Pau Guillemet, que sabeu que sempre posa el focus en algun aspecte del panorama musical català. I és molt de la qüestió comunicativa. Doncs venia a parlar-nos d'això, de campanyes, de promo. Tu deies, hi ha una cosa orgànica que últimament és com molt tendència. I clar, amb l'Aina de seguida vam dir, si parlem d'estratègies i de promo, els que ho han patat últimament són els Ludwigs amb això del tren d'en Xavier.
2: Sí, és l'exemple català, que després hi tornarem, si voleu, al final, quan fem tota la volta, us expliqui el que us vinc a explicar i tornem aquí, parlem dels casos catalans, com podrien ser, no? Però comencem pel principi.
1: Vols que sí, obrim el focus, vols que anem a la cosa global i anem a GIS, per exemple?
2: Completament.
1: Que és un dels grups que va passar pel Primavera Sound, aquesta última edició, per cert, tu i jo, Aina, fa 7 dies clavats.
3: Ara mateix devíem ser arribant-hi, al Primavera Sound, no encara, perquè havien d'acabar la nota de veu, per veure Renaldo i Clara.
1: I després Gis.
3: Correcte.
1: I va ser el concert de la tempesta.
3: Exacte, i després el gran diluvi.
1: Gis, contigo empezó todo.
4: Ladies and gentlemen, Gis!

0: Però ens estem usant els Geese, o els Geese, no? Geese. I és un grup molt notori de l'última fornada de rock indie americà.
1: Molta genteta l'altre dia, que a més va aguantar contra pluja, vent i marea.
0: Doncs a partir d'aquest exemple, o sigui, aquest grup s'ha fet, a part de fer-se molt conegut, ara hi ha hagut tot un, l'últim trimestre, a partir de l'abril més o menys, als Estats Units va passar una cosa, que es va fer al South by Southwest, allà al mes de març a Austin, Texas, i va haver-hi una entrevista que es va publicar a YouTube que va ser molt reveladora, ¿vale? I era una agència de promo, de PR, que en diuen, de promoció de músics.
2: Public Relations, no?
0: Sí, que explicava com treballaven, val? I va començar a fer name dropping, o sigui, va començar a dir noms amb els que havien treballat, i aleshores, al cap de pocs dies, ells mateixos van modificar la seva web per amagar aquests noms, perquè va generar molta polèmica el que van explicar. Explico ara què va passar. Una entrevista on entrevistaven aquests dos fundadors d'una agència que es diu Chaotic Good Project, Chaotic Good Project, val? Que són això, una agència, que són dos tios, i els entrevistaven. Llavors, tota la polèmica ve perquè ells s'han inventat des de fa un anyet el que se'n diu la simulació de tendències, val? Simulació de trend simulation, simulació de tendències. És a dir, agafen... El resum seria, quan tu aconsegueixes viralitat, o sigui, quan aconsegueixes tenir a sortir, per exemple, aquí, el col·lapse, no? Ara anem a fer exemples a catalans.
1: Val.
0: Sortir el col·lapse, mm-hmm. O sortir a una actuació en directe de televisió, no? Per dir, col·lapse, quines...
1: El tot es mou.
0: El tot es mou. Clar, allà parlen del Saturday Night Live, o sigui, coses
1: o
0: molt més...
1: la selva d'en Xavier Grasset.
0: Coses molt més totxes serien, eh? Coses aquelles de prime time, que ho veu, aquí també ho veu tothom, però clar, la comparació és molt bèstia, perquè el Saturday Night Live sembla que el vegi realment tingui molt impacte, no? Diuen, com controlem? Diu, narrativa controlada, una cosa així. És a dir, fer que quan passa això, els corrents d'opinió, els comentaris, siguin tots positius i creï una tendència bona. I llavors... aquí, llavors, hi ha molta... Se n'ha parlat molt, hi ha hagut molts articles, jo no m'he fet retalls. És que m'estic posant nerviós, estic parlant molt ràpid perquè tinc moltes coses a dir. Haig de frenar.
1: De moment estem seguint.
2: No, entenent.
1: I tenim moltes ganes realment d'anar obrint aquest meló.
0: És a dir, després d'aquesta entrevista en aquests homes es va generar molta conversa parlant d'això, val? I molta gent va començar a dir, ostres, doncs tal, tal, tal, i anava explicant coses que havien dit i les anava comentant, val? I clar, una de les coses que expliquen és que, com dient, les discogràfiques, el pitjor que... El que odien més són els fans, perquè els fans són impredibles, no? És a dir, no pots predir el comportament dels fans. Diu, abans, com aconseguies notorietat real, orgànica? Aquesta paraula és molt important. Doncs la gent que comprava discos, no? I llavors diu, clar, tu, avui en dia, i ara és aquests moments que...

0: correm el doble fons de la indústria, no? I diu, tu pots falsejar, tu pots inflar els charts, no? Pots pagar perquè s'escolti la teva música, pots pagar fins i tot per vendre discos.
1: És a dir, per fer números d'escoltes. Ara ho mesurem així. Han passat del milió a Instagram, a Spotify, per exemple, no?
0: Tot això està passant sempre i ha passat tota la vida, des de dècades, en la música estrictament comercial. Avui parlem d'un grup no tan comercial. I això és el que ha generat aquesta conversa pública, que això també estigui passant a la música, estic fent entre cometes, independent, val? I clar, això és lo fort. I lo, fins i tot el que la gent deia, l'obscè, no? Que aquests dos tios que porten aquesta agència s'obrissin en canal allà, expliquessin, ara explicarem després els mètodes, eh? Expliquessin els mètodes de com fer això.
1: Penjat amb la cosa de que tu surts al Saturday Night Live als Estats Units i hi ha algú que controla... D'entrada hi ha algú que t'ha col·locat allà, que ja costa, no? Deuen rebre moltes peticions... I llavors hi ha algú que controla que els comentaris, entenc, a xarxes siguin positius, de que tot remi a favor, de, ostres, que bé que ho han fet, com mola aquesta gent, no? Aquest tipus d'històries.
0: Sí, és a dir...
1: crear un corrent d'opinió positiu.
0: Exacte, és crear corrents d'opinió fabricats, és a dir, que semblin orgànics però que no ho són realment.
1: Llavors això vol dir que són comentaris de bots, per exemple?
0: No, perquè la tècnica d'aquesta gent, final, és a dir, com que els bots no serveixen, anem a crear... un, i paraules textuals ells, un petit exèrcit, no de bots, sinó de persones reals que facin això a les nostres ordres, és a dir...
2: Però els paguen, no com?
0: Els paguen, sí, sí. Aleshores, diguéssim, ara tornem al músic, no? Estem farts de sentir músics, jo mateix, ho diu la promo, quin pal em fa fer tot això, m'agradaria que no m'obliguessin, entre cometes, a fer la promo, perquè els segells em diuen que hem de fer tot el dia promo, no sé què, i de cop aquests van dir... Pues perfecte, ho fem nosaltres, et fabriquem un entorn orgànic, tu ens pagues la campanya i nosaltres fabriquem un entorn orgànic. I és tan senzill i tan que dius, com no s'ha t'acudit a ningú, que és que, per exemple, en l'entrevista deien que ells són, una empresa són 25 treballadors i diu, i no concretaven aquí, perquè no van voler ja ser tan explícit, però cada treballador té molts mòbils, molts aparells, físicament, molts mòbils. Sí, sí, sí. I diu, i aleshores el que fem és que ja agafem, seleccionem treballadors que siguin, no influencers, però una mica que tinguin uns números, que tinguin una comunitat
2: notorietat
0: orgànica i que els agradin aquests tipus de grups, que tinguin notorietat, que tinguin llenguatge internet, o sigui que, saps, gent franja d'edat tal, tal, i llavors aquella gent van a sou nostre i llavors agafem i diem, per exemple, el G surt en la Saturday Night Live. Vale, doncs hem d'aconseguir que Coconut Video es publiqui. Els primers 200 comentaris han de ser la rehòstia. Diu, perquè la gent, quan va veure aquest vídeo, molts cops l'opinió queda mediatitzada pels comentaris. Tu vas a un vídeo d'Instagram i veus un vídeo que té molts views i dius, i no tens gaire clar si t'agrada o no, ho mires, no? I vas als comentaris, a veure, què diu la gent, això és bo o dolent? I llavors veus tot, hòstia, és fire, fire, fire, fire, dius...
2: Això és brutal, clar.
0: En canvi, si els primers comentaris ja són dolents, tal, llavors, bàsicament, aquesta empresa es dediquen a fer això. És a dir, si tu tens 100 comentaris dolents, nosaltres en fotrem 200 de bons a sobre.
1: Clar, això seria a Catalunya, per entendre'ns, van d'en Peralbo i el Comboi, van a la selva d'en Xavier Grasset i pengen el clip del 3CAT que et trobes a Instagram, a TikTok, a Twitter, i allà tens comentaris de la Juliana Canet o de la Gala Castelltort o de l'Alberto Gadel o de la Berta Aroca que diuen, uan, d'en Peralbo petant-ho al 3CAT, petant-ho a la selva d'en Grasset, perquè els han pagat diners perquè facin aquest comentari en positiu.
2: Clar, però és que a més és un win-win, win-win, win-win. O sigui, aquí guanya l'artista, guanya l'empresa, guanya l'influencer de torn que comenta.
1: I
2: guanya el programa on tens tants comentaris i et fas viral.
1: I la cadena.
2: És que, o sigui, tothom hi guanya.
1: A tu, Aina, alguna vegada algú t'ha donat diners o algun tipus d'intercanvi perquè facis un post en un sentit o en un altre?
2: No.
1: Mai?
2: No, jo en tot cas he compartit projectes o així, sí, m'agraden evidentment, o sí, eren perquè algun amic teu ha fet una cosa i vols ajudar-lo a promocionar-ho. Sí, més enllà d'això, no.
0: Resituem una mica més això perquè no és exactament així, és a dir, no és que els influencers coneguts de tal comunitat facin això, sinó que un grup seleccionat i opac, aquesta és la paraula, és a dir, tot això és una empresa que ofereix uns serveis, per tant, és una cosa in a box. El que s'ha fet...
1: És com una caixa negra d'un avió, clar.
0: El que ha sigut controvertit ara és que ells han fet aquesta entrevista i de cop van explicar, jo crec, més del compte. És a dir, van dir coses que poder... I la gent va dir, com? O sigui, a mi m'està agradant Gis perquè ha passat tot això. És a dir, resulta que aquesta viralitat orgànica que jo m'havia empassat no era tal no era orgànica, és a dir, estava orquestrada, estava fabricada.
1: Clar, és aquí la cosa,
0: aquesta és el
1: aquest
0: tema.
1: Aquesta és la clau.
0: Que és, i llavors, ara passem una altra cortina de taló de doble fons, no?, que podríem dir, ah, és que això no havia passat mai, amics? Doncs sí, sí, això ha passat, com deia, tota la vida, dècades i dècades, que les grans multinacionals, sobretot, la cadena, diguéssim, de comercial és aquesta, és a dir, escolta, jo pago perquè les meves cançons surtin a la teva ràdio i les posem fins la sopa, no? I llavors això sigui exitós. I llavors aquí hi havia una... Has de fer tota aquesta col·locació de producte en els llocs concrets i la gent després, la part de fan ja vindrà de forma més orgànica. Però aquí estem parlant de dir, no, és que fabricarem les opinions que semblin orgàniques. És a dir, què fem? Estudiem el fenomen viral. Veiem un fenomen viral real, no? I aleshores veiem com ha funcionat i ho desglosem en números. És a dir, quants comentaris fan falta perquè això sigui viral i sigui creïble? Aquesta és la paraula, creïble, no? Que no és la Juliana Canet o no sé què és. No name tal, no name qual, comentant i fent xarxa i que llavors el famós algoritme diu, ei, tot això
2: funciona,
0: això té sentit, això és real, això està... Aquesta interacció és genuïna, per tant jo la promociono, és a dir, li dono més visibilitat, bla, bla, bla.
1: És a dir, reproduir de forma científica,
0: fabricada, sí.
1: Fabricada com tu dius, sí. Artificialment, fenòmens que s'han esdevingut de forma realment orgànica i improvisada i que s'han fet virals doncs, de forma autèntica.
2: Però, Pau, per què aquest parell d'empresaris van decidir fer aquesta entrevista? És que no sé entendre...
0: Vanitat? No sé. No sé, pot ser vanitat, eh?
2: Perquè, clar, també estan com venent un model de negoci que altra gent s'hi pot sumar, potser gent amb més poder que pugui aconseguir com més grups i fer-se encara més grossos, és que no ho entenc.
1: Home, una mica el que diu en Pau, jo ho entenc, és a dir, sabeu tots aquests grups que ho estan patant ara?
2: Però què hi guanyes fent
1: tots
2: això?
1: Aquests, doncs, home, que treus pit.
2: Si et poses una medalla, però potser després te'n vas al declivi.
1: No ho saps.
0: Bueno, ells tenen també teoria sobre això. Bueno, m'esmento alguns dels clients, val?
1: Mira, espera, em sembla que tenim a la Chapel Roan, oi que sí, Nil? Sí. Oi que la Chapel és de...
0: Sí, em sembla que també. Ara, quina en aquest...

0: Ara comentàvem, l'Aina deia fora de micro, que diu, això he sentit al TikTok. Doncs bé, una de les praxis d'aquesta empresa no és només la secció de comentaris, que òbviament s'ha de poder controlar, sinó tots aquests TikToks que són tendència on hi ha com contingut tipus memètic o tipus contextualitzador. Saps aquesta cosa que només podem fer una mica els humans, que és la meva tassa de cafè amb una caption, amb un text a sota que diu això és el millor del dia, o coses aquestes, val? Doncs van a operar. Per això necessiten usuaris reals i usuaris molt entrenats i que hagin mirat molts TikToks, que tinguin totes les tendències una mica en funcionament al seu cervell, perquè llavors ells diuen, escolta, i la dinàmica seria aquesta, no? Ei, 25 treballadors de Chaotic Good, tenim la promo nova de
1: Chappell Roan.
0: Coldplay, per exemple.
1: Coldplay, vinga.
0: Travis Scott, Tame Impala.
1: Uau.
2: Aquests noms que dius,
0: Oclow,
2: són clients d'ells?
0: Sí, tota aquesta penya, vale?
2: Coldplay.
1: Veus per què ho han explicat?
0: Clar,
1: perquè entreu en pit i ara vindrà molta més gent.
0: Clar. És a dir, i a més...
2: Uau.
0: Doncs, diu, escolta, tenim el proper single de Coldplay. Clar, són una mica boomers, penseu que hem d'aconseguir que s'infiltrin bé a la gent més jove i tal. Llavors, vinga, va, us passo el tall de 15 segons i aneu-li fotent. I llavors són 25 persones, ara potser ja són 40, ara que estem parlant, amb, jo què sé, jo vaig fer els càlculs, tipus, cadascú pot tenir 20 iPhones, vale?
1: Sí, m'agrada molt això.
0: Aturem-nos aquí,
1: per favor.
0: Llavors,
1: això de que tu tens 30 persones treballant...
0: Fes els números, 30...
1: Però que ells diguin cada una de les persones de l'oficina té un munt de dispositius. És fort, això.
0: Per exemple, 30 per 20, vale? Són 600 iPhones. Llavors, és aquesta cosa... Hi ha molts... S'ha parlat molt d'això, per exemple, en Frankie Pizà, que és un tio que conec i que té una web que es diu Zona Franca Ponés, que està molt bé, que és un opinador que parla de tot això i que hi ha molts d'aquests temes que us explico que els llegeixo allà, primer que els parla ell, i ell després també ho llegeix d'altres fonts, etc. Parlava precisament d'aquest concepte obscè, no? És a dir, l'obscenitat d'explicar tot això a aquests dos nois, no?, d'explicar-ho i vantar-se'n com, no, nosaltres fem això, i que tu puguis pensar, ja, realment algú està comprant 20 iPhones per fer aquesta feina, sí, com ja anem a la part aquesta de un iPhone, no?, el que val un iPhone, el que val un telèfon, per el que serveix originàriament, no? Un tio que treballa amb 20 iPhones, és tot instrumentalitzar-ho tot i explicar-ho com, no passa res, és així, no? I a més aquests tios diuen, actualment, realment, com estan les coses, agafaré una paraula que us he sentit molt a dir aquí aquesta temporada, que és, està tot molt saturat, no?
2: Sí.
0: Està tota la xarxa està molt... Diu, el punt de saturació on estem, nosaltres creiem que de moment pot anar més, o sigui, la cosa seguirà sent estan igual de saturada o més, perquè encara hi ha espai per créixer en aquesta saturació. És a dir, el nostre mètode, ara el voldreu fer tothom, perquè com que és el joc que juguem el joc aquest de l'algoritme i de la viralitat, nosaltres ara sabem com fer viral. És a dir, els cabrons són bons, perquè diuen...
2: És que estan jugant al joc,
0: sabem,
2: al final.
0: Ja, però s'han inventat una manera...
1: No, se l'estan passant, el joc.
2: Clar.
1: Estan guanyant molta pasta jugant en aquest
2: sí,
1: joc.
2: Sí.
0: La seva invenció és, jo puc, tinc una vareta màgica, o sigui, tinc una caixa d'eines que et faig viral. Si em pagues pasta, jo et faig viral. T'asseguro que et faig viral. I, clar, ho poden fer. O sigui, tenen la capacitat de fer viral. No és aquella
2: cosa.
0: Llavors trenquen aquest discurs que ens mengem tots, músics, creadors, i també gent que està a xarxes, no, tu vés-ho provant cada dia, l'algoritme l'has de matxacar, tu no pots parar de fotre contingut, la roda hàmster. O sigui, trenquen la roda hàmster i diu, ei, tranquil, la roda hàmster no cal que segueixi girant. Tu paga'm a mi i ja veuràs que la roda gira sola. Ho faré per tu. Que és, d'altre cop, una actitud superpaternalista de, tornem al principi de tot, les discogràfiques fot anys als 80, que era, no, tu fes música, que jo ja faig la màgia, jo et faré famós en el món entero, tu fes música. Llavors tornem aquí, és que és molt pervers, és a dir, tornem a tu,
1: clar,
0: fes música,
1: tornes a estalviar la promo.
0: Jo t'ho faig.
2: Clar, però a més tot això des de la genuïnitat, o sigui, que a sobre aconsegueixes que sigui... Exacte, falsa, però que sigui com... una gent normal i corrent que decideix, doncs, fer TikToks amb aquesta cançó perquè els ha agradat aquesta cançó i tal, i generen com una mica de fenomen, i el següent pas, la següent gent que farà aquest TikTok ja és de fora de l'empresa, saps?
0: Exacte.
2: Vull dir que al final s'ho acaben passant tothom perquè realment s'acaba convertint en una cosa genuïna que ha estat induïda, però que ho és una mica.
0: I aquí és on ve aquesta reflexió de dir, estem tots, en el fons, seguirem tots girant la roda hàmster perquè
2: 100%.
0: Tots... volem jugar aquest joc. És a dir, i lo pervers és, ei, que el joc ja sabem com es trenca així, però juguem
2: però
0: juguem
2: és
0: el joc.
2: És pràcticament impossible no jugar-hi.
0: Bueno, jo, la meva reflexió quan pensàvem tot això era, val, doncs si encara queda corda per tensar i encara volem anar més cap allà, d'acord, però hi haurà un moment que hi haurà un tombant, hi haurà una inflació tan gran d'això que no petarà la bombolla de cop. Jo crec que la bombolla no petarà mai de cop, però sí que hi haurà una decantació, és a dir, a poc a poc es anirà com... Hi haurà gent que dirà, jo no vull passar per aquí, no? Jo vull un altre tipus d'experiència. I això, tornem, evidentment, a la part més personal. Potser no serà una cosa massiva, però serà una cosa més personal de cadascú, d'anar compartint... Jo crec que ja hi ha exemples, de gent que diu, no, jo necessito tornar a l'escena ultralocal, de... col·laboro una banda i estic consumint música dels meus col·legues, que no han ni publicat res, i estic disfrutant. Ens hem passat les demos i, hòstia, estic enganxat. A quin disco s'has enganxat? Estic enganxat al disco dels col·legues aquests, que són boníssims.
1: Ja, però saps que...
0: Això té valor o no? Per mi té molt valor.
2: Sí, sí, clar, però per enganxar-te algú...
0: Fora del grit aquest.
1: Però, al final, això que ens has explicat tu avui, que és molt interessant, gràcies, i que crec que ens obre molt els ulls i posa el focus al damunt d'una qüestió que ni t'imaginaves, no? Que això que deia l'Aina, que la part més genuïna i real, espontània, resulta que també es pot trastejar i maquinar, i és com, una vegada més, el mainstream reproduint les fórmules que funcionen, que capta espontàniament del carrer. És a dir,
0: exactament.
1: Quan no, als anys 80 sortia un grup, vinga, llavors no sé quants grups clones, o quan sortia algú rapejant del seu barri de forma orgànica que ho feia natural, patapam, i sempre ha fet el mateix, amb tot tipus de disciplines.
0: El que passa és que ara, diguéssim, ens ho posen a la cara, i a més, i repeteixo l'obscenitat, és a dir, aquests dos tios tenen els sants ous, vale?, i la vanitat de que els entrevistin, que ho expliquin, que digui, mira, t'estan dient, ets tonto. Però a més, jo estic forrant-me gràcies a que tu ets tonto
1: dient,
0: i tots som tontos.
1: T'estan dient i heu caigut de quatre potes.
0: Exacte. I ara tothom voldrà jugar al meu joc i jo seré milionari i tu seguiràs fent like. Ah, no saps de què encara, perquè ho domino jo. És que és molt dur d'assumir això. Per això ja la gent ha creat tant de rebuig, eh? I però diguéssim que ara el que està passant és que això ho estem veient a la cara, i com tantes coses en el món, no, que ja res és... res ens xoca, no?
2: Tot
0: unem, vinga, next, i això però, també, vinga, va, una altra cosa més.
2: Però, Pau, aquests grups que han sortit al seu nom, diguéssim, com deies Coldplay, per exemple, no han dit res?
0: No, perquè si ets client... Tu vols que allò funcioni, al final tu tens el teu... Tu vols que funcioni.
2: Vull dir que Coldplay, per exemple, que són un grup que sempre ha tirat molt d'ètica, bueno, no? Per exemple, no farem una gira que sigui contaminant, tal, tal. Però després passa això i no diuen res, no sé.
0: No ho he llegit, si han fet res. El que sí que va passar és que després de l'entrevista, a la web d'aquesta empresa, van desaparèixer noms de clients...
1: Mira, aquí
2: sí que els tenien publicats, els noms.
1: Aquí potser és on van parlar, Aina.
0: Bueno, marketing, escolta, a la seva web, en plan, els nostres clients són aquests, no?
2: Bueno, clar, perquè si no explicaven els seus mètodes, ells podien dir que eren com una agència de premsa, de promoció, i ja està, no? Vull dir, tothom té la seva.
1: Aquí potser el que deies tu, van parlar aquests grups per dir, sisplau, podeu treure el nostre nom de la vostra pàgina web, que no volem que ens relacionin amb vosaltres.
0: Sí, ens han trencat la màgia fins i tot de creure'ns que... La típica cosa que li ha passat a tothom, escoltes un grup, no? Que mira, això és un article d'una noia americana que va fer un article a Substack que parlava d'això i que també es va fer viral perquè, clar, ella com a músic deia, clar, jo, i ens ha passat a tots, eh? Jo vaig descobrir el Giz, no? I diu, el dia, no sé quin dia, i vaig estar escoltant la cançó 100 vegades en un mes, no sé què, diu, i m'agradava molt també perquè... pensava que era de les poques gent que ho coneixia.
2: Clar.
0: En plan, això és molt guai.
2: Supergenuïn.
0: I llavors estàs allà cremant-ho fortíssim, no? I diu, i al cap d'un any ja no sé què. I diu, i clar, era m'entero que tot això era mentida. És a dir, que a mi em va arribar això... era mentida. T'arriba per on t'arriba, sempre t'arribarà. Però llavors ell acaba l'article dient, vale, tot això és normal, perquè tot, la música arriba, diu, però és que jo estic fent un tour ara aquí... de merda, no és tan de merda, la tia aquesta, vull dir, Déu-n'hi-do, té bastants fans, però deia, estic a no sé on, a Dakota del Nord, aquí, amb un bolo que no sé què, i diu, hi ha uns músics que jo els veig, i dic, fan música igual o millor que els Gs,
2: sí.
0: I no són ells, són ells, o sigui, per què ells no, i ells sí?
1: Clar, aquesta és l'eterna pregunta, també.
0: Al final sempre és el gatekeeping aquest de dir, tu tens diners, tu tens contactes d'influència, tu arribes allà. I si no, doncs pots ser molt bon músic i no t'escoltarà ningú.
1: Uau, això és fort,
0: la indústria pura i dura.
2: Però és que això ho fem amb tot, eh? O sigui, amb els viatges. Els viatges són tendència, la roba que portem és tendència, el que ens comprem és tendència. Vull dir, és que...
1: Sí, cada cop costa més ser una persona autèntica, genuïna, i no saps mai quan t'arriba alguna cosa, si t'arriba de forma orgànica, realment, o si algú ha instal·lat allò allà perquè tu t'ho trobis.
2: Una mica tot.
0: Però potser el gest que ens falta fer a tots és, depèn del rebuig que ens provoqui tot això, o les ganes que tinguem de participar, no? Que no ens provoqui cap mena de FOMO, que és el que deies, és a dir, gaudir de... Ara són coses que em passen a mi, però un CD, ei, he trobat el CD aquell, ja no sé què, estic cremant tot el dia, m'encanta, vale? M'agrada això. Oh,
1: De què estàs escoltant?
0: No, estava escoltant un CD que tenia per casa, no sé què era, no me'n recordo, Jimi Hendrix.
1: Wow.
0: Ei, Jimi Hendrix és increïble.
1: Jimi Hendrix l'any 2026.
0: Ei, però per què no?
1: I tant.
0: Per què no? Perquè llavors vindrà algú que imita el Jimi Hendrix i te'l posaran a dalt de tot. Dius, però ja tenim l'original, no cal. No vull ser una boomer, però m'enteneu. O sigui, crec que no va de boomerisme, va de gaudir, o sigui, disfrutar les coses de veritat, genuïnament. I això, doncs, amb un grup que, jo què sé, ara estic intercanviant demos amb un tio que no ha publicat res, i m'ha passat el seu d'això de demos amb un stream d'aquests, és boníssim. I el tio, no, encara no ha publicat res. Escolta, per mi ja tens el disco d'or. O sigui, jo l'he escoltat aquesta primavera, per 50 mi, vegades el disc. Per mi,
2: més de maig del 2027, perquè el desconcert d'ICAT...
1: No, per mi ja ets el puto amo, no?
0: Clar, però és que això, i per mi és, per això és una veritat com un temple. I després ja, vull dir, és que la música, o sigui, en general tot, hem de gaudir les coses perquè ens agrada de veritat, clar. No per només participar.
1: M'agrada perquè el teu discurs és com... positiu i negatiu alhora. És com alentador, inspirador, però alhora també et porta cap a l'escorxador, a la vegada.
0: Bueno, perquè
1: però pensar que no hi ha sortida, que aquest món ja s'ha anat tan cap enllà que no el farem pas girar.
2: Però també perquè, pel que diu en Pau, o sigui, arriba un moment que no saps si ets dins o no del ramat.
1: Aquí és on vaig.
2: O sigui, clar, jo et puc dir, sí, escoltaré això perquè a mi m'agrada, però jo no sé si m'agrada a mi o m'agrada perquè sóc una ovelleta més.
1: Aina, vivim a Matrix, vivim a Matrix.
0: Sí, tot el que ens agrada, i des de ben petits, o sigui, no tornem al tema de l'edatisme, però això ha passat fa anys i panys, i quan et descobreixes, és l'accés a la informació. La capa d'avui, de la secció d'avui, era dir, ei, això que et penses que aquesta cosa de la viralitat no és tal, però no per bots que ja els coneixíem i són tot mentida, no, és que et penses que l'orgànic, que tu pensaves que era orgànic, és que tampoc és orgànic. Això és el últim doble fons que faltava per obrir.
1: Molt fort,
2: que queda de veritable.
1: Clar, abans, com tu deies, als anys 90, als 2000, era molt més fàcil controlar el missatge perquè hi havia menys finestres. Ara hi ha moltes més finestres, però tot i així hi ha algú que les controla.
0: Sí, o per exemple, un moment intermig va ser un moment aquell que va funcionar també. Són tot etapes, no? El moment aquell que els grups o les empreses de management o qui sigui, però pagaven un influencer perquè fes una promo d'un grup, no? Però clar, això ja està tan saturat també,
1: clar,
0: que l'influencer de torn demana molta pasta i fa un story i adéu. I llavors tampoc serveix. Llavors dir, no, anem a fer altres... Són tècniques.
1: Llavors, portant-nos aquí a casa, al terreny, i si voleu ja per anar acabant, la Ludwig, aquest tren del com et dius, em dic Xavier...
0: No n'hem començat, exacte.
1: Clar, la cosa seria tan fàcil com dir... Ei, diem als nostres cosins o als nostres amics que comencin a fer aquest tren.
2: Ho pots fer així, eh?
1: I si la cosa funciona, funcionarà, i si no quedarà allà i tampoc passarà res.
2: Clar.
1: No, però quan l'Aina i jo el vam veure, de fet tu el vas veure i vas dir, Frank, hem de fer això,
2: sí.
1: Potser el primer cop que tu l'havies vist era un amic de l'institut d'en Quim.
2: Clar, vés a saber.
0: Sí, però
2: no?
0: Torno a fer el matís.
1: Que ell li va demanar directament, fes aquest tren, sisplau.
0: No, però torno a corregir una vegada més, vale? per situar-ho bé, perquè s'entengui bé la diferència. Això... Aquí a Catalunya vol dir que hi hauria d'haver-hi una agència com la de
1: Caoticut
0: que fabriqués això de forma sistemàtica. És a dir, no la Ludwig. Això ho ha fet tot, s'ha fet tota la vida. Escolta, voteu per mi pels premis tal...
1: Ah, clar, no, ja t'entenc.
0: Sortir.
1: Ja t'entenc.
0: Però no dir... Tu vols una campanya del Xavier... Pobres Ludwig,
1: doncs,
0: no?
1: Ei,
0: no, diguem
1: paga,
0: un altre nom.
1: Paga, sí.
0: Ja veurà, tu fes música. La cosa és, tu fes música. Jo ja faig la campanya. I llavors, de cop, la cançó X del grup I... Hòstia, d'on han sortit? I tothom dient, d'on han sortit? I llavors crear aquesta autenticitat de dir, no sé d'on t'ho has sortit, són boníssims. Les, tu has, sí, jo també ho he sentit, jo també. Hola, ei, és boníssim, clica aquí. I això fabricat, això es fabrica, això, mira, em fa angúnia. Em fa,
1: és que ho expliques, molt bé, tio.
0: S'entén angúnia pensar que això
1: s'entén perfectament,
0: es fabriqui d'una manera sistemàtica, com ah, copiar, pegar. Anem a fer el viral, el coti per coti. Vols un coti per coti? Mira, te'l faig.
2: Clar, però jo t'he de dir, des de la ingenuïtat màxima, que, o sigui, jo tinc la sensació que si realment la cançó de Xavier no fos bona, dir que... O sigui, saps què et vull dir?
0: Evidentment, però si les cançons han de, ser bones, això ho necessitem.
2: Clar, clar.
0: Però dintre d'aquesta empresa, i torno a l'empresa, una empresa catalana que fes el mateix, que té 25 artistes, doncs no totes les cançons són boníssimes, però
2: no
0: tot funcionarà igual de bé, perquè tampoc hi ha espai per tants hits virals, eh? Però de tant en tant, dic, llavors si ho poses tot a números, no? Cada any ha d'haver-hi un hit viral, o
2: clar,
0: dos.
2: Però no hi ha espai entre cometes, perquè quan dura la viralitat? 15 dies?
0: Sí.
2: Vull dir, al cap de 15 dies en pots fer un altre.
0: En pots fer un altre, sí, sí.
2: Clar.
1: Molt interessant, Pau, moltes gràcies.
0: Vinga.
1: T'esperem dijous que ve. Ens has fet reflexionar avui fort,
2: uau.
0: Mira, dijous que ve parlem del mateix tema, però no m'agrada gaire parlar de la IA, però n'haurem de tornar a parlar, perquè hi ha una altra hipòtesi, que s'agrada molt les hipòtesis, una hipòtesi aplicada també a la música catalana sobre la IA, que jo no entenc encara, deixo cliffhanger, perquè encara no està passant això. I dijous que ve ho explicarem.
1: Dijous que ve en parlem. Per cert, has sentit la primera, la nova, de l'Arnau Ballbé?
0: Sí.
1: El bateria de Manel,
0: sí.
1: Volant en solitari.
0: Sí.
1: Imagina't
0: molt
1: si
0: flow,
1: fa
0: rap,
1: 10 o 15 anys ens arriben a dir el cantant en solitari, el bateria en solitari.
0: Ara falta el guitarra i el baixista.
1: Doncs punxem Mentre el monstre de l'Arnau Ballbé i acomiadem en Pau, que torna dijous que ve a parlar d'aquest meló tan interessant de la IA. Gràcies, Pau.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: 31! Això sona per ell. Primer s'han sonat. Aquí sempre d'estiu. Sí. Tràgate teu i cari. La xarra. La família.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre d'estiu. Tràgate teu i cari.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
4: Mira,
3: per què has arribat a aquesta hora?
4: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Sí, em canso d'estar jo d'explicar-ho.
3: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
4: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
4: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: Ah, és el primer.
4: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur que
4: no
3: pot...
4: T'ho juro, t'ho juro.
5: Bueno, vale.
3: Ara miraré els
4: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré.
4: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
4: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
2: A mi m'encanteu vosaltres. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
11: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
12: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola, gent del Nota de Veu. Sóc en Joan i la cançó que us demano és Un petit racó de pau per a cadascú, d'en Masoni. Perquè és un so de nou molt Masoni, perquè és un títol llarg, perquè tots necessitem un petit racó de pau i sobretot perquè diu la fred. Gràcies.

Bon dia, gent del Nota de Veu. Soc en Raül i m'agradaria que poséssiu una cançó de Perifèria, la que vulgueu, perquè són molt guais, són molt joves i molt encrecades.

0: Aina, fixa't bé en el rellotge. S'està parlant de l'última cançó d'aquesta setmana al Nota de Veu d'ICAT.
1: Sí, perquè demà tenim la DJ Trapella aquí amb nosaltres de 5 a 8.
0: Clar, els divendres ja sabeu que un cop hem dinat i hem fet la pausa, comença el cap de setmana a ICAT. Això és així, ho sap tothom i és profecia.
1: I a més, aquestes sessions de la Trapella són penjades també, evidentment, a la web i l'app d'ICAT, i a 3CAT, i a tot arreu.
0: Pots deixar de fer de manager i repre de la Trapella?
1: Però és que saps què passa?
0: La ven sempre com si fos la teva germana, tia.
1: Però és que s'ho curra tant que ha de tenir molt ressò la seva feina, saps?
0: A veure, que no vindrà a punxar el teu casament, per molt que li diguis tantes coses boniques.
1: No li he proposat, però molaria tant.
0: Això, gent, que ens veiem el dilluns.
1: See you!
2: Hola, em dic Josefina i volia demanar la cançó de Et Recordo, de Charango. És una cançó important per mi. La veritat és que em fa plorar i somriure amb la mateixa intensitat. Gràcies i felicitats pel programa.

0: Escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, informació musical i molta música en aquesta hora de ràdio amb diversos protagonistes. Ara de seguida us en parlem. Els que no volem ser protagonistes però estem aquí cada dia som l'equip habitual del programa: Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, al llarg de totes les temporades que hem fet, crec que l'artista que avui entrevistem, em sembla que no l'hem entrevistat.
1: Home, encara. Potser ja era hora.
2: Ja era hora, eh? No? Estem parlant de Pep Sala, perquè ja sabeu, doncs, que estan de gira, amb una gira que s'anomena Un concert de pel·lícula, i d'aquí una setmana, dijous de la setmana que ve, doncs, estaran tocant el nou festival barceloní Blau Marí. I, per tant, doncs, volem saber que ens expliqui detalls d'aquesta gira i d'aquesta pel·lícula que s'està preparant, d'aquest biòpic, per dir-ho així.
1: Abans haurem d'escoltar molta música i començarem, de fet, és la primera cançó i la que us donarà la benvinguda al programa, amb Bonobo, aquest artista d'electrònica, però diríem que molt orgànica, eh? És Simon Green, des de Los Angeles, està preparant un disc que arribarà més endavant, l'11 de setembre, és quan es publicarà Distance in Static, el nou disc de Bonobo, i atenció perquè ja sabem que hi haurà bastantes col·laboracions, com per exemple Niloufer Yanya, Aruj Aftab o Joy Crooks. En definitiva, que aquesta cançó ens dona tota l'energia que necessitem per començar el programa. Bonobo, Me and You, benvinguts!

0: independents. Discos en diagonal.
1: Hi ha paraules que poden tenir un significat diferent segons el context en què es fan servir i també de qui les diu. Una d'aquestes és bitch. Els Rolling Stones tenen un tema titulat així i Elton John va compondre The Beach is Back. Però els referents que ha buscat Lizzo són Meredith Brooks, que es va donar a conèixer als anys 90 amb Beach, i Missy Elliott i el seu She's a Beach. Per aquest motiu, Lizzo va decidir canviar el títol del seu nou disc d'estudi que inicialment s'havia de dir Love in Real Life i que finalment es diu Beach. D'aquesta manera s'ha volgut afegir el que ella anomena tota una sèrie de dones increïbles que han fet servir aquesta mateixa paraula d'una manera positiva. Us deixem, doncs, amb Beach, Don't Make Me Love You, Little Black Cat, That Girl i Happy to Be. She's a

Anem amb altres notícies musicals del dia. Aquesta és la setmana del Cabró Rock i Oques Grasses seran un any més caps a cartell d'aquest festival bigatà. De fet, hi han actuat 5 cops de 6 anys del festival, però aquesta serà la més especial, segur. L'últim cop que el grup liderat per Josep Montero toqui a casa seva, a Osona. El concert començarà passada la mitjanit de divendres a dissabte. I com cada any, el Cabró Rock reuneix bona part de l'escena musical catalana. Demà divendres, just abans Oques Grasses, hi haurà els Amics de les Arts, també els Tiets i Maria Jaume. Demà hi podreu veure a 6:15 a Teràpia de Xoc. Serà el primer concert d'aquesta gira de 20 anys al grup. I és també una gira solidària, eh? Tot el que recaptin ho destinaran a la Fundació Albert Bosch per la investigació del càncer infantil. El cartell de divendres, el Cabró Rock, el complet en clima, cobrirà la jornada i Búhos i les que faltaven que la tancaran. Dissabte, el cartell del Cabró Rock ve marcat per la música valenciana, segona parada a Catalunya de la Gossa Sorda, en aquesta mini gira de retorn. I un dels últims de la Fúmiga en terres catalanes també serà el segon concert de la gira Immortals a Joan d'Ausà. L'Exambusto, que continuen celebrant 40 anys, Figaflaues, que comencen gira al Cabró Rock, la DJ Trapella, que ens estimem tant aquí a ICAT, Su i Uineta. I de Vic marxem fins a Sant Pere de Ribes, perquè avui arrenca la 16a edició del Festival Monocicle.

El monocicle que des del 2010 busca acostar la música d'autor amb un format íntim i proper al públic. Combinen artistes consolidats i altres emergents. Avui s'inaugura amb una única actuació del duet abrenc Terrae. El gruix de la programació, doncs, a partir de demà, amb Zebras School Band des de Vilanova, demà també Judith Nederman, que estem escoltant, la cantautora Cristel.

i Romàntic Dimoni, que vam entrevistar al programa, el nou projecte de l'exlíder de Smoking Souls, Carles Caselles. Al final de festa de divendres, de demà, anirà a càrrec de Gavina, MP3 i Ciutat, que també hem entrevistat bastament aquí al programa. Dissabte, el monocicle Daniela Alteri, Kelly Azaia, la valenciana Abril, Hipnosi, Estranyo Ways, Astrio i en Andreu. Es tancarà diumenge el monocicle amb Laura Escobedo i Clara Peia. Bé, nosaltres aquí a ICAT considerem que són molt importants aquests festivals, el Cabró Rock o el Monocicle, però és que avui comença un esdeveniment important per mig món, per no dir tot el món, perquè avui comença el Mundial de Futbol.

Estem escoltant una de les cançons d'aquest Mundial de Futbol. Es titula DNA More Than a Game i és una col·laboració de grans estrelles, Megan Thee Stallion, David Guetta, Andrea Bocelli, i bé, doncs és, podríem dir, l'himne d'aquest Mundial que comença avui, i com que hi ha tres seus diferents, doncs també hi haurà tres inauguracions, actes inaugurals molt musicals. La primera, avui mateix, a Mèxic, amb Shakira i Burna Boy, que interpretaran aquesta cançó també associada al festival, aquest Dai Dai. I després, doncs, per aquí passaran també Alejandro Fernández, Belinda, que hi ha molta música jamaicana, eh? Però també J Balvin, i maestro Andrea Bocelli, Tayla, Los Angeles Azules, Manal i La Downs, molta música mexicana. Al Canadà ho inauguraran, doncs, amb música també del Canadà. Michael Bublé és, podríem dir, el cap de cartell, però també hi haurà Alanis Morissette, Wyclef Jean, Bryan Adams o The Beaches. I a Los Angeles és per on passarà Katy Perry amb Ava Max, Major Lazer, Blackpink. Vaja, aquí hi ha grans i grans noms. I això que no hem parlat de la final, perquè per això encara falta molt, però sí, sí, quan arribi el moment, la final, doncs hi haurà un gran espectacle que han organitzat des de la FIFA en col·laboració amb Chris Martin de Coldplay, a l'estil de la mitja part de la Super Bowl, podríem dir, eh? Hi haurà una mitja part, sí, sí, on hi haurà actuacions musicals destacades. Ja en parlarem. En tot cas, ja veieu que el futbol també va associat a la música, i el bàsquet no és una excepció. New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York,

0: Són Wu-Tang Clan, un mite vivent del hip-hop que van actuar ahir en un dels partits de les finals de la NBA entre els Knicks i els Spurs, al Madison Square Garden. Actuació musical, com dèiem, d'un mite Wu-Tang Clan a la NBA. Futbol, bàsquet, i acabarem, ja que estem amb hip-hop. Home, i aquí hi ha molt de hip-hop, però també molt de funk. És la col·laboració d'Ayala, que ara feia un temps que no teníem notícies d'ella, amb un històric del hip-hop com és Dive Divoso, el que era el productor i DJ de 7 notes, 7 colores. Arribarà un disc, plegats, però això serà passat l'estiu. De moment, el que podem escoltar és una primera cançó que es titula Mente.
1: No sé qué me pasa, no escribo nada, creo que voy a salir un rato a ver si es mi mente.

0: O original. Versió. O original. Versió o original.
1: Avui a versió original enfrontem Depeche Mode i Nouvelle Vague.

Entre les cançons més populars de Depeche Mode hi ha aquesta que està sonant, Enjoy the Silence, un original de Martin Gore, que es va incloure al setè disc d'estudi de la banda britànica, aquell Violator, i una bona mostra d'això és que la revista Rolling Stone els va posar al lloc número 15 dels 200 millors senzills de la dècada dels 90, i per Billboard es tracta de la millor composició de Depeche Mode. I si anem ja al Regne Unit, Enjoy the Silence els va proporcionar el seu primer Brit Award. Doncs unes quantes dècades més tard, Noël Bach n'ha fet una versió amb les col·laboracions de Larry Love d'Alabama 3 i de la cantant de Morcheeba Skye Edwards. De fet, aquesta versió forma part del projecte A Day with Depeche Mode, un disc d'homenatge als britànics que es publica ara el 30 d'octubre, i com a primer avançament, doncs sí, aquest Enjoy the Silence.

0: independents. L'actualitat musical d'ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina.
0: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
4: De què va el programa?
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
6: Quin número de temporada, per cert?
5: 14.
3: Escolta la ràdio i esmorza.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Això és un clàssic, i un clàssic, diríem, molt viu, perquè encara, de tant en tant, el vas escoltant aquí i allà, que sona. Avui fa 65 anys, Rob Birch, el cantant del grup anglès que sona Stereo MCs. Un grup que ha triomfat, podem dir, amb aquesta combinació, ja l'escolteu, de hip-hop, pop, rock, electrònica. La banda és veterana, eh? Va néixer l'any 1985 a Clapham, a Londres. I bé, han passat a la història per aquesta fórmula musical i per cançons com aquesta, Connected, que donava títol al tercer disc d'estudi que van publicar l'any 1992. Va ser tot un èxit aquest disc i aquesta cançó, que va entrar al top 20 de les llistes tant angleses com dels Estats Units. Que això no us penseu que és gaire comú, eh? Que hi hagi discos que arribin molt amunt a les llistes a banda i banda de l'Atlàntic. Doncs ho van aconseguir els Stereo MCs amb aquest Connected, que avui recuperaven com a clàssic per celebrar el 65è aniversari de Rob Birch. I ara, d'un clàssic a una cançó que, home, potser amb el temps s'hi acaba convertint. Obrim l'aparador.

0: Lleres és el nom artístic de Pau Lleres, un jove cantant emergent olotí que està preparant el llançament del que serà el seu primer EP. Té tota la pinta, n'és un dels avançaments.
1: Ei, què tal? Soc el Lleres. És un plaer presentar-vos Té tota la pinta, l'últim avançament del meu nou EP que sortirà el 18 de juny. Aquesta cançó, pues, parla d'una relació una mica tòxica, no? De voler una persona molt, tot i saber que l'acabarà fent molt mal. I com he dit, formarà part del meu pròxim EP, de fet el primer, on estic intentant explorar diversos estils i sons per trobar el meu propi. Espero que us agradi moltíssim, tant com jo fent-la, i res, que la disfruteu molt. Adéu!

0: אגד ב...
1: Independents.

0: Dijous de la setmana que ve hi ha un concert esperat per molta gent. D'entrada, perquè coneixerem, també estem coneixent un nou festival a la ciutat de Barcelona, aquest festival Blau Marí, i perquè hi arriba Sau amb aquest un concert de pel·lícula. Serà un concert especial per diversos motius i per això hem pensat que era adient i que així ha sigut d'amable el Pep Sala d'aconseguir-nos aquesta entrevista, doncs que parléssim amb ell perquè ens doni alguns detalls. Pep Sala, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Nosaltres contentíssims de tenir motiu per parlar amb tu, perquè hi ha aquest concert dijous de la setmana que ve al Blau Marí. Sau ha estat fent concerts, hem vist un concert espectacular no fa gaire al Palau de la Música, però Pep, tu destacaves que aquest concert serà especial.
1: I bé, aquesta gira és especial ja a l'entrada, perquè vam començar, després de 20 i no sé quants anys, ens hem ajuntat per primera vegada la formació original del grup, i que és el Carles Oliver a la bateria, el Ramon Altimer als teclats, el Pep Sánchez al baix, un servidor del Joan Capdevila, i aleshores, doncs, clar, després de molts anys, és la primera vegada que actuem sota el nom de Sau, i amb motiu de la pel·lícula que s'està fent sobre la nostra història aquest any, i amb aquest espectacle creat que portem una pantalla i tot això. Aleshores, a dins d'aquesta gira hi ha aquest concert inclòs, que en aquest festival, el Blau Marí, i serà especial perquè bé, tenim convidats que ens fa molta il·lusió, ens fa molta, moltíssima il·lusió tenir, però que no els podem anunciar. Aquest no els anunciarem.
0: Normal, normal.
1: Però són gent molt, que ens fa molta il·lusió tenir. I aleshores et serà un concert molt especial, perquè serà un dels que hem fet, un concert de pel·lícula, recordant totes les cançons de Sau, totes aquelles cançons que la gent vol sentir, doncs aquelles són aquelles les que farem. A més, amb imatges, amb imatges d'arxiu, amb imatges que ens han donat la gent de la pel·lícula, i serà un concert com tots els que hem fet fins ara, que hem tingut una rebuda espectacular, doncs que la gent salta, balla, s'ho passa bé, s'emociona, i penso que és un viatge al temps, no? És una cosa molt especial.
2: Una gira que va començar, si no m'equivoco, a Valls, no? El dia 18 d'octubre. I que heu estat tocant a molts llocs. El Josep ha citat aquell concert que vau fer al Palau de la Música, i escolta, estava mirant aquí, exaurides les localitats, gairebé tot sempre exaurit, eh? És a dir, que escolta, que hi havia ganes de tornar a veure Sau novament damunt dels escenaris.
1: Sí, i a més estem encantats i sorpresos, perquè hem tingut això, quasi tots els concerts hem exaurit les localitats, en molts espais hem repetit, el cas d'Inca, el cas de Vic, hem fet dos concerts a l'Atlàntida de Vic, a Terrassa hi tornarem al desembre. Vull dir que la rebuda que hem tingut per part de la gent és realment increïble, no? I estem superagraïts. Aquest dijous estem aquest festival que dèiem, l'Al Marí, però el dissabte estem a Sabadell, al Teatre de la Faràndula, el Teatre de la Faràndula, que també ja fa dies que està superplet. Vull dir que estem molt contents, i és una gira que en principi ens la vam plantejar sense cap pretensió, però ara ja et podem assegurar que durant el 2027 seguirà, no?
2: Home, a part de Sabadell, diguem, per tota la gent que potser no pot anar dijous de la setmana que ve al Port Vell, que hi ha Campllong, Pollença, Calella, Riells i Viabrea, Sant Cugat i, com deies, 28 de desembre, que no sé si serà el final de gira a Terrassa.
1: No serà el final de gira, perquè hi ha més que encara no s'han anunciat, perquè allò que fins que ells no... Fins que l'organització no l'anuncia oficialment, nosaltres no ho podem, no ens deixen anunciar-ho, no? Però n'hi ha més, i la gira durarà gran part del 2027.

0: Aquest concert és aquest concert de pel·lícula, perquè va associat a aquesta pel·lícula. Pep, nosaltres sabem alguna cosa d'aquesta pel·lícula, però per als oients, recordem, és una pel·lícula amb actors, eh? És una, hi haurà actors que interpretaran els vostres papers i no sé quin calendari té. Què ens pots explicar?
1: Jo crec que està previst, si no m'erro, però jo no sóc la persona
0: de
1: mala
0: per anar. Sí.
1: Però, pel que tinc entès, crec que s'estrenarà el novembre, cap a finals de novembre, a Barcelona, a un cinema, i és una pel·lícula, doncs, que hi ha uns actors, que hi ha el Quim Puig, que fa el paper de Carles Sabater, hi ha el Pol Monent, que fa el paper meu, el Guillermo de Bacedas, que fa el paper de Joan Capdevila, i, bueno, hi ha altres que ara no tinc el nom aquí, i en Jaume, bueno, tota una colla d'actors fantàstics, que... és això que et diuen ara un biopic,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: un biopic,
0: sí.
1: No? És l'únic que basat en la nostra història, amb els moments més divertits, amb els moments més tristos, amb els moments més intensos. I penso que jo he vist un primer muntatge i realment em va agradar força, em va agradar molt, puc dir. És una sensació estranya, perquè
0: quan
1: veus una pel·lícula que hi ha un paio que fa de mi, no? Realment sempre és una sensació estranya, però realment em va agradar molt. Penso que transmet una mica el que era el grup, no? Sobretot la relació entre nosaltres.
2: La direcció i el guió, recordem que és d'Elisabet Terri. I, escolta, dintre d'aquest repartiment d'aquesta pel·lícula, quan es parla de Sau, normalment la gent sempre és Carles Sabater, Pep Sala.
0: I tant.
2: Però aquí el nom de Joan Capdevila, que podríem dir que és el Sau una mica a la foscor, però que va ser i continua sent una persona importantíssima.
1: Bé, entenem-ne, si Sau des del punt de vista empresarial érem tres persones, que érem el Joan, el Carles i jo. El que passa que el Joan no sortia a l'escenari, això aleshores... el membre invisible, però també alhora imprescindible, no?
2: Sí, perquè ell va escriure també moltes lletres de cançons.
1: I tant. I sobretot la primera part dels primers anys de Sau, ell era part de les lletres i realment era tan important en la història com el Carles o com jo. El que passa que, mica a mica, a mesura que van passar els anys, va agafar un càrrec més, cada cop més d'executiu, més de manager, més de... perquè el grup també va anar creixent i hi havia més necessitats, no? Però en Joan té un paper important, i a més a més, la pel·lícula potser l'han caracteritzat una mica, i agafa un rol una mica humorístic que també la fa de més divertida, no?
0: Bé, Pep, jo m'imagino que ha de ser una sensació raríssima, no?, de veure aquesta pel·lícula amb actors que estan interpretant els vostres papers. Jo no sé si part de la feina de preparació del paper del Pol també comportava conèixer-te tu, estar amb tu, no sé si heu compartit estones també.
1: Sí. Els vam ajudar una mica al principi a nivell de preproducció i a nivell de també ens volíem conèixer per més que... Per, clar, nosaltres som ara molt els mateixos, però som molt més grans, no? Passem molts anys. Doncs sí que tenim agafar el tarannà de cadascú, no? I ho vam voler fer. I va ser divertit perquè vam assistir tots al rodatge, vam estar... a una hora, diguem-ne, compartint, van venir els concerts nostres i en tall d'anècdota el Pol Monent, que és un actor fantàstic, el film deia és que és molt difícil fer de Pep Sala, dic, explica'm un mic, ho faig cada dia, imagina't.
0: Està bé.
2: Sí, escolta, normalment en els biòpics, de vegades alguns actors que han d'interpretar algun músic aprenen fins i tot a tocar la guitarra. No sé si ha sigut el cas del Pol, o el Pol ja sabia tocar la guitarra, o ha hagut d'aprendre a tocar.
1: Tant el Guim Puig va estar un any aprenent cant i el Pol Bonin un any aprenent guitarra. Això no vol dir que ara sigui un guitarrista virtuós, però com a mínim han volgut entrar en el... Jo tampoc ho soc, un guitarrista és problema. Però que sí que han volgut entrar en el paper i sentir el que és fer tocar la guitarra o cantar, i tots dos han practicat veu, han practicat sobretot estar a l'escenari, i jo, el cas del Guim, doncs també això, sobretot cantava, fer classes de cant, és molt interessant, han fet una feina, s'han entregat molt, ha sigut un projecte molt llarg, que fa més de 3 anys que està, diguem-ne, en marxa, mica a mica, això ha permès que això, els actors en temps es preparessin molt bé, no?
0: Escolta, Pep, nosaltres anem fent un seguiment de tot el que va passant al voltant de Sau. No fa gaire, tampoc, ja fa uns mesos, però no tant, que vam tenir aquí el Pep Blai presentant el llibre del Carles. I vaja, diríem que hi ha una continuïtat, no? Cada X temps tenim notícies al voltant del Carles, de tu, del Sau. Això vol dir que és un grup que ha traspassat generacions, perquè un dels perills, diríem, era que Sau fos un grup molt important per la generació que ho va viure, però que no hi hagués un traspàs. Però, vaja, i aquests sold-outs de tots aquests concerts ho demostren, no?
1: Sí, realment jo penso que ja en el seu moment, amb el Carles, vam agafar el compromís de no caure no per any de caure en les modes, no? I vam intentar que la música nostra fos el més atemporal possible, no? I sempre nosaltres havíem tingut moltes diferents generacions en els concerts, i és collonós perquè continua passant, no? Els nostres concerts ve gent de 60, de 50, 40 i de 20 i fins i tot adolescents ens venen, perquè han descobert els discos de Sau, les cançons de Sau ara, i clar, et venen, dius, clar, jo només clar, no coneixia el Boig per tu i el Tren de mitjanit i una cançó més, però ara és que m'he pillat el Quina nit, m'he pillat el Més gran dels pecadors, i és brutal, i venen, esclar, és fantàstic que et van descobrint, no? I això a cada concert ens passa. Fa molt poc hi va venir una noia amb els ulls plorosos, una noia molt jove, devia tenir 20 i pocs, i que va dir, ostres, em donava les gràcies, i què et passa, perquè estàs plorant? Diu, és que mai hagués pogut poder veure Sau, i jo, com a mínim, he pogut veure el més semblant possible a Sau, perquè evidentment el Carles no està als concerts malauradament, però sí que en aquesta gira el Carles està present en diverses cançons amb la seva veu, perquè avui dia, gràcies a les tecnologies, hi ha moments bastant esquizofrènics que a la pantalla es veu els actors fent de nosaltres interpretant una cançó, nosaltres de sota interpretant-la de veritat, i la veu és el Carles. Aleshores, clar, hem d'anar a sincronitzar la veu amb els actors amb nosaltres, no? I és realment molt especial, i per la gent hi ha gent que s'emociona molt, i haig de dir que haig de confessar que nosaltres els primers assajos que assajàvem després de tants anys, tornar a cantar i intentar empastar la teva veu amb la del Carles, era realment se't posava la pell de gallina, i esperem, deixeu-me respirar un moment i tornem-hi.
0: Pep, una última pregunta. Aquesta setmana també he pensat en tu quan vaig veure que en aquest acte a l'Estadi Olímpic amb el Papa Lleó cantaven el Boig per tu, el Sabor de Gràcia. O sigui que tenim un altre fan del Boig per tu.
1: Sí, em fa gràcia perquè, a més a més, que ho fes Sabor de Gràcia. Perquè Sabor de Gràcia, amb el Circus Carbonell, ja fa uns quants anys, van fer una versió del Boig per tu. Personalment, la vaig trobar meravellosa. Se n'han fet moltes, se n'han fet més de 100. Però el Sabor de Gràcia, penso que se la van fer molt seva, la van adaptar molt al seu estil, amb aquest toc increïble de rumba catalana. I penso que vam fer una versió meravellosa. I també jo, la veritat, no he seguit l'activitat del Sant Pare a Barcelona, però m'ha arribat, em van comentar que havien fet interpretar el Boig per tu, doncs benvingut, sí, tu, escolta'm. Com fas música que la gent la comparteixi i serveixi per diferents ocasions és de les millors coses que poden passar, no?
0: Jo crec que aquí us ha guanyat el cel, ja, eh?
2: Sí, és el que anava a dir, eh? No, vull dir, ja el teníeu guanyat, però ara encara més.
1: No sé si ens haurem guanyat el cel, però com tant se de Sau, segur que si hem d'entrar al cel serà per la porta de servei.
0: Segur, segur. Bona aquesta. Dijous de la setmana que ve, Sau, amb aquest concert de pel·lícula, aquest nou Festival Blau Marí, que també tenim moltes ganes de veure com és aquest escenari flotant. Pep Sala, gràcies per atendre'ns i molta sort.
1: Moltes gràcies, companys. Una abraçada molt forta als dos.

0: Doncs avui acabem així el programa parlant amb Pep Sala de Sau sobre els seus plans de futur i aquest concert de la setmana que ve, però, ui, la setmana que ve...
1: Setmana que ve tornem, com sempre, dilluns, però setmana que ve, setmana Sonar, i començarem parlant del Sonar amb dos responsables de l'organització i setmana que ve ja estarem allà.
0: Fins dilluns!

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Brock.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia que torni a arrencar la pista. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. I cada tarda m'invento això, la vida en una discoteca fictícia. De dilluns a dijous, de 8 a 9. Novetats capbotades al passat. DJs convidats i avui un clàssic. Però el clàssic d'avui és superespecial. A 1996, un segell petit de Barcelona anomenat Cosmos editava Palé, una peça increïble. Una col·lecció de cançons feta per un músic de Bilbao anomenat Madelman. Madelman ens va regalar Palés i ara que se'n fan 30 anys, demà s'edita en vinil una altra referència del segell Cosmos i aquest Palé. Però aquest Palé es revisita José Luis Rebollo Madelman, ha revisitat sencer Palés. Palé ara es diu Idem Palé i tu avui el sentiràs, a més amb l'afegitó de que ell ens farà comentaris algunes de les peces editat per Cosmos Records. Celebrem els 30 anys d'aquella electrònica que es feia a Barcelona. Naïf, bonica. El disc, el doble vinil, s'obrirà amb Chao Amigo. Els que teniu el CD tindreu la sort de veure com aquesta música increïble, feta a Bilbao a 1996, té una revisitació ara mateix.

0: com ho diríem, un clàssic abans d'un clàssic, perquè les peces originals han sigut regravades per l'edició de 30 aniversari que en Madelman ha fet per celebrar la sortida en vinil d'un dels discos d'electrònica més bonics dels 90. A mi em va marcar, com poques coses, instrumental, inspiradíssim en coses que ens agradaven. Penseu que el 96 es feia tot amb uns instruments molt arcaics i José Luis feia una cosa meravellosa, eleganta. Idem Palé, demà surt en vinil i ja hauries de córrer a tenir-lo.
1: Hola, soy Madelman y estoy presentando mi disco Idem Palé, edición vinilo, en pista de fusta, con Kipuch en 3-cat.
0: Les revisions que han fet han sent boniques, en sobremanera. Rock 1, més cançons d'Idem Palé, un clàssic de 1996, reeditat i regravat ara mateix per Madelman.

0: la revisió de Mà del Món del seu Rock 1 per Idem Palet a l'edició original Fadia 9-track album for Sport Use Only. Relatava que trucava un Alesis, un Casio, un Zaxonic, un Moog, que feien servir un Macintosh en Cubase, una Mac i una Yamaha, un DAT de 8 pistes i res més. Era electrònica molt, molt senzilla, que sentida avui és, mare de Déu, senyor.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: L'increïble revisió que avui estem fent del 30 aniversari d'això, del Palet de Mà del Man. Favorit es va convertir gairebé amb una paraula que corria de boca en boca, que a casa ja feien servir des de feia anys, que va servir després per titular un àlbum de servidor, però que en l'electrònica de Mà del Man ens feia somiar. Era un CD que portàvem els primers aparells electrònics d'MP3, que el fèiem servir per menjar, per dormir, per somiar, per conduir. 30 anys d'aquesta increïble favorita.

Et presentem el clàssic del Pista de Fusta. Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.

0: Hola, soy Madelman y estoy presentando mi disco Idem Vale, edición vinilo, en pista de fusta.
1: Madelman ens està presentant Idem Vale, la seva revisió d'aquest gran clàssic que reedita en vinil a través de Cosmo Records, Satellite Kanka. Una de les edicions austro-húngares, música electrònica que es va fer el 96, que sona encisadora, que té moments com record, que en José Luis va obrir tots els arxius i els ha revisitat. El goig i joia dels que vam créixer amb aquell disc, una electrònica, pioners de la cultura de clubs, que així ens en dèieu, que només volíem ser feliços i descobrir a cada pas música nova. Això és record.

0: has de córrer ja a la teva botiga favorita a demanar el vinil. I d'en Palé va ser l'edició amb CD de Cosmos Records amb la referència Cosmos 004, la que va fer història. Avui, 30 anys després, Cosmos Satellite K i Discos Austrohúngaros rediten aquesta meravella. Gràcies, José Luis, per haver-nos fet la teva visió, els teus comentaris d'una obra magna que a casa per sempre serà un dels millors discos de l'electrònica feta a l'estat espanyol. Avui EICAT ha sigut el clàssic Idem Palès, que s'estrena demà. Com que és menut, és en vinil i és poc, i afegirem coses molt boniques que en Madelman va signar als 90. L'electrònica necessària i eleganta de Madelman.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla, no és viu. Who stole the soul? Pista de fusta, amb Miqui Puig. Who stole the soul?
0: Madelman va ser un dels invitats a celebrar el repertori de l'Aviador Dro. Ell es va encarregar de fer la versió de la sintonia de la moda estandarditzada.

si una cosa ha caracteritzat sempre la música de Madelman és l'elegància i el minimalisme. L'any 2000 era invitat en un disc d'homenatge que també va fer Cosmos a revisitar el repertori de l'aviador Dro i sus obreros especializados, uns pioners de l'electrònica industrial que no han deixat de tocar mai. Avui t'estic posant extras amb un disc increïble, el que hem estrenat del senyor Madelman. I ara tot quadra, Fangoria, Madelman i una versió d'una de les millors cançons que mai va escriure Tino Casal. Per al Fan Club de Fangoria es van ajuntar Madelman i Fangoria per gravar Bailar hasta morir.

Madelman, el mateix any que editava Pelé, era invitat per Fangoria a gravar aquesta versió de Tino Casal, i una cançó de Tecnopop es convertia en una perfecta visió dels temps que corrien, d'aquells 90, on la cultura de clubs, l'electrònica, ens donava els primers festivals, ens feia sentir especials i ens feia ballar amb els braços molt i molt oberts. Avui hem presentat un disc que surt demà, que es diu Idem Pelé, i ens l'ha presentat el senyor Madelman. Un senyor Madelman que també era invitat per un segell del País Basc anomenat Novofònic, participant amb ells en un altre recopilatori. I allà els hi recalava aquest Nitro 78, electrònica eleganta, amb una A gran, eleganta.

0: el món únic d'en Madelman. Mitro 78 era una peça del col·lectiu Novofònic en el recopilatori de l'any 97. En José Luis, en Madelman, agafava aquesta peça original d'Ivona Radkin i de Javi Pez, que li donava el seu toc únic i especial. Són peces que us estic regalant, per si no coneixeu a Madelman, perquè us poseu a la recerca ja del músic màgic, d'aquest bilbaí absolutament elegant, de poques paraules, de riure increïble, amb el que he ballat, amb el que he passat nits de riure, i que ha decidit ara regalar-nos un altre cop i d'en Palé. El disc surt en vinil demà. El treu Cosmos Records i els austrohúngaros, edita Satélite K. I tu el gaudeixes a la pista de fusta abans que ningú. Més coses que li va deixar la trajectòria del Madelman va ser cançons en els recopilatoris del segell Cosmos. A l'any 99, juntament amb el guitarrista José Anitua, el membre de Cancer Moon, feia col·lisionar l'escena de rock de Bilbao amb la seva electrònica i es traien de la màniga una peça increïble anomenada Drama Bank. Ets a la pista de fusta. Ja ho saps que avui és
1: el clàssic del pista de fusta.
0: Un dia especial.

0: Un dia més, Pista de Fusta et dona gràcies per haver-nos triat. Pista de Fusta avui ha tingut clàssic. I Dembélé, que surt demà. Albert Salmerón ens va fer el favor. Li donem les gràcies des d'aquí. I a tu t'emplacem perquè busquis el 30 aniversari d'un disc meravellós fet a Bilbao, editat a Barcelona, i que sents aquí, a la Pista de Fusta, el clàssic del Pista. Miqui Puig, Els Plats, et diu gràcies. Demà hi tornem. Sempre hi tornem.
1: El clàssic del Pista de Fusta.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no
1: pot...
0: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cas. Ara a ICAT, el cel obert. Amb Lluís Gavaldà.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a aquestes cançons que són massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert.

Sí, xiquetes i xiquets, avui fem el nostre últim programa dedicat a les peces de metratge generós que, per culpa d'aquests temps apressats que vivim ara mateix, sembla ser que tinguin vetada la seva aparició en qualsevol emissora. Però com que ICAT no és qualsevol emissora, sinó que és la Ràdio Inquieta, tota aquesta setmana hem estat reivindicant peces llargues i capdaloses com un riu musical. I avui anem a potser al que seria el gènere que té més la mà trencada a l'hora de fer aquest tipus de cançons. Estem parlant del rock simfònic.

Els Yes i el Roundabout, la cançó estrella del seu primer disc important, el Fragile. Amb la seva formació de luxe, Rick Wakeman als teclats i Bill Bruford a la bateria abans de que els deixés penjats i se n'anés a tocar amb Robert Fripp a King Crimson. A mi em flipa molt aquesta cançó, què vols que et digui? A veure, els Yes no han envellit gaire bé. Si ara us poso una cançó del Tales from Topographic Oceans, segur que em traieu el carnet de radiofonista, però el Fragile encara té un punt pop que el fa diferent. I a més, aquest baix, Rickenbacker en pua, del Chris Squire, a mi em torna boig. I és que a l'època gloriosa del rock progressiu, el rock sinfònic, hi havia un triumvirat absolutament intocable. En una banda hi havia els Yes, a l'altra hi havia Emerson, Lake and Palmer, i en el tercer punt del vèrtex hi havia el meu grup preferit, els Genesis.

Firth of Fifth, una de les grans cançons del que probablement és el seu millor disc a l'època de Peter Gabriel. Sí, sí, que el que canta és Peter Gabriel. I a la bateria un tal Phil Collins, que en aquella època encara no s'havia convertit en una superestrella del pop. Aquest disc és el Selling England by the Pound, on hi ha una barreja bastant original de folklore britànic amb música clàssica i canvis de tempo. Ara bé, que si haguessin de buscar els pioners d'aquest tipus de música embolcallant i amb parts instrumentals que es menjaven bona part de la cançó, hauríem d'anar a buscar els Pink Floyd.

0: Shine on your crazy diamond, aquesta espècie de carta d'amor dels Pink Floyd cap al seu líder primigeni, el Syd Barrett, un home que malauradament va caure en l'esquizofrènia, entre altres coses degut al seu consum compulsiu d'àcid lisèrgic. Sobretot, preneu nota i no feu maleses, que els trippies tenen molt, molt, molt de peligro. Bueno, això seria com el cant de cigne dels Pink Floyd, no? Després d'aquest Wish You Were Here, van començar a barallar-se entre ells. En Roger Waters va decidir que s'havia de fer el que ell volia, va deixar de ser una banda col·laborativa i al final van acabar com van acabar, per plates, baralles i la constatació de que treballar amb Roger Waters ha de ser una cosa molt difícil. Va, vinga, fem una pausa, però us prometo que us porto dues peces per la segona part absolutament insuperables.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons de metratge generós i qui arriba ara és un grup nostrat que s'hauria de reivindicar totes les vegades que falti. Estem parlant dels Gòtic, un supergrup de rock progressiu que barrejava també la fusió del jazz i les arrels mediterrànies. La seva història potser no és molt coneguda perquè només tenen un sol disc, que es diu Escenes, del 1978, tot i que, per ser curosos, també hem de dir que el 2016 van sorprendre Props i Estranys amb una nova proposta que es deia Gegants i Serpentines. Però vaja, seran sempre recordats per aquestes escenes on hi havia una història d'una gota d'aigua.

La història d'una gota d'aigua amb aquesta flauta del Jep Nuix que els donava tota la personalitat en un celobert que ja s'ha d'acomiadar per avui i ho fa amb potser la peça més gloriosa de la història del rock sinfònic. Un tour de force de King Crimson amb la formació de trio que potser va donar més alegries als seus fans, Bill Bruford a la bateria, John Wetton al baix i l'incommensurable Robert Fripp barrejant jazz, sinfonisme, lirisme i caos en aquest Starless. Amb aquesta cançó meravellosa, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Coig, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera.

0: escoltes i cas.
1: Després de veure Abandonados, que deixa el llistó altíssim a la Champions dels documentals, n'he volgut tastar dos més i ja us aviso que un d'ells no arriba ni a tercera regional.
2: Aquesta setmana he combinat dues sèries, 33 dies i Alice i Steve. Dos històries d'amor bastant diferents i molt potents.
3: Catalunya ja té el seu Bonnie and Clyde i es diuen Brita i Picacosta.
4: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICA.
2: Estem a la setmana del Pap a,
5: sí,
2: a Barcelona. Quina cara ha fet la...
5: Què hem de dir?
2: Teniu alguna cosa a dir? Jo no ho posava sobre la taula perquè en parléssim.
6: Per vincular-ho a sèries, diumenge, quan l'espectacle lamentable de Madrid...
5: Uah,
6: i quan vaig veure...
5: Què era això?
6: La monarquia i l'església, vaig pensar... Hòstia, benvinguts a l'edat mitjana. Me'n vaig a veure Joc de Trons.
2: És molt bèstia.
6: Ja està.
2: Sí,
5: però el Madrid ha estat una d'aquelles vegades que dius... A veure com sona això, però... No som la mateixa...
6: No. No som de Xemón, no som de Xemón.
5: No som de Xemón.
2: Som una mica diferents.
5: Aquella hurtarada.
2: Vols dir pel Manolo Lama i el Paco González narrant aquell ball horrorós.
5: El rapero cantant al Papa un rap.
6: Horrible.
5: O sigui...
6: I els presentadors, que semblaven sortits de The Handmaid's Tale.
5: Sí, és que semblava com de...
6: Com que és un programa de sèries, potser que busquem analogies.
2: Jo anava a dir...
5: Martes i 13.
2: Anava a dir que estem a la setmana del Papa a Barcelona i a l'estat espanyol. I nosaltres estem molt true crime, o sigui, estem donant com el...
6: Sí.
2: Ens és igual al Papa i estem anant a l'altre costat, que és el del crim, parlant aquí de 33 dies, d'Abandonados, que en realitat és un true crime, però d'aquella manera, no?
6: Sí,
2: perquè ja en vam parlar amb l'Anna Ponsí, la seva guionista, l'estimadíssima Anna Ponsí. És un true crime entre cometes, perquè al final també és una història d'amor, no? Abandonados va en aquesta línia.
6: I com deia, a la Champions del true crime, si li volem dir true
2: crime,
6: que la veritat és que sí, perquè és, en el sentit del format de Carles Porta segueix el mateix format,
2: sí,
6: de tots els true crimes de
2: Carles
6: Porta.
2: I aquesta investigació...
6: O sigui, tornar enrere, a veure què podem trobar, estirar fils, què diries? No, és impossible, per aquí no, Porta, per aquí no, o Anna Ponsí, per aquí no trobaràs res. I sí que troben.
2: I sí que troben. I a més, amb molta implicació per part dels fills, no? Dels protagonistes, sobretot la protagonista, la filla de la família, que és qui agafa, diguem, el lideratge de la investigació juntament amb l'equip de l'Anna Ponsí. És el millor que hem vist aquest any a nivell de sèrie documental.
6: Totalment.
2: Propera al true crime.
6: Sí, sí, sí.
2: Estem d'acord.
5: Totalment, sí, sí. D'acord. Sent poc true crime, no?
2: Sí. Una mica en aquesta línia. I també, Sílvia, has dit que està... Un altre que no està... Tercera divisió, has dit?
5: Crec que ni tercera divisió.
6: Tercera regional.
2: Regional, eh? A veure.
6: No, clar, aquests dies, parlant de l'excel·lència d'Abandonados, doncs ja sabeu que a mi me pique de tant en tant...
2: Llistó altíssim, no?
6: Llistó altíssim, me pique de tant en tant el cuquet de... No només de veure documental, sinó true crime de tant en tant, no? És un gènere que m'agrada.
2: En sèrio?
6: Sí.
2: Ostres.
6: I
2: que t'has dedicat també, clar.
6: Obro HBO i el primer que em trobo és Des de la celda, Crimen el León.
2: El León?
6: El León. És...
5: Però vols dir Muerte León o Crimen el León?
6: No, el nou documental es titula Des de la celda, Crimen el León. El gran reclam és una entrevista amb les dues implicades, la Montserrat i la Triana.
5: Qui conegui
6: el
2: cas. M'acabes de recordar dos icones pop del true crime, en aquest cas no de Carles Porta.
6: Pre-Carles Porta.
2: De Justin Webster. Estaríem al 2016, 2017, por ahí.
6: Si no, 14. 14 o 15, no sé.
2: 15, tu creus?
6: No sé, por ahí,
2: pot ser,
6: por ahí. Val a dir que Justin Webster i Carles Porta compartien despatx.
2: De fet, sí. És que aquí hi ha una anècdota boníssima, que és que nosaltres en aquell moment portàvem les xarxes de muerte, les xarxes socials de Muerte en León, des de Serializados, i vam anar a fer una reunió amb Justin Webster, i allà vam conèixer Carles Porta.
6: Sí. Clar, és que estaven a la
2: justament,
6: mateixa oficina.
2: Perquè, clar, jo havia vist Tor a la uni, a Periodisme Blanquerna, ens l'havien passat al 30 minuts, diguem, de Tor.
6: 13 cases i 3 morts.
2: Exacte, dels 90. I clar, va estar per allà, i ostres, aquest és el Carles Porta, el de Tor. I ella, en aquell moment, estava... Crec que acabava de publicar, o feia poc que havia publicat Fago, pot ser.
6: Pot ser, perfectament.
2: I el vam veure, estàvem també fent una reunió per veure com parlàvem de Muerte en León al festival del 2017.
6: Sí, devia ser el 2017, perquè, de fet, sí, l'assassinat de la
2: Isabel Carrasco.
6: De la Isabel Carrasco va ser el 2014.
2: Sí.
6: O sigui, no
2: sí,
6: podia ser el 2014.
2: Sí. I Reno, i li vam dir de participar a la xerrada, al Carles. Abans de Crims, perquè Crims és del 2019,
6: sí,
2: no? Abans de Crims, i va haver-hi aquell moment de dir, no, en aquell moment Carles Porta no era qui és ara. Carles Porta abans, en aquell moment, podia anar al supermercat tan tranquil,
6: sí,
2: a comprar
6: sí,
2: bròquil
6: no
2: i amb patata.
6: No li demanaven autògrafs ni selfies.
2: Exacte. I llavors va dir, sí, clar, ostres, sí, jo endavant, jo vinc, tal. I vam juntar-los a Carles Porta, a Justin Webster i a Enric Bach, que també
6: sí,
2: està darrere de Muerte en León, i a Jordi Évole en aquella xerrada al festival. I allà va néixer el nostre,
6: recordo molt aquella xerrada del festival. El nostre
2: idili amb Carles Porta i Serializados aquell 2017. I perdona la xapa, Sil, perquè estaves parlant de... Has dit aquests
6: no
2: dos noms
6: res,
2: de Montserrat i
6: Triana,
2: i m'ha vingut tota aquesta història al cap de Muerte en León i de lo magnífica que va ser aquella sèrie de Justin Webster i Enric Bach.
6: Doncs justament el que volia és reivindicar la sèrie de Justin Webster i Enric Bach. Perquè, clar, tu obres HBO i te surt aquest projecte de documental que amb el ganxo de l'entrevista amb la Triana i la Montserrat, que val a dir que no és una entrevista a la presó, que l'equip hagi entrat a la presó, no, és una videoconferència des de la presó,
2: sí,
6: amb el telèfon, allò que veiem a les sèries nord-americanes normalment, i la mare i la filla es van passant el telèfon. O sigui, és una cosa, a mi ja d'entrada me va semblar fregant lo cutre, no? Però, clar, tu tens a les dues protagonistes de la història, que, per qui no la sàpigui, a veure, és un dels casos més mediàtics,
2: sí,
6: dels crims més mediàtics de la història d'Espanya recent. L'any 2014, una mare, amb la connivència, l'ajuda, lo que sigui, de la seva filla, va assassinar a trets, a plena llum del dia, amb un pont de León, a la presidenta de la Diputació de León. Doncs les van condemnar a 22 anys i 20 anys de presó, respectivament. Representa que aquest documental vol actualitzar una mica la història, però és que no aporta absolutament res respecte de Muerte en León. Les recreacions, això és molt important al true crime, s'han de fer molt bé. Muerte en León són super subtils, perquè a la que vaig acabar des de la celda, vaig tornar a mirar...
2: Ah, ja l'has acabat des de la celda.
6: Sí, clar, és un capítol llarg.
2: Un capítol llarg, val.
6: Sí.
2: Si no estem parlant d'una sèrie.
6: No.
2: Llavors, un capítol llarg vols dir que és un llargmetratge?
6: Bueno, sí,
2: quan dura?
6: Però... 1:19, si no recordo malament.
2: O sigui, és un documental...
6: Sí, però bueno, com que era l'actualització del true crime més inspirador, que va inspirar tot el que més, i a més fet a casa nostra, doncs això, me va donar per aquí per mirar-lo.
2: Sí, sí, sí.
6: Total, que algun detall aporte respecte a Muerte en León, però és que no, de veritat que no. Sembla un programa d'equipo de investigació. O sigui, visualment no hi ha subtilitat, no hi ha cinematografia. S'aprofiten molts dels testimonis de Muerte en León, i els que no, una cosa que Carles Porta sempre diu, aquí un criminòleg random, ni hablar, o està vinculat al cas, o aquí no pinta res. Pues aquí tot de gent random, random, ja, opinant. L'autòpsia d'aquesta senyora, si tothom sap de què va morir i com va morir, què més dona si li entra la bala per la horta o per l'orella?
2: Ja. Clar,
6: no sé com... Total, que si...
5: Sent molt morbós i poca substància. No?
6: La veritat és que jo no li he trobat res. Si obriu la plataforma, us el trobareu així de morros. Jo us recomano buscar Muerte el León. Ja veureu que és una cosa totalment diferent, boníssima. Té dos capítols, a part de que Muerte el León es dedicava a investigar, es sí, feia preguntes. Que
2: hi havia, pur periodisme.
6: Clar, hi podia haver alguna cosa més al darrere.
2: Sí. I de fet aporta, no? Muerte el León aporta a la història.
6: O sigui, que sí, és... d'aquest assassinat posa en context polític, social, sobretot de les trames internes de la Diputació de Lleó. És un documental fantàstic, el recomano molt, una sèrie documental, sí, i aquesta no és sèrie documental, però...
2: Viu
6: i veu i tot, absolutament, de la sèrie de Webster.
5: Que va... Digues. No, que sempre recordaré aquella... Aquí moria un bitxo.
6: Sí.
2: Sí.
5: Que era aquell grafiti al pont de Lleó, que també donava a entendre que segurament no era l'única enemiga que tenia.
6: No.
5: Aquella política.
6: No. Era una persona molt odiada a la comunitat.
5: I sí, que al final... Sí. Sents una mica de llàstima per aquelles dues, per la mare i per la filla, no? Perquè sembla que, doncs, bueno, que havien patit moltíssim i, òbviament, no és una decisió que s'ha de prendre, matar a ningú, òbviament, però que realment entenies el dolor que estava provocant aquella persona, no?
6: Aquesta era l'estratègia de la defensa, sí, sí, i fer que la Triana, sobretot, semblés una persona superfràgil, que no tenia la culpa, la mare va voler carregar amb totes les culpes, però vaja, tal com està escenificat el crim, ho van fer a patxes.
2: Sí, sí, sí, fa tota la pinta.
5: A escote.
2: I el tu recordes aquí moria un bitxo, i jo recordo el collar de sex. d'Isabel Carrasco, collar sí, de diamants d'un tamany absurdament gran.
5: Al Parlament de Lleó,
2: Al Parlament
5: de la cuna d'Espanya.
2: Sí, sí, sí, sí. I la gran feina que fan Enric Bach i Justin Webster, que ara ho deia l'Asil, és de periodisme i investigació.
6: Totalment.
2: O sigui, d'entrar a la història sense por, perquè al final també arriben a llocs ells dos,
6: sí,
2: que, bueno, que hi ha com certes implicacions polítiques.
6: Exactament. Van arribar que on van arribar.
2: Que impliquen a cert partit, no? El Partit Popular, que sembla que no va ser tan net, no era tan evident la història d'aquesta mare amb aquesta filla.
6: És que allà no hi havia res de net, clar, no hi havia absolutament res net, perquè...
2: És una història complexa, refereixo.
6: Totalment, perquè primer de tot, a dintre de la Diputació de Lleó, els endolls, la corrupció, tot això... ho treu el documental Muerte León.
2: Sí, sí.
6: Vull dir, i insinua que hi pot haver un pas més amunt. Clar, aquestes persones, per exemple, eren molt amigues de càrrecs del PP. Les dues, la mare i la filla.
5: Creus que per això està HBO ara mateix, aquesta sèrie, i no a Movistar?
6: Això ja no ho sé, podria ser.
2: Això no ho sabrem mai. El que sí que sabem, i és una evidència, que és que quan es va emetre l'últim capítol de Muerte en León, va trigar uns dies a estar en la plataforma de Movistar, fa molts anys, eh?
5: Uns dies bastants.
2: Va passar alguna cosa, que l'últim capítol... Ui,
6: sí, què ha passat aquí? Ui, quina casualitat.
2: Van trigar, no els hi carregaven l'arxiu... Sí. Un arxiu corrupte,
5: suposo.
2: Un arxiu corrupte. No va acabar de pujar al sistema i va trigar uns dies a estar disponible a la plataforma de Movistar. Després ja ho va estar, i després ja va fer el viatge cap a HBO, i després es va fer el Muerte en León, Caso Cerrado,
6: sí,
2: crec.
6: Caso Cerrado, sí, no? Estirant una mica d'aquest fil de la política, si podia escalar una mica més enllà de la Diputació de Lleó, va resultar que no. Va resultar que no, però va, ja fa un bon recap de tota la qüestió política, social i del crim mateix, que també està molt bé. Els dos capítols estan molt bé. Sí. Aquest és un dels documentals que he vist.
2: Un?
6: Sí. L'altre és el Friki.
2: Un altre?
6: El Friki.
2: Vale.
6: El Friki. Traedme a los guapos.
2: Traen-me los guapos.
6: Traen-me los guapos.
2: El micròfon és tot teu, Sil.
6: Documental sobre sectes. No sé si sou amics dels documentals de sectes, però jo en sóc molt.
2: Saps que sí. Des de Wide Wild Country, que, no, que cada vegada que hi ha un documental de sectes ens tirem a sobre.
6: Exacte. Sí. Doncs jo una mica també. I aquest me va cridar molt l'atenció, sobretot pel títol, Traen-me los guapos. I després vaig veure que era del mateix productor de Tiger King. Per tant,
2: ja està.
6: Fricada garantida.
2: Ja el tens.
6: Aquest és un gurú de l'alta societat nord-americana que només capte guapos i llestos. Digue-li tonto al tio.
5: Però guapes i llestes també? O només...
6: Sobretot tios. També hi ha guapes i llestes, però bàsicament tios.
5: Però llavors... coincidien que hi havia un guapo que també era llest?
6: Sí,
5: era...
6: sí.
5: Pensava que era els guapos i els llestos per una altra banda.
6: No. Guapos, no. Hi havia guapos i llestos, hi havia guapos, hi havia llestos.
2: Vale. Una mica de tot, no? Val. Però guapos i llestos.
6: Sí.
2: Vale.
6: De fet, el narrador del documental és un exmodel, ara té 60 anys, que als anys 80, això ens porta als anys 80, doncs el va captar el líder d'aquesta secta, que era un tio de l'alta societat nord-americana, que s'autoanomenava un walking, que era... havia estat com posseït el seu cos per extraterrestres, llavors vindrien els extraterrestres amb les seves naus en un moment determinat i només salvarien d'un apocalipsi els guapos i els gestos. Els de la seva corda, vamos.
2: Vale.
6: Els de la seva secta, no?
2: Hòstia, una bona fricada. Sí, una bona fricada.
6: La veritat és que... ostres, enganxa molt. No és que hi hagi molta imatge documental i així, però el tio és molt particular i sobretot aquestes històries que ens atrapen de les sectes, que dius, a veure un moment, com és possible que algú te vengui una moto d'aquestes característiques i tu la compris? Com pot ser? Suposo que aquesta és la fascinació dels true crimes de sectes, no? Doncs aquesta fricada la teniu HBO, de moment porta 2 capítols, en falta un, jo me'ls he menjat els 2 alegrement.
2: Vinga.
6: I el segon acaba amb un cliffhanger sobre la mort d'aquest senyor. No sabem si el van recollir els extraterrestres o no, això ho sabrem al tercer capítol, però vaja, que passa molt bé.
2: Molt bé, ara estava pensant també en Twisted Yoga, True Crime també de sectes d'Apple TV.
6: O el Juramento,
2: sí, sí, que tenim un bon carro, podríem fer un programa especial de True Crime sobre sectes. I abans parlàvem de Carles Porta, que el vam conèixer aquell 2016-2017, abans de que creés Crims el 2019, i fixa't tu que en aquests anys, en tots aquests anys, en aquests 9 anys, des de que el coneixem, ja s'ha passat a la ficció, directament, amb una...

0: quins dos noms podien diguem ser més clars i més bons per aquests dos personatges del True Crime. I que ja l'hem vista, no? Hem vist els primers capítols i la veritat és que molt bé.
1: Molt bé.
0: És a dir, ens sorprèn molt perquè era un repte, sí, tant pel Carles com per l'equip de la sèrie, l'Anaïs Pareto dirigint, Javier Olivares i Jordi Calafí al guió.
1: Poca broma.
0: I el Carles Porta com a creador, doncs, portar aquesta història arxiconeguda,
1: sí, sí,
0: a Catalunya i arreu, sobre aquests dos pròfugs, no?
1: Sí.
0: Doncs era un repte i els hi ha sortit molt bé, amb Julián Villagrán i amb José Manuel Poga encarnant aquests dos.
1: És que tots els ingredients, no?
0: Persons.
1: O sigui, el que has dit una mica, Javier Olivares, Carles Porta, la història real de Brito i Picato, que Crims va ser una revolució aquí a Catalunya quan va sortir, i després Poga i Villagrán, que han nascut per interpretar a Prieto i Calatrava.
0: És increïble.
1: Perquè és que no podrien estar més...
0: La sèrie són ells.
2: Sí, sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: Jo he conegut el Poga, jo a Madrid vaig conèixer, sí, el Poga, i ja és...
2: Que no està encasellat ni res, pobre Poga.
1: Ja, però és que realment, sí, perquè a més va caçar paper,
2: sí, sí,
1: vull dir,
2: sí,
1: és veritat.
2: Sí.
1: Però és que ell ja transpira una mica aquesta energia com molt masculina, com molt...
2: Ui, de dolent, d'encarnació del mal.
1: Encarnació xunga.
2: Totalment.
1: Ell ho juga, fa conya, fa comèdia d'això, i jo crec que li agrada, no? I realment és aquesta història, 33 dies, que va dir també al Porta que totes les plataformes volien aquesta història.
2: I
1: que va
2: no m'estranya.
1: I que
2: no
1: va poder reunir-se, sí, amb moltes d'elles. I al final va ser a 3 Media, cosa que també em sorprèn, perquè la línia de 3 Media ja no sé molt bé què fan, perquè és una cosa com que fan coses molt interessants, petites, i després una cosa com...
0: Bueno, tenen la línia de la plataforma, que és a 3 Player, que en aquest,
1: sí,
0: cas en 33 dies va lligat a... És una sèrie exclusiva per a 3 Player, mm-hmm, on hi ha Cardo, La Ruta... Mm-hmm. No sé si us he parlat de Cardo,
2: no,
0: i La Ruta alguna vegada.
2: No, les teves sèries preferides són a 3 Player.
0: Ja, dos de les meves sèries, sí, preferides espanyoles estan a 3 Player, i 33 dies, diguem que encaixa dins d'aquesta línia més de plataforma,
1: sí,
0: i després a 3 Media té les sèries més de canal obert, podríem dir que ja són més de,
1: sí, sí,
0: de gran públic.
1: Sí,
0: 33 dies per mi està com a...
1: Que m'alegra,
0: a la frontera.
1: O sigui, sí, que m'alegra, perquè jo crec que aquí som molt fans de la ficció que fa a 3 Player, i que acabi aquesta sèrie allà, jo crec que és una bona notícia. No sé si molta gent la veurà, perquè és una cosa que han tingut també tant Cardo com La Ruta, grans sèries que no han arribat al gran públic, o almenys al públic potencial al que podrien anar dirigides. Jo crec que aquest cas potser és fins i tot una mica més llaminer, perquè jo crec que també va funcionar molt bé Brito y Picatoste a Espanya,
2: sí,
1: abans,
2: sí,
1: d'aquesta adaptació a ficció. I també és interessant veure com aquesta cosa, doncs, una mica d'aquests fugitius, és a dir, la sèrie es podria centrar només en la parella de policies, no?, que és una cosa que passa molt. Però al traslladar la història i la narració i també a la relació que tenen aquests dos fugitius, jo crec que és interessant perquè ho diu el mateix Poga, no? Era molt difícil interpretar aquests dos fugitius sense romantitzar,
2: uh-huh,
1: la seva història.
2: Uh-huh.
1: Perquè realment... Hòsties, els acabes estimant, els acabes una mica entenent, els acabes com...
2: Vols, a Calatrava, vols, sobretot.
1: Sí, vols que...
0: Sí.
2: A l'altre no, eh?
1: A vegades vols que ho aconsegueixin, fugir... Vull dir que hi ha aquesta cosa molt fina i perillosa també a nivell moral quan et planten històries com aquesta. Als Estats Units està plegada d'històries així de parelles fugitives, etc. I jo crec que és molt interessant, ells dos ho fan superbé, i a més, una cosa que no sabia també és que moltíssima de la informació amb la que van poder treballar els actors eren els diaris del Picatoste.
2: Mm-hmm.
1: O sigui, realment eren cròniques de com ho havien fet, com s'havien escapat de la presó de Ponent de Lleida, de,
2: sí,
1: màxima seguretat, després quin era el plan, què passava durant els dies... Vull dir, que hi havia molta cosa que ells podien... Fins i tot la veu, van dir, no? Que van treure la veu dels registres dels judicis, etc. O sigui que...
2: Tot això surt a Crims.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: O sigui que és molt interessant, realment. O sigui que...
0: Sí, és molt interessant i també hi ha aquest punt de això, no? De la dificultat d'arribar aquí i que t'estan explicant... O sigui, una història, que és el que deia la nota, no? Una història d'amor, al final, de dos fugitius, que són dos persones, òbviament, doncs, que són criminals,
2: mm-hmm,
0: no? I
1: sí,
0: que moralment, doncs, empatitzar amb ells sempre et genera...

0: era doncs certa incomoditat com a espectador, però alhora dius, clar, és que aquests dos en moltes frases que diuen durant la sèrie i sobretot durant els dos primers episodis, veus que són dos persones que no han rebut amor a la vida.
1: No, ja. Correcte.
0: I que l'amor que no han rebut per part de les seves famílies, les seves parelles o el seu entorn més immediat, l'han trobat en l'un i en l'altre, no? Llavors, en aquesta relació...
2: Més un que l'altre,
0: sí,
2: insisteixo.
0: Més un que l'altre, perquè Calatrava estem parlant d'un criminal doncs, que llegeix poetes grecs, té mitja carrera de dret, o sigui, és una persona culturalment inquieta...
2: I més, sensible.
0: Més formada i molt més sensible a més, en conseqüència. No?
2: No farem cap spoiler perquè és altament conegut.
0: L'espoiler és la Wikipedia o
2: clar,
0: el crims, aquí.
2: Dels diaris s'extreu que estava enamorat del seu company, d'alguna manera, no?
0: Sí. Llavors, i a més també, no?, amb Sida, no?, o sigui, és un personatge que té molta càrrega, molta càrrega emocional i no és el criminal ABC que estem acostumats a veure. Però inclús el personatge de Poga, a la sèrie, crec que està una mica més baixat que el personatge de... Bueno, el personatge, la persona que és Brito. Que
2: és possible.
0: Al final, Brito, perquè, realment...
2: Perquè, com diga aquest senyor, era l'encarnació del mal.
0: L'encarnació del mal.
2: Era un dolent entre els dolents.
0: Absoluta. Sí,
2: no us explico la psicosi que hi va haver a Lleida els dies de posteriors a la...
0: El 2001, vols dir?
2: Sí. A la fuga de la presó de màxima seguretat de Ponent, no? I després...
0: Tu estaves a Lleida?
2: No, jo no estava a Lleida.
0: Vale.
2: Però hem de recordar que una persona va perdre la vida i l'altra va quedar molt, molt malferida amb repercussions de per vida de dos Mossos d'Esquadra. No?
0: Sí.
2: I, claro, amb aquests tios no els trobaven.
0: No.
2: En fi...
0: 33 dies, vull dir...
2: 33 dies.
0: 33 dies, 33 dies de fuga, que és el que es fa referència al títol. I que
2: són molts, fan moltes coses amb aquests 33 dies i cap de bona.
0: És espectacular. Mm-hmm. De fet, a mi, jo tota l'estona... veient la sèrie, he estat pensant en què és la barreja perfecta entre Fuga de Nemora i Brokeback Mountain.
1: Home, Fuga de Nemora.
0: Fuga de Nemora i Brokeback Mountain, perquè realment
1: hi ha
0: la presentació, que la sèrie es va presentar a Barcelona fa una setmana i mitja, vaig estar allà amb l'equip de la sèrie, i realment... els hi vaig dir, o sigui, crec que mai havia vist un thriller amb criminals, amb dos criminals fent la cutxerita, directament, perquè hi ha escenes realment de molt d'amor i amb una química brutal entre Poga i Villagrán, no? Així que brutal. I si voleu més històries d'amor i fugir una mica del true crime...
1: Tu què?
0: L'Asil ja l'ha vist sencera, jo encara no l'he vist sencera, però us haig de dir que l'inici d'Alice i Steve està molt bé.
2: Té un pilot que no m'estranye que guanyés a Cannes.
0: O sigui,
2: no m'estranye.
0: Exacte, és una sèrie que ha guanyat a Canserie, al Festival de Cannes de sèries, amb Jemaine Clement com un dels protagonistes del duet de Flight of the Conchords, que tant ens agrada aquest programa. I
2: Nicolas Walker.
0: I Nicolas Walker, que ho fa increïble.
2: És increïble. Aquesta dona és increïble.
0: I ells dos junts, o sigui, es genera una química per la mare de Poga i de Villagrán a un altre món totalment diferent. Però sí que aquí estem parlant de dos amics, no?, que ja estan, doncs, crec que tenen uns 50...
2: 50 i algo.
0: 50
2: perquè
0: i algo.
2: Perquè el personatge de Clement diu, arrodonint 50, però no en té més.
0: Que és una amistat d'aquelles que dona gust veure en pantalla i a la vida entre un home i una dona, i aquí acaba passant doncs un tema que no us farem spoiler, perquè mola que entreu, no, el pilot és una mica més verges, que acaba generant fricció entre ells dos, entre el personatge de Nicolas Walker i Jemaine Clement. I ja us dic, té dos capítols brutals, però aquí ja la Sil m'ha preguntat fora de Micromate, l'has acabada? I jo li he dit encara no. Ja m'ha baixat el suflé total d'aquesta sèrie.
2: Passa molt bé.
0: Com pots mantenir el suflé?
2: És una sèrie que passa molt bé, però els dos capítols primers són tan bons...
0: Que et genera una expectativa, no?
1: Passa una mica.
2: Després se'n va cap a un altre terreny, se'n va més cap al terreny de Bronca, per exemple.
0: Ah, sí.
2: Una mica, claro. Es converteixen, entre cometes, en enemics. Llavors li treu una mica de la gràcia inicial. Però passa molt bé, passa molt bé. Jo la recomano, també. Acaba-la, sisplau, Bergo.
0: Sí,
2: a veure,
0: acabaré.
2: A veure si penses el mateix que jo. Sí. Són 5 o 6 capitulets curts.
0: Sí.
2: Vull dir que, i ells dos, sobretot, és que estan magnífics.
0: Magnífics.
2: Ell és un pobre home, ell és superdestroyer.
0: Estan,
2: o sigui,
0: a to. O sigui,
2: sí, sí,
0: des
2: sí.
0: de la primera escena els veus que estan ja connectadíssims amb el to de la sèrie, i això amb comèdies no passa tant, que necessites com més capítols per entrar.
2: A mi,
0: aquí,
2: els primers capítols me va recordar just la sensació que vaig tenir quan vaig començar a veure Catàstrofi. Vaig
0: sí.
2: dir,
0: hòstia,
2: que
0: totalment.
2: Guai! Uns diàlegs intel·ligents,
0: sí.
2: Unes interpretacions, és comèdia, però super mesurades, ella més histriònica,
0: sí, sí,
2: ell
0: sí.
2: cap a dins, hòstia, ho fan superbé. Però sí que és veritat que hauria agraït molt que aprofundís més amb la història dels dos primers capítols i no se n'hagués anat tant cap a la bronca.
0: Mm.
2: Igualment, molt recomanable.
0: Estem parlant de Movistar? O
2: estem
0: on,
2: parlant...
0: On estava ara se m'ha anat totalment, eh?
2: Alice Steve.
0: Per acabar-s'hi de dir als oients...
2: Disney. Sí, sí, sí,
0: Disney,
2: sí, és Disney.
0: És que és la típica que compra Movistar, però aquí ha acabat a Disney al final. Alice
2: sí.
0: i Steve, veieu-la, i també... veieu 33 dies del nostre
3: sí.
0: estimat Carles Porta a 3Player. Doncs avui en el programa ja veieu que falta un membre de l'equip.
3: Sí.
0: No que he substituït que... en aquesta temporada l'hem decidit substituir per Toni Soprano,
3: per
0: quadre. Ara és el moment de que oients connecteu al vídeo.
2: Una pregunta. Quan jo no hi soc, aquí
0: Toni
2: poseu
0: aquí? Costat.
2: És que quan jo no hi soc, poseu a Guillem Efemerí.
3: Aquí podríem posar de mítica...
2: No sé, a Pamela Adlon...
3: Pamela Adlon...
0: És veritat.
2: Perni...
0: Pamela Adlon. Pamela Adlon. Pamela Adlon,
4: 100%.
0: Jo si hagués de dir qui és Sílvia... O sigui, comparar Sílvia Comet amb un personatge o persona de sèries, és Pamela Adlon.
2: Vale, gràcies. Molt agraïda.
3: Vam poder veure't molt a prop d'ella fa uns anys a França.
0: Sí, sí, sí.
3: I realment sou germanes.
0: És veritat, és veritat. Doncs tenim el Víctor Sala, el quart integrant d'aquest programa, el tenim a Serienkamp, al Festival de Sèries d'Alemanya, veient sèries i coneixent una mica també el mercat d'allà. Un festival que ja hem estat, i és molt guai, un festival a Colònia,
3: festival
0: que és el més important de sèries d'Alemanya, després de la Berlinale, que és més de cinema i tal, també té la seva part de sèries, però únicament focalitzat en sèries, Serienkamp ens agrada bastant, i tenim el Víctor allà, que tornarà ja la setmana que ve, eh? Vull dir que no... Que
3: a veure
0: no
3: què diu.
0: No patiu, i a veure quines novetats torna de Colònia.
3: De
0: doncs
3: Köln.
0: K-O amb dièresi L-N.
3: Köln.
0: Doncs això, en el programa d'avui, sense el Víctor, però ho seguirem recomanant sèries a dojo.
2: Us escoltarem a vosaltres i us recomanarem un piló de sèries, que és el que fem sempre, perquè ara en un moment us n'hem recomanat potser 7 o 8.
0: Doncs tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
2: Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo aquest número que
0: sisplau.
2: Encara no em sé, i per això el llegeixo. 634-760-355. I nosaltres us recomanarem alguna altra sèrie que lligui una mica amb el que ens esteu reclamant, o no, o directament una que ens hagi agradat a nosaltres.
0: Sí.
2: A veure si després ens envieu una altra nota de veu dient-nos si us ha agradat o si no us ha agradat.
0: Vale.
2: I si sou vergonyosos, ens podeu demanar recomanacions per X abans Twitter amb el hashtag SeriesSelector3Cat.
5: SeriesSelector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
0: Doncs tenim el primer combo del programa,
3: sí.
0: I hem de dir que estem rebent bastantes notes de veu últimament.
3: Sí, hi ha una bona
0: oients
3: cua.
0: I oients sí, per participar al programa, perquè estem...
2: Sí, una mica de paciència,
0: bastant...
2: perquè, claro, totes no les podem posar, però les anem posant.
0: Sí, el que podríem fer és escurçar una mica les intros aquestes del programa que fem, que duren 30 minuts,
3: sí.
0: I respondre, incloure més combos, però ens costa callar.
3: Al principi, a les primeres temporades del programa, fèiem fins a 4, recordo.
0: Sí, sí.
3: I contra...
0: cap sentit, també t'ho dic.
3: Clar.
0: Era un programa que
3: vam
0: no podia
3: transformar una mica i trobar
0: persona.
3: El balanç entre oients i taula.
0: Sí, entre fer més tertúlia, no?
2: Exacte.
0: També
3: més teletúlia.
0: I més...
3: Marca registrada.
0: Vés en compte. En fi, primer combo i únic del programa, Carlos.
3: Ens l'envia la Núria.
4: Bon dia. Em dic Núria i voldria que em recomanéssiu sèries. Les que m'han agradat més, de sempre, Chernobyl, i després, en menor mesura, Mad Men, This Is Us del principi, Queen's Gambit, Empathy i The Architect. Moltes gràcies.
6: Du kvalifiserer fortsatt ikke til noen av våre boliglån.
0: Bueno, aquí hi ha bona xitxa, eh? És a dir,
3: hi ha bon cotxe,
0: tornem a repetir, perquè hi ha bon cotxe.
2: Cotxe, la Núria.
3: A veure, tenim...
0: amb mans lliures, eh?
3: Chernobyl.
0: Aquesta nota de veu era de mans lliures, clarament. Eh?
3: Clarament. M'agrada molt perquè diu Chernobyl, i en menys mesura... Uh-huh. I fot un carro d'emblemes de la televisió tremenda.
0: Ja, ja.
2: Home, Mad Men... Chernobyl és top, eh?
0: És molt top.
3: Mad Men, This Is Us, Gambito de Dama o Queen's Gambit, The Architect...
0: Sí.
3: I Empathy.
0: Empathy.
3: Que és aquesta sèrie que... No, el Beto ha agafat... Sí, no, però que la Sílvia i jo no enteníem bé, hi havia un moment...
0: Jo crec que ha dit Empathy.
3: Jo crec que sí.
2: Jo crec que també. Ara
0: sí.
2: Però ara que m'ho has dit, perquè se sentia una mica el fons del cotxe i se m'ha perdut una mica la veu.
0: Sí,
2: però
0: sí.
2: Ben captada, captada, Beto.
0: Empathy...
3: Si no hagués estat per tu, crec que Empathy no entrava.
2: Sí.
3: Però realment...
0: Bueno, queda bé dins d'aquesta constel·lació.
2: Totalment,
0: de
2: sèries, té
0: no?
2: Molt bon gust, la Núria.
3: La Núria té un gust increïble i aleshores he fet una mica de retrat psicològic de la Núria, perquè són moltes sèries, ja em perdonareu la veu una mica, que estic constipat.
2: No se't nota gaire.
3: És que m'he tret el Sayo abans del 40 de maio.
2: Ja.
0: Què és el Sayo?
3: Opa.
2: L'abric.
0: Ah, l'abric.
3: No te lo quites.
0: No, em pensava que era algo que tenies com...
3: No.
0: El Sayo ara és una cosa que es posa al nas.
3: I aleshores m'he tret el Sayo i m'ha agafat.
0: De fet, tu i jo anem molt semblants de samarreta.
3: És la tenda de roba, botiga de roba que comença amb U.
2: És que semblen de Uniqlo les dos.
3: Va, pa. No volia dir la marca.
2: Ja ho sé.
0: Ara hem de dir dos més. Arket i AQM.
3: No sé, digues camper, per dir alguna d'aquella casa nostra.
0: Sí,
3: que és camper, perquè és mallorquina. No passa res, no és camper.
0: Endavant.
3: Aleshores, m'he fixat que, clar, són moltes sèries i fer un combo així és una mica... I he pensat, clar, per la Núria, la televisió no és desconnectar, clarament, no és només entreteniment. Estem parlant d'una persona que veu les sèries més aviat com un laboratori d'observació psicològica i social.
0: M'agrada molt...
2: Anàlisi psicològica.
0: M'agrada molt el perfil que estàs fent de... O sigui, és una cosa que no havíem fet encara. És a dir, a través de la nota estàs psicoanalitzant l'oient.
3: Estic psicoanalitzant a la Núria, a veure què em diu. Em pot respondre quan vulgui al telèfon d'aquest programa.
0: A veure, This Is Us és més entreteniment que no una altra cosa, no?
3: Bueno, però ara...
2: Ha precisat les primeres temporades, cosa que és molt important.
3: Ara vaig. L'he dividit en quatre categories d'estudi a la Núria. El primer és obsessió pel detall, val, i pel control,
0: molt bé,
3: els escacs,
0: sí,
3: d'acord?
0: Sí.
3: El disseny publicitari, l'enginyeria nuclear, l'arquitectura, l'arquitect, vale? També sensibilitat al dolor humà, trobem molt patiment psicològic i físic, fins i tot.
0: Tu volies ser psicòleg, Carles?
3: I demostra que la Núria no tem confrontar la tragèdia ni la vulnerabilitat. Aquí entrem This Is Us, Chernobyl...
2: Sí, sí, li paguem un curs o alguna cosa, no?
0: Després estudia periodisme, però realment...
3: L'interès per la decadència institucional, perquè a la Núria li fascina veure com s'ensorren els sistemes, ja sigui la Unió Soviètica, el patriarcat, a Gambito de Dama, el somni americà, Mad Men, el mercat immobiliari, l'arquitect... Persona complexa, la Núria.
2: Sí, a més, aquests dies que tant s'està parlant de ravalejar, està bé que hagi citat The Architect, perquè són dues sèries que lliguen bastant.
3: Lliguen bastant. Bé, sí. I l'atracció per l'estètica impecable que surt en totes. Totes són d'una estètica impecable.
0: Totes són boniques, sí.
3: Totes són boniques, així que he pensat bastant. És una sèrie que podria estar un hit perfectament.
0: De fet...
2: I va ser, jo diria.
0: Sí. De fet, tinc una nota que és hits, possibles hits, i aquesta, per mi, és això, grandíssim hit, perquè a més té diverses temporades,
3: sí,
0: i va tenir el seu moment de soufflé molt bèstia quan es va estrenar.
3: Va baixar.
0: Però va anar baixant.
3: I va tornar a pujar.
0: però quan va tornar a pujar, sí, ja era massa tard per tornar a pujar, perquè ja, ja hi havia gent que s'havia desenganxat.
3: S'havia desenganxat.
2: Exacte.
3: Però...
2: I la pujada és un pelotasso. És, o sigui que...
0: És increïble.
2: Si la
0: és...
2: comenceu, no l'abandoneu. No.
3: Correcte. Era una de les meves... D'això, una mica com li va passar una mica a Mad Men, que també al principi t'enamores, després cansa una mica i al final és absolutament història de la televisió. Estem parlant d'una sèrie que s'estrena el 2015, Mr. Robot.
7: I won't give up on this world. Not till I finish this. This isn't gonna work on me. Please, have a seat.
0: Mr. Robot.
3: Mr. Robot.
0: Aquesta sèrie que ens va viatgeu... descobrir també Sam Esmail, no?
3: Sam Esmail.
0: I el protagonisme de Rami Malek.
3: Rami Malek, que se'n va endur a l'Emmy a millor actor. Després l'hem vist a Bohemian Rhapsody fent de Freddie Mercury. Potser no era el paper per ell, no ho sé, eh? No
2: sí,
3: sé.
2: Jo
3: no
2: crec que sí que ho era.
3: Ah, sí?
0: A veure,
3: sí.
0: Ei. Si voleu entrem aquí, però...
3: És millor Mr. Robot que...
0: És un, sí, és un paper que és un... O sigui, és complicat.
2: Molt
0: que,
2: complicat.
3: És un carmel enverinat.
0: Sí, sí. O sigui, hi ha molts pocs actors que puguin fer de Freddie Mercury i ell va
2: jo crec que censura.
0: Es va salvar, es va sí. salvar, jo crec, també.
3: Sí, bueno, estava també implicat el Sacha Baron Cohen, que havia de fer de Freddie Mercury, que a mi és que tenia tantes ganes de veure el Sacha allà. Ell va marxar per diferències creatives, segurament perquè la sèrie, la pel·lícula, perdó, en aquest cas no anava...
0: I perquè tothom hagués pensat en Borat, probablement.
3: Ja. Sí.
0: Vull...
3: Mr. Robot 2015, viatgeu amb mi, faig una cosa que m'agrada molt, que és fer una mica d'historiografia. 2015, estem començant a veure The Leftovers.
2: Wow.
0: Oh.
3: S'estrena Better Call Saul.
0: Sí? Wow.
3: Tanqueu els ulls.
0: Uf.
3: També s'estrena Narcos.
2: Sí.
3: Telefònica compra Canal Plus.
0: Vale.
3: I tira Movistar Plus.
2: Ah, sí, és 2015. Ah, mira.
3: Javier Olivares s'inventa
2: el
3: Ministerio del Tiempo sí. i canvia la indústria d'un país sencer. Netflix aterra a l'octubre a Espanya.
2: Uh-huh.
3: I tothom pirateja sèries encara.
2: Sí.
3: 2015, últim any de pirateria massiva,
0: sí.
3: que té molt a veure sí. amb la sèrie que estem parlant. Aquesta Mr. Robot, que també, òbviament, s'estén al 2015, com deia el Beto, de la ment de Sam Esmail, que també va fer Homecoming, una sèrie que vam recomanar fa unes setmanes
0: que
3: i que també
0: hit.
3: Podria estar com a recomanació per la Núria,
0: sí.
3: perfectament.
0: Sí, sí, sí, total.
2: La primera temporada.
3: La primera temporada.
0: La Prime Video.
3: Aquesta Mr. Robot, una obra mestra, per mi, de la paranoia contemporània que segueix els passos d'Eliot Alderson, no Anderson, sinó Alderson, que és un enginyer de ciberseguretat que per la nit esdevé hacker encaputxat. El pobre, però, viu atrapat en un trastorn d'identitat i una ansietat social extrema i la seva vida fa un tomb quan és reclutat per unir-se a un grup d'activistes que busca esborrar el deute mundial. Val a dir també que, com les teves sèries, Núria, és una obra d'art geomètrica, visual, que tota aquesta angoixa, aquesta ansietat es transmet gairebé en cada pla. Tenim col·lapse institucional, en aquest cas de grans corporacions, i Corp, que ja ha passat a la història també de les corporacions d'aquestes malvades de la tele, que és gairebé de còmic, no? Aquesta i Corp, que de fet està basada en una empresa real nord-americana, que va tancar el 2001 per un megafrau històric. També tenim la ment brillant i turmentada d'un protagonista, que és l'Eliot, com podria passar també amb Gambito de Dama, però sobre de tot Mr. Robot és un drama familiar. No vull dir molta cosa més.
2: No.
3: Perquè és un drama familiar. Ho deixarem
0: no.
3: aquí.
0: Sí.
3: Però és interessant també, doncs...
0: Bueno, els de dibuixos, no?
3: Deixar anar una mica doncs aquesta... Bueno, aquest detall, no?
2: I que també té molt de misteri, perquè
0: moltíssim.
2: Tu hi ha una sèrie de personatges, hi ha un altre personatge bastant important, que és el que interpreta Christian Slater, que tu no saps ni què fa, ni d'on surt, ni què passarà amb
3: sí,
2: això.
3: Sí, sí,
2: llavors, tot té relació, encara que no ho sembli, i al final és espectacular.
3: Christian Slater, que també va guanyar Globus d'Or per la seva interpretació, o sigui, és una sèrie plena de premis, també va guanyar millor sèrie a uns Globus d'Or.
0: Sí.
3: Dir-te que el hacking és 100% real, també el Rami Malek, que interpreta el Mr. Robot, va haver de contractar professor de mecanografia, i la icònica caputxa, o dessuadora,
0: sí,
3: en correcte, clar, que encaputxat és correcte, però caputxa no,
2: ja.
3: És a dir, de suadora.
0: Mario Serra, moment,
3: sí.
0: Mario Serra.
3: I és el Rami Malek, és la de suadora que va portar el càsting de Mr. Robot li va donar tanta sort i li donava tanta confiança que se la va quedar, va demanar quedar-se-la, i és la mateixa de Swat.
0: És totalment icònic.
3: És sí. molt
2: si fan
3: icònica.
2: Merchandising, me la compro. Que no ho he mirat, però ara m'has fet venir sí. les ganes.
3: Doncs aquesta,
2: de consumisme.
3: Aquesta Mr. Robot aguanta una mica, perquè sí que la meitat sí. potser... No?
0: Bueno, sembla que li passi un lost, no?
2: Sí.
0: A Mr. Robot. Hi ha un punt de...
2: Sembla
0: de
2: desconnectada, cap a on estan...
0: Cap on estan anant els guionistes. Sembla que bueno, bàsicament s'hagin fotut un trip i estiguin obrint línies narratives que no tenen cap sentit, però
2: de
0: cop i volta tot té sentit.
3: Tot
0: i aquí
3: sentit.
0: Està la gràcia de Mr. Robot, que com a espectador et trobes totalment perdut i dins de la pròpia paranoia del protagonista, que això ho juguen molt bé visualment, en com la percepció de la realitat del protagonista també és la percepció de la realitat de l'espectador, i aquí estàs una mica amb el cervell en cursiva, perquè dius, vale, o sigui, fins a quin punt ara això és paranoia, és realitat, on estic jo? No? Llavors, inclús et diria que és una sèrie que emocionalment t'exigeix que estiguis atent
2: molt.
0: I que estiguis bé tu
2: sí,
0: per poder-la sostenir. I al final, doncs, és una sèrie que té recompensa.
3: O sigui, té una recompensa enorme.
0: N'hi ha que no, n'hi ha que t'exigeixen molt i al final dius, hòstia, m'has exigit tant, m'ho he passat bé, però, hòstia, aquest desenllaç no ha estat a l'alçada, no? I aquesta no, o sigui, aquesta realment es veu que és una sèrie pensada des del primer capítol a l'últim i, doncs, és molt, abans dèiem, parlàvem de la complexitat, no? Doncs Mr. Robot jo crec que és de les sèries més complexes d'aquest
3: sí,
0: mil·lenni.
3: Home, i també que estàs veient història de la televisió recent, que tingues també aquesta,
0: total,
3: no?
0: Sí,
3: aquest
0: sí.
3: incentiu. La tens, que no ho hem dit, a totes les temporades a Movistar o a Sky Showtime.
5: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Sèries Selector, un programa amb massa gent parlant alhora.
8: It's gonna be legendary.
0: Doncs ara obrim línies en aquest telèfon, que ja hem obert línies, però no per fer un combo.
3: No. No,
0: aquí estem parlant d'aquest moment de consultori on vosaltres
3: ens agrada molt, a més.
0: Ens envieu coses que us passin pel cap,
3: sí,
0: que tinguin a veure amb sèries,
3: preocupacions,
0: que no, això ja depèn del vostre estat mental, en aquest telèfon meravellós que és el 634-760-355.
5: Obrim consultori.
9: Hola, Sèries Selector, sóc a Paloma de Barcelona. Bueno, i ara fa dies que no us feia un àudio i res, tenia ganes de comentar un parell de coses que acabo de... Bueno, una l'acabo de veure, l'altra l'estic en procés. La que acabo de veure i he flipat és Abandonados, del Carles Porta, a Disney Plus, que, bueno, és que encara estic assumint el que he vist, m'ha encantat, està fet amb una sensibilitat meravellosa, és una història increïble, i bueno, és que l'he gaudit molt, m'ha agradat moltíssim aquesta recerca, com s'ha ensenyat tot el procés de recerca, de buscar els orígens i de com cada petit detall va portant a una nova etapa dintre de la investigació i, bueno, òbviament la relació dels germans, bueno, tot, i la relació amb les famílies, amb totes les branques familiars. Bueno, m'ha semblat espectacular, molt ho he recomanat ja, o sigui, es va estar ahir m'ho vaig menjar sencer i ho he recomanat a tothom perquè penso que és preciosa, sincerament, m'ha agradat moltíssim. I després estic en procés d'acabar, que també és una minissèrie curteta, però em queda crec que un capítol així, una sèrie que jo diria, no sé, potser se m'ha passat, però diria que no l'heu comentat gaire, que es diu Disclaimer, potser l'heu comentat i jo me n'he oblidat, que està plena d'estrelles i de gent així molt gorda, la Kate Blanchett i, bueno, i el Sacha Baron Cohen i així actors molt, molt guais, i m'està agradant molt, és així, crec que és el Cuarón, el director, i és com bastant culebron, però l'estic gaudint molt, m'està agradant. Té així com diferents moments temporals, però m'encanta com els connecta, els personatges m'agraden molt, estèticament també és molt bonica. O sigui, no és un serion, però crec que és una sèrie que ha passat una mica desapercebuda, diria. No n'he sentit a parlar gaire i realment la recomano, eh? Molt bonica. Doncs aquí estan les meves recomanacions. Si em recomaneu alguna, sempre és benvingut, però bueno, és que res, volia compartir-ho amb vosaltres. Una abraçada.
10: All these years, you have concealed parts of yourself from the world.
11: To a beacon of truth. Somebody who inspires me every day.
10: You keep everyone in the dark to maintain a balance until now.
2: Gràcies,
0: Paloma. Gran oient d'aquest programa.
2: Sí. Com tu, nosaltres anem recomanant a tothom que ens vol escoltar Abandonados.
0: Sí.
2: Ja n'hem parlat al principi del programa, però...
0: Allò que et pregunten, quina sèrie estàs mirant? Abandonados. Ara mateix és Abandonados.
2: Nosaltres ja fa dies que l'hem acabat, però continuem recomanant Abandonados com la sèrie del moment,
0: total.
2: No? Una mica. Però Disclaimer és una sèrie que va tenir bastantes males crítiques.
0: Sí. Més que res perquè venia també molta expectativa pels noms, no? Que era el que deia la Paloma, que tenia, no? Cuarón, Kate Blanchett...
2: Sí. Jo posaria una mica la mà al foc que totes aquestes crítiques inicials van ser això, inicials, dels primers capítols i no van acabar la sèrie, perquè és una sèrie bastant ben acabada. Tu que estàs a punt d'acabar, jo crec que la trobaràs ben acabada. És aquest thriller psicològic que es pot veure a Apple TV, no només dirigit, també creat per Alfonso Cuarón i basat en una novel·la de René Knight, que segueix una prestigiosa periodista documentalista, interpretada per Kate Blanchett, que ha construït la seva carrera exposant la vida privada dels altres. I aleshores, un bon dia, li envien a casa un llibre i la protagonista d'aquell llibre resulta que és ella mateixa, amb unes condicions una mica fosques, i l'autor del llibre acaba revelant que és ella i la seva vida cau com un castell de cartes. I a partir d'aquí, aquestes tres línies temporals que diu la Paloma, el present en què ella intenta entendre qui l'està atacant i per què l'està atacant, no ho entén. Després hi ha el passat que exposa el llibre, però que no necessàriament és real, és el que exposa el llibre, que jo trobo que és una de les gràcies de la sèrie, que tu vas veient i has d'estar molt atent també, és això que deies, de... consumidor de sèries una mica...
0: pacient.
2: Sí, pacient i posat a veure seriosament el que està veient,
0: sí.
2: Perquè dius, ostres, això que m'estan explicant és la veritat,
0: clar.
2: És el que surt al llibre.
0: I no, sèries que no admeten segona pantalla, també, que estiguis amb el mòbil tota l'estona mirant perquè
2: aquesta,
0: et perds.
2: Aquesta sí. Totalment, perquè no entendria res,
0: no
2: sobretot
0: res.
2: Els dos primers capítols. I
0: sèries
2: després
0: exigent,
2: hi ha també la perspectiva d'altres personatges que qüestionen que és real i la reinterpretació, no? A veure, jo és d'aquelles sèries que, és veritat, han passat una mica sense pena ni glòria, no és un seriot, estic d'acord, però és una sèrie d'aquestes que passa bé i que jo considero que té un bon final. A més, té moments molt incòmodes, amb bastant de sexe explícit, vull dir que és una sèrie bastant diferent i visualment bastant magnètica.
0: A veure, no era un combo...
2: No era
0: qual,
2: un combo per se...
0: Però no podem...
3: Ella ha vingut a parlar del seu llibre,
0: li
3: però...
0: Li acaba tirant alguna...
3: La Sílvia vol tirar-li...
2: Sí,
0: ja has fet el combo, eh?
2: Sí, el combo no,
0: sí.
2: però amb aquests ingredients, el primer que me surt a mi és Sharp Objects. Lo primer, no?
3: Herides abiertes.
2: Sí, exacte, herides abiertes té molts components com disclaimer, no?
0: Sí, a més amb Amy Adams, que
3: no
0: ara l'hem vist a Cape Fear i és boníssima, Sharp Objects. D'aquelles comèdies d'HBO.
3: Les herides abiertes, Sharp Objects, és com el que provoca un Sharp Object. No?
2: Sí, totalment.
3: O sigui, la traducció del títol és com...
0: És com la conseqüència.
3: La conseqüència d'un Sharp Object. Sí.
2: Seria aquesta, però estic bastant segura que la Paloma l'haurà vist.
0: Sí, segurament.
2: Una altra que potser no ha vist, no ho sé, que és la que li recomano, és The Capture, que és perquè està a punt d'estrenar tercera temporada, concretament el dia de Sant Joan, i que té en comú, amb disclaimer, que tracta el tema del que és real i què és fabricat. En aquest cas és tecnologia. Vindria a ser un Black Mirror, un capítol de Black Mirror desenvolupat en les dues primeres temporades, i aquesta tercera va de terrorisme. Això és el que he vist. És que jo l'estic esperant amb candeletes. Paloma,
0: a veure si... És de les teves sèries que estàs esperant així?
2: Home, i tant. Jo és una sèrie...
0: Has conscient d'això?
2: És una sèrie que m'encanta.
0: Vale.
2: Sí.
0: Doncs,
2: i què trobaràs a Movistar Plus? Les dues primeres, per si et vols iniciar en el tema, i la tercera, doncs això, arriba el dia de Sant Joan.
0: Perfecte, i si no hi havia prou sèries en aquest programa, doncs anem ja acabant amb la sèrie imprescindible, amb el hit.
5: Sèrie Selector Hits.
0: A veure, ara dieu que fàcil, no sé què, tal, aquesta sèrie...
2: No, perquè just no sabem què diràs.
0: Just
2: no sabem
0: aquesta
2: què diràs.
0: Setmana...
3: La consulta farà el mateix?
0: Just aquesta setmana, tal... A veure, vaig ràpid.
3: Sí. Vinga.
0: Avui parlem una estona, dos minutets, si voleu, xingarem una mica més, d'una sèrie que ens agrada moltíssim a Sèrie Selector. Una sèrie del 2016, ja que avui estem comentant molt 2015, 2016, 2017... que ens va flipar i que també venia amb moltíssima expectativa, però va complir absolutament, es diu The Young Pope.
12: Your holiness, your sins.
13: I don't have any sins to confess. I'm a contradiction. I'm God.
3: Uau, no recordava la guitarra aquesta.
0: Perquè, clar, és que aquí estem parlant de la sèrie de Paolo Sorrentino, no us estem descobrint cap sèrie,
3: no.
0: Segurament. Sí que dir-vos que està filming,
2: sí,
0: tant de Young
2: sí,
0: Pope
2: sí,
0: com de New Pope, les dues sèries de Paolo Sorrentino.
3: És molt bon moment per veure-la.
0: Estan disponibles a Filmin, sí. La setmana del Papa...
3: A més, Papa americà.
0: Jo no sóc creient, val, però que... és igual, justament, crec que aquesta sèrie...
2: Veure Jude Law en el paper de Papa sexy.
0: Exacte.
2: És una cosa... que el dia que vam encendre la tele i vam veure allò, i que per mi té una de les millors intros de la història de la tele.
0: Espectacular. I no només la intro, sí, la intro és l'opening, és increïble, però cada capítol acaba amb un videoclip rodat pel mateix Paolo Sorrentino amb els personatges de la sèrie, amb unes cançons que us faran...
2: Sophie Tucker,
0: meravellosa, que... recondit, tecno, berlinès... O sigui, és una mescla d'allò que va aconseguir Peaky Blinders amb les sèries d'època, no? Mm-hmm. Aquí Paolo Sorrentino aconsegueix amb una sèrie sobre la religió, però també sobre el Papa, sobre un artefacte pop que és el Vaticà, i sobre doncs aquesta història de Leni Velardo, que és el personatge d'aquest Papa de menys de 50 anys que es fa dir Pius XIII. I que arriba, no se sap exactament com, però arriba a ser papa de Roma i comença a dirigir el Vaticà d'una manera no gaire clàssica, fugint del que concebem tots i tenim al cap tots com un papa de Roma. Doncs clar, aquí trenca totalment Paolo Sorrentino amb la idea que tenim tots plegats, amb aquest imaginari dels papes que hem viscut, per anar cap a una cosa doncs absolutament pop, absolutament diguem rockera, i anant cap a això, no? Amb aquesta figura
2: irreverent
0: de Jude
2: Law, en molts moments.
0: Sí, irreverent a tope, i amb aquesta figura de Jude Law, que ja té una mica cara i pentinat de papa de Roma. Crec que no el van haver de maquillar gaire. I després va seguir amb un The New Pope, amb John Malkovich, que va passar una mica més desapercebut, però
2: que val molt la pena, també, que tenia grans cameos. Sharon Stone surt a The New Pope.
0: Ara que estem tots parlant del Vaticà, doncs aneu a Filmin a veure The Young Pope i The New Pope i gaudireu moltíssim.
14: Say my name.
15: Digues el meu nom.
0: Ara que això, per ja tancar el programa, estem molt, molt vaticans, no? Molt
2: massa, religiosos, diria
0: jo. No sé per què...
3: True Crime, True Crime i el Vaticà.
0: I el Vaticà, avui és el titular. És el titular.
2: Segurament.
0: Avui, per clausurar aquest programa, parlarem de...
3: Religió.
0: Sèries
3: I religió.
0: I religió, evidentment. Evidentment. Es nota que vam estudiar a col·les jesuïtes. No, no, no era tan conscient fins
3: al dia d'avui.
2: Jo vaig anar a Maristes.
3: A Maristes?
2: Sí,
3: doncs, els quatre.
2: Sí, sí.
3: Uau, uau, els quatre Maristes.
0: En fi, això no ven, nois? Això no,
3: ja, no ven, però són decisions.
2: És el que hi ha.
0: Decisions que no prens tu.
2: Exactament.
0: Que no prens tu.
3: Et transcendeixen com a nen de 5 anys.
2: Tu t'hi trobes allà dins.
0: Absolutament, absolutament. Carles, estàs atentíssim?
3: Sí.
0: Vinga, escolta, va.
16: D'una periodista de aquesta casa. Tot dones. Dutxa freda.
3: Ah, sí.
0: Tot dones, dutxa freda, d'una periodista d'aquesta casa, no? Molt coneguda de Catalunya Ràdio, concretament, eh?
3: No em sortirà.
0: Que té, el minuto, que té un marit que és tècnic de so i ens estigui...
2: Molt bé, molt bé.
0: Minuto de oro.
2: Com ho deixem l'Opus Dei?
0: Per favor, aquestes dutxes fredes. Sílvia Comet, atenta.
16: Terror. Un actor català que sembla Follet Tortuga. El cognom del director també té relació amb Jesus Christ.
0: Vale. El cognom del director té relació amb Jesus Christ, és a dir, amb Jesucrist. L'actor, que és un dels protagonistes,
2: sí,
0: ben bé és català, i ben bé podria ser Follet Tortuga. Saps quan el Follet Tortuga a Bola de Drac es posa fort?
2: Sí.
0: Doncs és exacte. Sí. Per mi és el referent que va tenir...
2: Ja saps quina sèrie és?
0: Aquest senyor director que té un cognom molt relacionat amb la religió.
3: Mm-hmm.
0: Amb una, no? Amb un dels edificis.
3: Amb un lloc.
0: Amb un dels temples principals de on es va donar culte a Jesus Christ. Que no?
2: A veure,
0: no
2: espera un moment.
3: Sí.
2: Deu ser Àlex de la Iglesia,
0: sí,
2: m'imagino. Però espera,
0: vale,
2: que no me surt el nom de la sèrie.
0: No. Com estem avui?
3: Tens suelto?
2: 30 monedas!
0: 30 monedas!

tots jesuïtes i maristes i no sé què, hem estat una mica lents en aquestes dues sèries, però sí. ho hem aconseguit. O sigui que fins aquí el Series Selector número 254, l'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, el Carles Perelló, el Víctor Sala, que el tenim a Sèrie en Camp i tornarà la setmana que ve, i un servidor, Beto Molero, el control tècnic Fede Serramalera, Jai Mariner, i a les xarxes socials el nostre estimat Marc Cerrudo, que no sé si us heu fixat que Marc Cerrudo, MC, és community manager al revés. O sigui, tenim un Marc Cerrudo, un community manager al programa amb les mateixes inicials. Coses tontes que diem per acabar. Ens veiem, ens escoltem la setmana que ve. Cuideu-vos moltíssim i veieu moltes sèries, però cuideu-vos, sobretot. Una abraçada.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cars.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui és dia 11 de juny de 2026 i un 11 de juny de 1976. Els Rolling Stones van actuar per primera vegada a l'estat espanyol i en aquest cas per primera vegada a la ciutat de Barcelona. Primer havia de ser a la plaça de toros de les Arenes, però al final va ser a la plaça de toros de la Monumental, un concert organitzat, com no, per el gran Gai Mercader, un dels pioners, sinó el gran pioner de les grans gires per obrir portes a l'estat espanyol. Abans no havia passat res, abans els macroconcerts no existien, abans els grans artistes internacionals, les grans estrelles internacionals no venien fins aquí a casa nostra. I per celebrar avui aquest 50è aniversari he volgut recuperar el que va ser el repertori original que van fer els Rolling Stones a la plaça de toros de la Monumental ara fa 50 anys, l'any 1976. No ens hi cabrà tot, perquè el concert va durar més que el que dura aquest programa, però sí que he fet una tria una mica d'aquelles cançons més destacades. Per exemple, com esteu sentint de fons, perquè això que sona és l'àudio original del 76, el podeu trobar, està penjat en diverses plataformes, començava el concert amb el Honky Tonk Woman, i després hi havia el If You Can Rock Me, el Get Off of My Cloud i Hand of Fate. Aquestes són les quatre primeres cançons del concert dels Rolling Stones, amb la versió de disc, evidentment, d'ara fa 50 anys.

Stones recreen aquell repertori original dels Rolling Stones d'ara fa 50 anys, del dia com avui, de 1976, un concert que es va acabar fent a la plaça de toros de la Monumental, però que inicialment es volia fer a Cambrils, després es volia fer a la Roca del Vallès, es volia fer també a les Arenes i per diferents circumstàncies va acabar a la Monumental. S'ha de dir que Gai Mercader, diguéssim, que en aquella època fàcil no devia tenir-ho a l'hora de programar artistes com els Rolling Stones, que massa ben vistos no estaven aquí, doncs, això, un any després de la mort del dictador, de Franco. I heu sentit les quatre primeres cançons, Honky Tonk Women, el If You Can Rock Me, el Get Off of My Cloud i aquest Hand of Fate. Anem amb més cançons de les que hi havia, seguint aquest repertori d'un concert. Us dic, ara les entrades valien 900 pessetes, era pasta per l'època, i no es va acabar d'omplir, declara en diferents entrevistes que ha fet el Gai Mercader, que va perdre

havia també el Ain't Too Proud to Beg i el Fall to Cry, però saltarem fins a Hot Stuff i Star Star. Així sonaven les cançons, eh? Evidentment no es posa l'àudio original, que corre per ahí, però realment, evidentment, no té la qualitat, però sí que aquestes eren les cançons que van sonar en directe a la Monumental ara fa 50 anys.

S'ha de dir que l'any 1976 tampoc era tanta la gent que tenia discos dels Rolling Stones aquí a casa nostra. No era fàcil, en plena dictadura, el fet d'aconseguir discos dels que es publicaven doncs, en un lloc tan proper com Anglaterra. Hi havia gent que tenia sort, que els comprava quan no feia viatges a França, la gent que d'Andalusia doncs, que tenia la proximitat de les bases de Rota i de Morón, per exemple, o també Gibraltar era una altra opció, i si no Andorra, sempre quedava també Andorra, però era molt difícil en aquells moments de, evidentment, ni que sonés a la ràdio, això ja impensable. I evidentment cançons com Ei Negrita, Hot Stuff o Star Star que heu sentit ara tampoc eren de les més populars ni de les més conegudes. Ja dic que la crítica del concert no va ser del tot favorable. Avui estem, doncs això, celebrant aquest 50è aniversari del primer concert de Rolling Stones a la ciutat de Barcelona, a la plaça de Toros de la Monumental, tal dia com avui de l'any 1976. 11.000 persones són les que van assistir i no es va omplir la plaça de Toros, que tenia una cabuda per unes 18.000 persones. I com us comentava, les entrades valien 900 euros. Abans de començar es va posar un pas doble, que l'heu sentit una mica a l'inici del programa, i per acabar van posar la Santa Espina, la sardana de la Santa Espina. En aquell moment, evidentment, no era cosa fàcil tampoc, i s'ha de dir que Ron Wood, que d'aquí 4 dies estarà tocant a la sala Ras Matàs de Barcelona, va sortir vestit de torero. I una altra curiositat també d'aquell concert de 1976, i és que no estava inclosa en la majoria dels repertoris de la gira que feien en aquell moment Rolling Stones presentant el Black and Blue. Era la cançó Angie, que sí que li van regalar al públic de Barcelona.

Doncs fa 50 anys d'això que sonava aquest It's Only Rock and Roll, but I Like It, i les altres Angie i You Got Move, tres cançons que hem sentit més d'aquell repertori. No us les estic posant sencer, però no deixa de ser curiós que 50 anys després, a dia d'avui, els Rolling Stones estan a punt d'estrenar nou àlbum. Qui sap si faran gira, no ho sé jo. Ja han vingut a territori espanyol en general més de 30 vegades i, evidentment, tots aquells que ens esteu escoltant segurament que els haurà vist més d'una i dues vegades en els Rolling Stones. I no deixa de ser curiós també que ha tret d'algunes cançons, evidentment, doncs, què us diré jo, cançons com Satisfaction, com Jumping Jack Flash, com, per exemple, Sympathy for the Devil, que no estaven en aquell... No, Jumping Jack Flash sí, l'escoltarem ara, de fet. Són cançons que no estaven inclòs en aquell repertori, però que sí que són les que formen part una mica dels repertoris actuals, repertoris que més o menys sempre han tingut, doncs, aquesta mirada als grans clàssics, que són els que van posar bon i final, per exemple, també en aquest concert de l'any 1976, justament Brown Sugar, Jumping Jack Flash i el Street Fighting Man.

Doncs justament amb aquesta cançó, amb aquest Street Fighting Man, acabava el concert d'ara fa 50 anys, 1976, tal dia com avui, plaça de toros de la Monumental als Rolling Stones, que segueixen allò que es diria vivitos i coleando, i que segurament molts dels que van anar en aquell concert doncs ja no hi són, però la història doncs passa de diferent manera per uns i pels altres. I així acabem la setmana nosaltres, aquí el Delicatessen. Demà ja sabeu que tenim festa i ens la trobem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Gràcies per ser-hi, sigueu molt exigents amb la bona música, amb la dels Stones i amb la de qui sigui.

0: Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

0: cose. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un la bubu.
1: La bubu.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Back time.
1: Escoltes i cat.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
3: però l'alarma segueix sonant.

0: Escolta Zicat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.